0: La selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ya se puede hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
10: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
11: Es parla que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
11: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
11: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
2: Trescat Info.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
12: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
1: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
14: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap per aplicar la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
13: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
1: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
15: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
1: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
2: El temps.
1: És hora de la previsió de Gemma Puig.
16: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
17: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
1: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
18: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
19: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
1: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva pasión en una entrevista al programa Entre Caixas Dicat.
20: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la... Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile.
21: Canto esta canción que celebra la vida.
1: El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
0: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
4: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
0: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, Lax Embusto o Luz Casal.
1: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
22: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
1: Esports. Amb Pau Dax.
23: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
24: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
23: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
24: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
23: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
25: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
23: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
26: Rafa will do it because normally
27: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
23: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
28: I és volver a casa. Emocionalment és
3: Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
23: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes tres temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
5: The most important thing for me is to get to
6: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
5: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
23: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
2: Són 2:15 de 3.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaurana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer a l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial,

0: donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
1: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
4: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
3: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
1: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
5: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
6: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
5: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
7: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
5: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
1: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
8: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de socarrel. Opta per un tercer camí.
9: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
8: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
10: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
8: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
1: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la

0: Cerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
1: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
2: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
1: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
5: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
6: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
7: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
7: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula, La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
9: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
10: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Esports. Amb Pau Dax.
11: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
12: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
11: Rodri, té ganes que l'entreni Hansi Flick.
12: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
11: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
13: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
11: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
14: Rafa will do it, because normally...
15: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
11: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
16: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
11: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
17: The most important thing for me is to get to
18: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
17: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
11: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
4: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la Ciutat Autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan, de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Axan Busto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't come and La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalassé, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són dos quarts de quatre.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran

0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
2: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
1: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
3: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
4: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
3: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
5: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
3: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
6: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
7: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
6: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
8: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
6: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, Berlín. Jordi Regàs.
9: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
10: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del

0: Segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
1: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
5: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
6: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
3: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
7: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
3: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
7: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
3: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
3: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
9: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
3: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
10: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
2: Esports.
3: Amb Pau Dacs.
11: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
12: I en quant Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
11: Rodri, ¿te ganas que l'entreni Hansi Flick?
12: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
11: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
13: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
11: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
14: Rafa will do it, because normally...
15: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
11: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
16: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
11: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
17: The most important thing for me is to get to
18: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
17: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
11: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitja punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
2: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marija Lakovic i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la Ciutat Autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la Ciutat Autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan, de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Y eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Ax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't come and La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaurana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i

0: Sí. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
1: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
0: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
3: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
4: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
3: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
5: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
3: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
2: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
6: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
7: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
6: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
8: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
6: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
2: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, Berlín. Jordi Regàs.
9: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
10: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
9: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
11: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors.

0: més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Augmentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
3: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
2: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
4: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
2: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
5: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
2: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
5: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
2: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
2: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
7: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Òscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
2: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
8: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
2: Esports. Amb Pau Dax.
9: El Barça s'ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al Club Blaugrana.
10: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
9: Rodri, te ganas que l'entreni Hansi Flick.
10: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más esa situación.
9: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
11: Com quan vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
9: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
12: Rafa will do it, because normally...
13: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
9: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
14: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
9: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
15: The most important thing for me is to get to
16: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
15: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
9: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
1: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
10: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
11: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
11: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
11: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
12: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
9: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
13: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, el que podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km/h i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva pasión en una entrevista al programa Entre Caixas Dicat.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile.
20: Canto esta canción que celebra la vida.
0: El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
21: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
22: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
21: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Ax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
5: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
5: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una,

0: mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
1: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
2: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
1: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
3: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
1: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
4: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
5: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
4: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
6: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
4: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
7: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
8: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
7: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.

0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
3: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
4: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda, que ens commou i ens atrau.
1: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
4: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre, arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
1: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
6: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
1: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
7: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
1: Esports. Amb Pau Dax.
8: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
9: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
8: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
9: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
8: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
10: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
8: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
11: Rafa will do it, because normally...
12: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
8: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
13: I és volver a casa. Emocionalmente és... É mais bonito que a primeira vez que he venido, porque a primeira vez era o sentimento de chegar ao top da carreira de um entrenador e agora é este lado mais, o lado emocional, afetivo, mais bonito agora. Sou um de vosotros. He sido sempre desde que me he marchado e agora que estou de novo com esta responsabilidade, podeis imaginar o que significa para mim.
8: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
14: The most important thing for me is to get to
15: el més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
14: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
8: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
0: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El seu Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan, de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león. Aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Y eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Axan Busto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
11: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat

0: Ja està, no recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
1: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
2: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
3: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soc-arrel. Opta per un tercer camí.
4: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
3: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
5: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
3: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
2: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
6: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
7: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
6: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
2: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
8: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors. Més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Augmentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6a província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República

0: La República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
1: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
4: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
4: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
6: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
7: No dicen nada. Se me han olvidado todas las palabras.
0: Esports. Amb Pau Dax.
8: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
9: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
8: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
9: Sí, bueno, con Hansi... Hablé, evidentemente, que me trasladó pues, su ilusión por ir, en primer lugar, y bueno, al final, un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
8: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
10: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
8: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
11: Rafa will do it, because normally...
12: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
8: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
13: I és volver a casa. Emocionalment és... É mais bonito que a primeira vez que he venido, porque a primeira vez era o sentimento de chegar ao top da carreira de um treinador e agora é este lado mais, o lado emocional, afetivo, mais bonito agora. Sou um de vosotros. He sido sempre desde que me he marchado e agora que estou de novo com esta responsabilidade, podeis imaginar o que significa para mim.
8: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
14: The most important thing for me is to get to
15: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
14: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
8: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitja punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Però avui serà l'últim dia de 40 graus.
0: L'últim, doncs, eh?
1: Per mi, almenys, és una bona notícia, sí. Especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i, de fet, al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot al matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que hem tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa. Últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert, que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt. I en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té, sobretot, la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha donàvem ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva degana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens ja deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això el dia que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive, uncontrolled experiment on our...
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies el primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria haurien d'entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no serien constitucionals. I un dia més, aquí al matí de Catalunya Ràdio, estarem pendents de Ceuta.
8: The return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive.
0: Perquè s'hi ha afegit Brussel·les ara amb aquesta història. Aquest que sentiu és el portaveu de la Comissió Europea insistint que la repatriació de menors sí està regulada pel dret comunitari. D'aquesta manera, Brussel·les pressiona el govern de Pedro Sánchez perquè expulsi cap al Marroc totes les persones, incloent els menors d'edat, que van entrar-hi ja fa pràcticament 3 setmanes, procedents justament del territori marroquí, de les persones que van entrar a Ceuta. Avui, per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a Ceuta i es torna a reunir amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que és del seu partit, que és del Partit Popular. I avui també anirem fins a Lleida. Ja hi ha 12 persones detingudes per la batalla campal que hi va haver-hi aquest cap de setmana. Recordeu, més de 100 persones implicades en aquestes últimes hores i aquests últims dies. S'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts, avui també recordarem un crac de la màgia.
9: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. ¡Tararara!
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Phyllis Diallo, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
10: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: Així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que a les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
10: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això, eh? Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà 2 concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: De les últimes hores, també, les nominacions als Premis MTV i Madonna n'acumula 11, més fins i tot que Taylor Swift. Set i 9 minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Fra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germen i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la ciutat autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esa filiación.
5: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
0: En alerta.
9: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
3: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
11: La sarna, ja se podem hablar de que és una epidèmia, en el moment en què ja ha habido 14, almenys, o 30 soldados contagiados, que sí son població local, i el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, com puede ser una tuberculosis, com puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Tocaran sostre.
5: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
9: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Maria Costa.
12: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
13: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular, inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que et pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen.
3: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú, ahir a la tarda, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
5: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
0: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
14: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
9: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
3: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
0: Habitatge protegit.
5: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
0: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
15: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
16: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
15: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més ajudes.
9: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
17: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: A judici.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
0: Clàudia Serra.
18: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
19: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
18: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta.
9: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
3: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
0: Gemma Sagrera.
20: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
1: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
20: Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho desmenteixen.
5: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia, i amb menys magnitud a Granada.
0: Txell Garriga.
21: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3 Catinfo el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
22: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
21: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital, i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana eleccions.
9: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
23: Ja per econòmic, xenyi.
24: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Rearma.
3: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
5: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
0: Berlín, Jordi Regàs.
25: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
26: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
25: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua pujant.
9: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
3: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
5: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
0: I es mantenen a l'alça.
9: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
3: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
27: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
5: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català, supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
0: Menys ingressos hospitalaris.
9: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
3: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
28: A la regió sanitària de Girona no hi
4: dia persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
6: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense control.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
9: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
7: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
18: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni té tractament.
0: Tanca la porta.
5: El Tribunal Suprem que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans.
9: En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
0: 7:25, anem als esports. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Estrena davant de l'afició pel Barça.
8: Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3. En principi sense Rodri, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny va parlar de les expectatives que té amb el Barça.
10: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions.
8: Rodri arriba per 4 temporades i de cara al Gamper, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
11: Rafa will do it because normally
12: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
11: With Eric and Pitty.
8: Per tant, serà el brasiler qui faci el discurs aquest vespre.
0: Avui, Àgora Esportiva, a partir de les 10, amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense Julián a la convocatòria.
8: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
13: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
8: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I en handbol, 2 victòries justament a Granollers.
8: Tant l'equip femení, que va superar el Zúric per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
28: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
8: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
29: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
30: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
30: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
30: La Fonda.
1: D'una a dues.
30: Vinga, va, a la caixa.
29: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
29: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
15: Saps si torna a estar suspesa la circulació
16: de trens? No sabem res encara, eh?
0: Com anava dient, connectem l'estació de Sants. Allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal? Bon dia.
17: Hola. Sóc jo? Oh,
0: sí, sí, vostè. Sí, informador de Renfe,
19: no? Vostè, sí.
17: Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... que en la central no m'han confirmat a l'extrem, senyora.
19: Quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
17: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
0: Els trens, van els trens o no van?
19: Si van bé.
17: Bueno, en aquest moment, és que jo arribo ara, ¿vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, ¿vale? He anat al bater després i arribo ara...
19: Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
0: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que hi ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó també les persones sanes.
1: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament per crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però, ja ho diem, l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda-vespre. Nuvolades s'acreixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, més probables cap a l'Alt Pirineu, l'Aran i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda, ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes, es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. La mobilitat d'aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tenim avui?
9: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
10: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
9: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
10: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França el fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
9: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
10: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
9: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibís la visita del monarca a la ciutat en les hores posteriors a l'entrada massiva d'immigrants.
10: A l'Espanyol assegura que en menys de 15 anys l'estat deixarà de recaptar més de 15.000 milions d'euros anuals en impostos a causa del ràpid envelliment de la població. Segons un estudi del Centre d'Anàlisi Funques, el 2040, la recaptació fiscal per impostos baixaria un 3,3%.
0: 8:15. Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: La calor ens fa més agressius.
11: Doncs sí, per si no te n'havies adonat. Tot i que l'agressivitat no té una sola causa o origen, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. L'aixafogó és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
0: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
11: No sé si el recordes. És qui va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu en una conversa amb el diari El País que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que fruit de la seva experiència i coneixements posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
0: Verdura i peix.
11: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè si et cuides durant 29 dies no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
0: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Diana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diverses diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això s'ha convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs, la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
8: I a la premsa econòmica, a més del judici Ameta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de caixes rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull de Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
0: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Una oportunitat de guanyar-ho tot és el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera a l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey, escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol, a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comte Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris

0: Què et passa?
1: Que no em tanca la maleta.
0: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
1: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Casa i el Sudan.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, i tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
7: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
7: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
7: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Vinga, clavats, 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
13: Aniversaris, qui fan avui?
14: Va, comencem amb un de casa nostra.

0: García. 70?
1: 71.
0: Mira, molt està bé. Propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, el... També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 clavats.
1: Anés bé. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que l'he vist el dia. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80 clavats.
0: He vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vista.
1: No passa res, ho hem fet bé avui.
0: I el santoral?
1: Avui és Sant Magí, Sant Juli, Sant Rufí, Santa Tecla, Sant Timoteu, Sant Donat i Sant Ezequiel.
0: Adéu, Marta, aquest estiu com cada matí una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Molt bones, sóc la Míriam, llibretera de la Central del Raval, de Barcelona, i us vull recomanar per llegir aquest estiu un llibre il·lustrat, editat per Calandraca, que es diu En Flop i en Llac, de la Marianne Dubuc. Si algú la coneix, ja sabreu que les seves històries sempre són molt especials, i en aquest cas ens porta la història d'un conill que té una miqueta de por de ficar-se a l'aigua i banyar-se amb la seva família. Qui no ha tingut por alguna vegada, no? És un punt de partida per parlar de molts altres temes, acompanyat d'unes il·lustracions precioses, com sempre. Així que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
3: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
0: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
6: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
7: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
8: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
9: Ho van fer sabent

0: que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
1: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja, la única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado...
2: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
3: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia de sortir. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: Addicció.
3: Estat de dependència fisiològica o psicològica o una substància o una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
2: Il·lusionisme.
3: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
2: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 50.
4: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
2: 70.000.
4: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars, tot gràcies a la crisi de l'Iran.
2: I 6.000.
4: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
2: I ara les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
5: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar a Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
2: A la segona imatge hi veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
5: És el fiscal Paul Smith, que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són 4 els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
2: Tercera imatge, Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de l'aparcament, mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
5: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
8: Aquest estiu, crims.
7: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
8: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
8: Posem llum a la foscor.
10: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
8: Què va passar? Qui ho va fer?
11: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
12: No ho sabem.
8: I per què?
13: No sé per què cogí el martillo i el pegué...
8: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
14: Comencem.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
17: ara m'ha agafat per aquí.
16: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
18: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
19: Jo sóc de Banyoles?
16: Sí.
19: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
16: He trobat a la Wikipedia, això.
18: Doncs mira, més li fent cas.
17: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
18: Típic de l'escala.
17: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... provar-ho amb la guitarra, també.
12: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
17: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
15: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Cinc minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
4: Marcus Lamert és un dels portadors comunitaris.
14: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
4: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
2: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
4: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
20: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
4: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
2: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
4: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
2: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents. They did this
0: knowing they were harming kids. Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
4: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
2: Hi ha Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i l'Urbana.
4: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, en els Aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
2: I dos comiats d'entrada, Delfín Amaya, membre de les Amaya, evidentment, que ha mort als 74 anys. I el segon...
1: Mira, mira, mira, con dos deditos.
4: Aquí el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
21: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment en alguns casos podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat, a primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop, clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també a l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la inestabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
2: I el trànsit, com el tenim, Mariluz? Bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, d'allà de l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat, es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció al Nus del Llobregat.
2: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
23: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i l'R17. Hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos irem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es fa pas alternatiu a la carretera L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i el Poble Nou en direcció al Nus al Llobregat.
0: La Unió Europea acolla Espanya perquè passi a tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. I ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els hauria robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties prèvies de base, sinó també les persones que estan sanes. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Miguel Ríos va posar el punt final ahir al Festival de Cap Roig amb un concert on el públic va poder gaudir de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i d'algunes del nou àlbum. L'últim vals en tota aquesta edició del festival ha atret més de 46.000 espectadors amb una mitjana d'ocupació als concerts del 86%.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que ahir van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen avui al trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vania Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés, i el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure del Rayo.
0: I encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà solellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. La Unió Europea pressiona Espanya perquè faci tornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals del mes de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lamert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
5: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
6: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos
2: y también de los menores.
6: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Doncs el Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. Maria Jiménez és voluntària de l'entitat.
7: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones...
0: En aquesta processó política que passeu, avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la ciutat autònoma. I, mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran d'aquesta crisi. I encara sobre Ceuta, alerta del Col·legi de Metges. Asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses, com ara la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
8: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones no vingudes i no es tenen prou recursos ni tampoc prou personal per poder-les tractar.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
9: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, enfronta multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials a les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui unes 6 setmanes. Anem ara cap a Madrid. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència estableix que, passat d'home a dona al registre civil, no es borre una condemna prèvia per violència masclista. Dani Sainz de Aja.
10: El Suprem es pronuncia arran del cas d'un home de Castelló que, després d'agredir la seva exparella, es va canviar de sexe i ara pretenia esquivar la presó. Els jutges veuen l'intent de frau i deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i que el que compta és que en el moment del delicte era un home. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval a l'anomenada llei trans.
11: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un tribunal superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
4: 3CAT Info.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3CAT Info.
0: 8 i 10 minuts, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
2: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada encara. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar segons els plans de la mateixa administració. I a Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú es van reunir ahir la tarda amb Mossos d'Esquadra i la policia local per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja s'han fet 12 detencions. Lleida, per Joan Álvarez.
16: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa.
17: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
16: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
4: 3CAT Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
18: Я переконаний, що ні.
19: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia.
18: Lluitem
19: precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra, ja fa 4 anys i mig. Alemanya, mentrestant, no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Ahir el govern va inaugurar un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, Berlín. Jordi Regàs.
20: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
21: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
0: El preu del petroli continua pujant mentre no s'alvira cap solució al conflicte de l'Orient Mitjà. La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump admet que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, a Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'Estret d'Hormuz està obert i operatiu. I les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Aquest primer semestre, les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
22: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català. Supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. Hem arribat així a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a l'N 240 a l'altura de Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. Talla l'accés de l'N 240 cap a l'autovia A2, segons informen des de trànsit. En canvi, ja s'ha resolt les complicacions que hi havia a l'L 200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, on hi ha hagut un accident, ara ja sense problemes en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, com és habitual aquest mes d'agost per les obres que es fan a la Ronda de Dalt i que tallen un carril a la Vall d'Hebron a banda i banda, hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i l'entitut a Vallcarca en sentit en Besòs. A la Ronda Litoral la circulació força fluida i també a la resta de l'àrea metropolitana. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
0: Previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
3: Avui dimecres serà potser l'últim dia d'aquesta setmana ja amb temperatures de 40 graus i amb un temps majoritàriament assolellat a la major part del país, tot i que durant la tarda les nuvolades guanyaran terreny i els ruixats reapareixeran, especialment en àrees del Pirineu. De cara al vespre, els ruixats podran guanyar terreny sobretot a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà serà un dia de nuvolositat variable. Primeres hores del matí amb núvols compactes, potser en punts de la façana litoral, especialment a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, fins i tot amb alguna gota en aquest sector a primeres hores del matí. Durant la tarda s'obriran clarianes, però de nou els ruixats reapareixeran en l'àrea del Pirineu, també potser cap a zones de muntanya de l'interior de les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre. Les temperatures a partir de dijous amb tendència a la baixa i la inestabilitat amb tendència a augmentar. De fet, divendres, dissabte, diumenge, la possibilitat de ruixats i tempesta serà força més alta, localment podran ser fortes i les temperatures aniran baixant progressivament i, de fet, al cap de setmana ja seran normals per l'època de l'any.
4: Fresca Info.
5: Bombo.
23: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Avui, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
25: Ranking, tanking, tank.
4: 3CAT Info.
0: Doncs bé, com ens explicava en Tomàs Molina, avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista a partir de demà. A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
26: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Avui les altes temperatures també s'accejaran al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt. L'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
27: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat per hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resolen una sobrepoblació que malmet als cultius, Lleida, per Joan Álvarez.
16: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla s'ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la plana de Lleida de forma continuada.
5: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
16: Boleda assegura que hi ha zones amb 10.000 conills per quilòmetre quadrat, tot i que l'objectiu desitjable seria arribar com a molt als 50 exemplars. El pla es va engegar a finals de juliol i s'ha prolongat a Verdú fins al 13 d'agost, on s'han capturat entre 450 i 500 conills diaris. S'hi han fet 22 recorreguts nocturns amb vehicles amb escopeta i focus, així com 24 guides amb punts fixos estratègics. El pla de xoc també preveu actuacions a municipis com Aspa o Alfés, al Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. El Departament d'Agricultura informa que en farà una valoració d'aquí una setmana.

0: Ha mort als 74 anys el fill Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, a Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família des de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren famílies de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70 amb cançons com Caramelos o Vete, que estem sentint de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. I ara parlem de Miguel Ríos.
1: Y la carretera se hicieron para poder huir.
0: Que va tancar ahir el Festival de Cap Roig amb un viatge de to reivindicatiu per les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i algunes del nou àlbum, L'Último Vals. El festival ha rebut aquest any més de 46.000 espectadors. Calella de Palafrugell, Maria Rovira.
2: Un concert on Miguel Ríos va reivindicar amb energia el vell esperit del rock i va connectar des del principi amb el públic traduint el Bienvenidos i saludant en català.
1: Benvinguts a Jardín Botànic, l'espai més xulo que hay en el Mediterráneo, es este sitio donde están ustedes viendo este concierto. Benvingut, moltes gràcies per estar aquí.
2: Miguel Ríos va combinar un recorregut per cançons que ja són himnes, com No estàs sola, Santa Lucía o Blues de l'autobús, amb ironies sobre fer-se vell i comentaris en defensa dels drets de les dones, contra l'extrema dreta o el negacionisme del canvi climàtic. Un concert increixendo que va fer aixecar el públic al moment àlgid, quan va cantar Insurrección a Manolo García. Amb l'emblemàtic himne a l'alegria es va tancar el concert i aquesta edició del festival. Una edició que s'ha acabat amb un balanç de 46.000 entrades venudes i el 86% d'ocupació en els espectacles. Segons el director Juli Guiu, això consolida el tipus de programació.
3: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues, un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
2: 8 dels 22 concerts van penjar cartell d'entrades exaurides com els de Bryan Adams, Enric Asley o Rosario.
0: Ha mort als 94 anys l'actriu britànica Phyllis Dellaux, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers al teatre des de la dècada dels 50 a la televisió, on va debutar als anys 60 i al cinema ja a partir dels anys 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar tu.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça s'estrena avui davant l'afició. Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre i que podeu seguir a la TVT, la transmissió de Catalunya Ràdio. I serà Rodri, que ahir al vespre, a qui ahir al vespre van presentar com a nou jugador per les 4 pròximes temporades. El migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció.
8: És un grandíssimo club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
7: Un Rodri que parla de les expectatives que té de Blaugrana.
8: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
7: Rodri, no es preveu que jugui avui, perquè tampoc, tan sols fa unes hores que és amb el Barça. De cara a aquest gamper d'avui, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, tria Rafinha com a capità provisional de l'equip.
9: Rafa will do it, because normally...
10: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
7: Per tant, serà brasiler qui faci el discurs del GAM per aquest vespre. Qui sí debutarà avui davant l'afició són els dos nous fitxatges, Adeyemi i Gordon, un Barça que ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de João Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja jugava el Barça la temporada passada. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid juga avui a la primera jornada de Lliga contra el Màlaga i sense Julián Álvarez a la convocatòria. El davanter argentí no hi jugarà perquè es van reincorporar fa pocs dies a l'equip. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
11: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
7: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és avui a les 9 del vespre i a l'Espanyol aquest migdia presentaran Vanya Derkusic com a nou jugador. També hi ha presentacions a segona divisió avui. El Sabadell presentarà també al migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumim, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
12: I think I'm a very defensive player.
13: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
12: I think that's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
7: El club gironí també ha presentat a mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov. El Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés. Estava convocat i es trobava en bon estat físic, però no va voler sortir al camp per mirar de forçar la seva sortida del club. En handbol, dues victòries al Ciutat de Granollers, tant l'equip femení, que va superar el Zúric per 27-25, com el masculí, 34-31, contra el Thun suís. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segura.
14: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
7: Demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinant masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Demà s'enfrontaran a Irlanda. I en bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Laković, provinent de l'Estepona. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'Ale Pivot lituà Majauskas durant la pretemporada, amb la idea que, si funciona, pugui allargar el contracte.
0: Dos quarts de nou del matí, aquestes són les notícies destacades a aquesta hora. La Unió Europea coll a Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Ara bé, des del Ministeri d'Infància contesten assegurant que estan absolutament en contra de deportar a menors. Està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials, com ara Instagram, deliberadament per crear addicció als adolescents. I el Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborre una condemna prèvia per violència masclista. Qüestions que hem destacat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i entitats, i això els evita ingressos als hospitals. I a els 83 anys, el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme, es va convertir en un fenomen televisiu entre els anys 70 i 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. En esports, Montse, què destaquem?
7: El Barça, que es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio.
0: I avui dimecres 19 d'agost, encara calor intensa, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà assolellat i la tarda amb nuvolades i arruixades al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran. I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz, bon dia.
15: Hola, bon dia. Els trens de l'R4 de Rodalia circulen amb retards de 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a l'infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres, complicacions a l'N240 a Lleida per la retirada d'un camió volcat i ha tallat l'accés a l'autovia A2 pels vehicles que circulen direcció Osca. I a Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres.
0: Dos quarts de 9:02, la Unió Europea pressiona Espanya perquè expulsi tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lamert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
16: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, el popular, Juan José Vivas.
17: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
18: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: El Ministeri d'Infància respon a Europa, que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de qualsevol cosa. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció possible, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de dues dècades que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. Maria José Jiménez és voluntària d'aquesta entitat.
19: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
0: Avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma i, mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran d'aquesta crisi.
5: 3Cat Info.
0: Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, que també s'anomena scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
20: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials a les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que en aquest temps Zuckerberg sigui declarat a prestar testimoni. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i també en l'economia de la zona euro. En un article al blog del BCA, 5 experts apunten que les famílies europees tenen, de manera indirecta, 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
1: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: Els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació de la zona euro. El fabricant xinès de robots humanoides, Unitree Robotics, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitree està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compte entre els seus inversors amb grans gegants tecnològics. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana, Unitree ha presentat un robot anomenat Superman, que és capaç de saltar a una alçada de 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos a desenvolupar-lo. Malgrat l'eufòria, Unitree adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del que està previst. L'activitat sísmica arreu del món no ha augmentat darrerament, és el que asseguren els experts després dels terratrèmols de Venezuela i Colòmbia i a menys magnitud a Granada. El sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals. Ho ha fet en una entrevista a 3CAT Info.
21: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada hi va haver 2 terratrèmols més, un de magnitud 3,4 a la població d'Oguijares i l'altre de 4,8 que va deixar 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. El sisme va obligar a desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies al sud de l'àrea metropolitana. L'OMS alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Miriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
22: Poner en marxa tots els pilars d'intervenció, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tampoc tractament.
5: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3:15 del matí, el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita els ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
23: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys, quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
2: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
23: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
2: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
23: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
0: Amb aquests aplaudiments va acabar el minut de silenci que va tancar la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, va dir que no poden deixar de recordar els fets per respecte a les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Boigues.
3: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira, ara té 87 anys, va patir múltiples ferides a la cara. Ahir va dir que no recorda res del que va passar.
4: És una cosa que va passar i ja que aguantau i ja està. No recordo ni lo dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
3: Rovira apunta que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac.
0: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les beines. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, ho va atribuir a través de les xarxes socials a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes. I a la presó de Lleida s'ha suïcidat un intern. El cos el van trobar ahir al matí, segons va denunciar el sindicat SICAP-FEPOL, i van confirmar fons del Departament de Justícia. Uns interns van avisar els funcionaris dels fets i el servei mèdic va fer maniobres de reanimació al pres fins que va arribar el personal del SEM, que en va certificar la mort. Segons Justícia, l'home no tenia activat, volíem dir, el protocol de prevenció de suïcidis. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicat la mort de l'intern i exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa Camacho. Segons diuen, aquests fets s'afegeixen a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal i greus deficiències de gestió dins del sistema penitenciari català.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90.

0: De que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la màgia, no és més que això. No?
1: Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el Mag de l'Any als Estats Units i va ser campió del món de cartomàgia. Un dels seus espectacles més famosos va ser Màgia Potagia, en el qual barrejava humor i misteri. Tres quarts de nou, passem per l'equip viari per conèixer la situació del trànsit i conèixer també la previsió meteorològica. Actualitzem, per tant, situació a carreteres i autopistes del país i transport públic. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic perquè és on hi ha la incidència més destacable i és que els trens de la línia R4 de Rodalies estan circulant amb retards de 40 minuts a mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Pel que fa a les carreteres, hi ha cua a la Ronda Dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres que tallen un carril i a Vallcarca en sentit Besòs perquè hi ha un vehicle avariat també molt a prop de la zona d'obres. A l'N240, complicacions a Lleida per la retirada d'un camió bolcat. Per això ha calgut tallar l'accés a l'autovia A2 pels vehicles que circulen per la Nacional en direcció Osca. A la resta de carreteres i autopistes catalanes, de moment es manté la tranquil·litat. Més informació actualitzada al punt de les 9.
1: El temps. Tomàs Molina.
3: Avui serà encara un dia calorós, però potser serà ja l'últim dia de temperatures de 40 graus. A partir de demà arriba aire una miqueta més fresquet i les temperatures aniran a la baixa. Avui, un dia en conjunt assolellat, o almenys al matí en conjunt assolellat, tot i que a la tarda tornen a créixer nuvolades i acabaran donant ruixats, localment alguna tempesta més probable de cara a la segona part de la tarda i també la primera part de la nit. Afectaran especialment l'àrea de l'Alt Pirineu, l'Aran, també alguns punts de les comarques de Ponent i esporàdicament d'altres indrets del país, però de forma ja més esporàdica. Dijous serà un matí que començarà amb intervals en núvols per tota la façana litoral de la Costa Daurada, de les Terres de l'Ebre, fins i tot amb alguna gota, amb algun petit ruixat en aquesta zona, amb matí variable a la resta del país, i a la tarda les nuvolades guanyaran terreny en àrees del Pirineu i, de fet, reapareixeran el ruixat ja a última hora del dia en àrees de muntanya, tant al Pirineu com a la resta del país. I és que la situació anirà cap a un augment de la inestabilitat de cara a divendres, dissabte, diumenge i fins i tot dilluns de la setmana vinent. Aquesta inestabilitat s'anirà acompanyada també d'una entrada d'aire una miqueta més fresquet. Podrà haver-hi alguna tempesta forta durant aquest cap de setmana i la temperatura anirà clarament a la baixa. Amb una normalització de les temperatures de cara a dissabte i diumenge, tindrem doncs un ambient més normal que el que tocaria en aquesta època de l'any.
1: Tarragona celebra avui la seva festa major petita de Sant Magí, una jornada marcada per la Diada Castellera amb les quatre colles castelleres locals i per la processó amb la participació del Seguici Popular. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Bon dia, la colla Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets de Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau se citaran a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, a tocar de la catedral, en una diada en què es podria veure algun castell de gama extra. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó que recorrerà els carrers de la part alta de Tarragona i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro.

El Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme tanca una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà o Sergio Dalma. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita i cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en la temporada estival. Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV. La reina del pop que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions.

0: nominacions, Montse Pujol.
1: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalía ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.

0: talk about.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
2: Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars a la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra, dirigida pels Javis. Montse.
3: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebra la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
1: Se me ha olvidado toda la palabra.
2: Seguim amb més qüestions. La pel·lícula, com us deia, en Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat avui i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció Perlac, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció Offshore, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia, de Berlín o de Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitació. I també inclourà directors de culte com el polonès Paweł Pawlowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a la secció Perlac optaran al premi del públic.
4: A Trescat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: I abans dels esports, encara us explicarem que el poble de Viu, de Llevat a l'Alta Ribagorça, recupera un pergamí que va estar més de 800 anys amagat a l'església. És el document que data la consagració del monument i que el converteix en el més antic dels grans temples romànics a la comarca. Ara se n'ha fet una reproducció exacta. Viu, de Llevat, a Noelia Caselles.
9: L'any 1972, de manera totalment fortuïta, mentre feien obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita capa de fusta que es col·loca a l'altar durant la consagració del temple. Es feia a l'edat mitjana. Contenia relíquies i un document clau, com explica Yolanda Ferran, l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual pertany Viu.
10: Un pergamí que era l'acte de consagració de l'Església. Va ser el 10 de desembre de l'any 1108. Per tant, és la primera església romànica consagrada a l'Alta Ribagorça.
9: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora va tenir clar què n'havia de fer. Ho explica Montse Macià, delegada diocesana de Patrimoni Artístic.
11: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, on des del 2007 forma part de l'exposició permanent.
9: Ara s'ha fet una reproducció de l'elipsenoteca, la capsa de fusta, i també del pergamí. Quan estigui enllestida la vitrina, s'exposarà a l'església de Viu de Llevat.
4: Esports.
2: Montse, Raia, bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça s'estrena avui davant l'afició. Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou, un partit que podeu seguir en directe a la TVT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'afició podrà veure ja el nou fitxatge Rodri, que ahir al vespre van presentar oficialment. El migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció i li agrada que el comparin amb l'ex blaugrana Sergio Busquets.
0: Para mí siempre ha sido un gran referente. Entiendo la comparación pues por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común.
12: Rodri creu que la progressió del Barça a les últimes temporades el situen com un equip que és a prop de guanyar la Champions. I sobre el seu nou company i estrella del Barça, Lamine Yamal, n'ha parlat així.
0: Lamine, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso, pues los más importantes que a los que se puedan aspirar, y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble.
12: Rodri no es preveu que jugui avui al Gamper, perquè tan sols fa unes hores que és amb el Barça. Qui sí que debutarà avui davant l'afició són els dos nous fitxatges blaugranes, Adeyemi i Anthony Gordon.
13: I can't wait. I'm so excited.
14: No puc esperar més. Estic molt emocionat per veure l'estadi, per posar-me la samarreta del Barça a l'estadi i per compartir temps amb els aficionats, veure'ls per primera vegada. Espero poder marcar un gol, guanyar el partit, tot plegat. Everything.
12: En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat el brasiler com a capità provisional a l'espera que els jugadors facin la tria de capitans. Un Barça que ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de João Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. A Barça juga el Gamper i l'Atlètic de Madrid té avui a partit de la primera jornada de la Lliga de Futbol contra el Màlaga. No hi ha anat convocat Julián Álvarez perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic Simeone vol que Julián es quedi.
15: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
12: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és avui a les 9 del vespre. A l'Espanyol presentaran aquest migdia Vania Derkušić com a nou jugador, un defensa eslové de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, que és internacional amb Eslovènia. També hi ha presentacions avui a la segona divisió. El Sabadell presentarà també al migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
16: The main thing that attracted me to Girona, I think, is the club itself, Girona.
17: El que més em va atraure del Girona és que és un club amb molta història en els últims anys. Juguen un futbol molt atractiu.
12: El club gironí també ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. I continua el serial amb Víctor Sigankov. El Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés. Estava convocat i es trobava en bon estat físic, però no va voler sortir al camp per mirar de forçar la seva sortida del club.
4: 3Cat Info.
12: En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. Ahir, tant el femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig a Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar ahir a 1 contra Bèlgica i demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip espanyol.
18: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
12: El següent partit és demà a Espanya i Irlanda. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic, provinent de l'Estepona. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas durant la pretemporada, amb la idea que, si funciona aquest fitxatge, pugui allargar el contracte fins al final de la temporada.

0: Dimecres 19 d'agost del 2026. No, no mirin la previsió del temps encara. O mirin-la, però no se la creguin del tot perquè queden dies. O mirin-la i comencin a encomanar-se als sants patrons perquè ens allunyin de la pluja, almenys en els moments fonamentals. Tot l'estiu morts de calor i sense veure una gota d'aigua, perquè ara ens mengem les ungles pensant en un diluvi per festa major. Però abans de posar-nos la vent abans de la ferida, avui és el dia de la Zoe. El dia de la Zoe, el dia de la Pepi i el dia d'en Josep Maria. A les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament, al pregó de Festa Major, en directe per Ràdio Maricel i Canal Blau, i a les 7 del vespre, al davant del Palau del Rei Moro, en aquella placeta que sempre queda petita, al pregó satíric de la Grupa, amb la Pepi Martínez i en Josep Maria Esteban, que, com dirien a l'1, 2, 3 de fa 50 anys enrere, pareja i resident en Sitges. Bé, en Sitges, entre Terrassa i Sitges, i una cosa o una altra. Bé, doncs, al pregó de la Festa Major, en directe, el pregó satíric de l'agrupació el trobaran ja disponible al nostre web poc temps després d'haver-se declamat, com els dèiem, al pati del Palau del Rei Moro. I a partir d'aquí, un no parar, fins en lli. En uns moments en farem repàs, en uns moments escoltarem què li deia la Zoe Puigivet amb Pitu Valera fa una setmana i farem, com no, barrer la Festa Majonera. Perquè tot plegat comença avui i creuem els dits que tot vagi més o menys bé, tenint en compte les previsions, fins al dia de Sant Lluc.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Avui que s'ha fet clar a les 6:36 i el sol ha sortit a les 7:06. El sol es pondrà a 9:15 i un minut a les 8:46 i es farà fosc a les 9:15 clavats. El dia s'escurçarà 2:28, quedant en 13:40 de llum solar i 10:19 de foscor. Avui, òbviament, la protagonista és una, la Zoe Puigivet. En uns moments escoltarem un resum de la conversa que mantenia amb en Pitu Valera fa una setmana, explicant com va anar tot plegat, els nervis inicials i com aquesta festa major que ha de venir és una festa major que per ella és la festa major del públic, de la gent, de totes aquelles persones que formen part del seu univers particular com de tots els universos particulars dels sitgetans i les sitgetanes. Des de fa ben poc, la Zoe forma part del ball del públic i se sent molt còmoda en aquest paper perquè, com ella mateixa assegura, això li permet celebrar la festa a través dels seus petits i grans moments envoltada de família i amics. Doncs en uns instants recuperarem part d'aquella conversa tan bonica, aquella conversa que acaba bé amb el que s'ha fet molt viral de la Zoe abans del pregó de festa major, aquest ja és divendres, del seu perfil a Instagram. Després, la nostra tertúlia jove. Avui amb la Vinyet Granda, la Paula Navarrete, Martí Monasterio i la Núria Sales, de nou la festa major, la tertúlia de la setmana passada que va donar molt de sí i ha servit també per preguntar coses sobre les colles mixtes, sobre, bueno, tot allò que forma part d'aquesta festa major d'avui, de la festa major actual, no la del passat, no la de fa 5 anys, la de fa 10, sinó la d'avui i la que molts joves ja visualitzen de cara al futur. I a la tercera hora de programa, una conversa que ens portarà l'any 2022, però que és d'actualitat. Per què és d'actualitat? Perquè aquest any es presentarà, i en els actes previs de la festa major, la restauració del cabeçut del Patufet. Bé, doncs, el cabeçut del Patufet va fer 100 anys l'any 2022 i el mes de setembre de l'any 2022 el grup d'estudis sitgetans va editar una publicació titulada El Patufet, un cabeçut amb 100 anys d'història. Una publicació realitzada per en Francesc Parra i en Miqui Marçal. Ells dos varen ser aquí, a la ràdio, va conversar amb ells en Joan Tutusaus i a la tercera hora recuperarem aquesta entrevista en què ens explica la història del nostre Patufet, que és un dels molts Patufets que van sortir de l'Ingenio. Bé, doncs, un d'aquests és el nostre i és, hores d'ara, el Patufet més veterà de tots els capgrossos que surten per Festa Major. A la gent és dia de pregons, però també per tots aquells i aquelles que diguin jo el pregó, vaig una altra cosa. Després de l'èxit de l'Odissea, avui al Prado és el dia de Spider-Man.
1: ¿Qué me está pasando?
2: ¿Me has echado de menos, Spidey?
1: Me estoy volviendo loco. Estoy totalmente descontrolado.
0: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bertal. Han passat 4 anys des dels esdeveniments de No Way Home i Peter Parker ara ja és un adult que viu completament sol. Ha desaparegut voluntàriament de les vides i dels records de les persones que estima. Combatent el crim en una Nova York que ja no coneix el seu nom, s'ha dedicat per complet a protegir la seva ciutat.
1: ¿Y podría librarse solo de los aspectos malos?
3: ¿Cómo decidirías qué partes de la naturaleza son buenas o malas?
0: La pel·lícula de Destin Daniel Cretton, que ha estat un dels grans èxits d'aquest estiu. Una pel·lícula de 2 hores i quart d'acció amb Spider-Man a les 5 de la tarda, en versió en castellà, a les 8 del vespre, en versió original, subtitulada.
4: ¿Qué cree que está buscando?
5: Oh, veo que te gusta mi tablero. No soy uno de esos tíos raros.
6: Un poco raro, sí es. Soy MJ.
5: ¿Vosotros no os conocéis?
0: Spider-Man Brand New Day, al Cinema Prado, avui a partir de les 5 de la tarda i a les 8 també, i durant tots aquests dies de festa major. Aleshores, important, avui, abans no comencem a parlar de l'agenda de festa major, uns quants apunts d'aquells que s'han de marcar bé, eh? Sobretot perquè ningú li passi la data. Des d'ahir, està obert el període d'inscripcions per la cercavila i matinal infantil de Santa Tecla. Nova Déu, des d'ahir 18 d'agost fins al 12 de setembre, està obert el període d'inscripcions per tots aquells nens i nenes de 5 anys que surtin amb gegants, cabeçuts i bestiari sense carretilles, i aquells que surtin amb bestiari de foc amb carretilles infantils i que hagin fet el curs de consumidor reconegut com a expert en anys anteriors i, per tant, tinguin el certificat d'haver fet el curs. Tant pel que fa a portants de bestiari de foc com per timbalers, perquè us recordem, els timbalers també formen part de la colla i, per tant, els timbalers també han de fer el curs. Tant els portants de bestiari de foc amb carretilles infantils com els timbalers que surtin amb aquest bestiari de foc. De moment, els que hagin de fer el curs de consumidor reconegut com a expert han d'esperar el 4 de setembre a inscriure's, perquè el curs de consumidor reconegut com a expert, aquell curs que dona el certificat que s'ha de tenir per sortir a la matinal si llences carretilles, el curs es farà el 4 de setembre. Però per aquells, repetim, que ja tinguin el certificat, que ja tinguin el curs fet, i els que surtin amb un gegant, amb un cap gros i amb bestiari sense carretilles, ja es poden inscriure a la cercavila i matinal infantil de Santa Tecla. Tota la informació està disponible al portal de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat, allà hi trobareu el formulari, per tant, no perdeu el temps, i qui vulgui més informació es pot adreçar a través de correu electrònic a la regidoria de Tradicions i Festes, tradicionsifestes@sitges.cat, o al telèfon 93 811 76 47. Ho anirem repetint al llarg d'aquests dies perquè ningú es quedi sense poder sortir la matinal infantil. Aleshores, com cada any, la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans convoca la 27a edició del concurs de fotografia de la Festa Major. Concurs de fotografia obert a tots aquells que facin imatges de la Festa Major, de qualsevol acte de la Festa Major. Hi ha dos temes, el tema A, dedicat al foc, tot el que són colles de foc, bèsties de foc, i el tema B, qualsevol acte excepte el foc, gegants, castells, sardanes, pregó o el que vulgueu. La modalitat blanc i negre o color. Els premis. Primer premi per cadascuna de les dues categories, 100 euros i un àpat per dues persones i diploma. I el segon i tercer premi, obsequi i diploma. Les fotografies, bé, ja ho direm, perquè òbviament primer ha de passar la Festa Major i es poden presentar les fotos fins al 5 de setembre. Per tant, si ja teniu més o menys, jo dic, mira, tinc ganes amb la càmera de fer aquest any no sé què, la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans obre el concurs de fotografia de Festa Major. I avui també és el primer dia del 14è concurs fotogràfic de Festa Major Instagram que organitza la grupa, del 19 al 26 d'agost. Per tant, avui, primer dia, només cal que publiqueu les fotos a Instagram amb el hashtag FMSitgesABPS26. Hashtag coixinet FMSitgesABPS26. Primer premi, un àpat per dues persones al restaurant La Salseta. Un segon premi, un àpat per dues persones a la pizzeria del Cap de la Vila. I un tercer premi, un vermut per dues persones a la vermuteria La Gralla. Els premis també inclouen una col·lecció de polseres dels Diables de la Grupa i un llibre de la col·lecció La Tarlatana. A partir d'avui fins al 26 d'agost, 14è concurs fotogràfic de Festa Major a Instagram. Vinga, i ara anem per als actes, allò, estrictament de Festa Major. Abans d'arribada esportiva. Avui al Gamper, però per aquí, deixant-nos estar al Gamper, a les 7 de la tarda, al municipal d'Iguadols, amistós de Festa Major, la Unió Esportiva Sitges s'enfronta a la Pobla de Mafumet, de Tercera Federació, avui a les 7 de la tarda, al municipal d'Iguadols. Aleshores, a les 7 de la tarda, el pregó satíric de Festa Major, a la seu de l'Agrupació de Balls Populars, amb la Pepi Martínez i en Josep Maria Esteban, dos puntals de la grupa, protagonistes del pregó satíric de Festa Major. I després, com sempre, l'homenatge al soci o a la sòcia de la grupa, la pubilla, tot allò que forma part d'aquesta prèvia a l'agrupació de balls populars, d'aquesta prèvia de Festa Major. Avui a partir de les 7. A partir de les 10, el pregó de Festa Major. Aquest pregó escoltaran a la Zoe, per tots aquells que vagin, si poden anar amb barret, millor, perquè és... hi haurà un moment barret. I també hi haurà, fins aquí podem llegir, ambientació sonora. Punt. Pregó de la Zoe Puigivet, a partir de les 10 de la nit, plaça de l'Ajuntament, bé, com cada any, o sigui, llavors hi ha aquella gentada allà que espera que obrin les tanques, i rom, rom, tot aquell seguit de fileres reservades, i de pom, pom. No vagin tard, és un consell, eh? Que allò de ser de Sitges de sempre i tal, i picant-se el pit, no els farà... No els assegura seguint. Per tant, no facin tard, passin el que s'ha de fer i endavant les atxes. Avui a les 10 de la nit, acabat el pregó, festa, brindis, a la plaça, a la torreta, i amb el grup sitgetal, la Caleta. Per tant, després, copa de cava, brindis, i la gent de la Caleta a la plaça per posar ambientació musical. Això avui dimecres 19 d'agost. Vinga, demà dijous 20 d'agost. La llista és llarga també d'activitats de Festa Major. Ja no hi col·loquem aquí les tocades de grallers, els bars, a diferents establiments, tot aquest entorn també de prèvia de Festa Major, eh? Perquè si no, no acabaríem. Demà dijous 20 d'agost, a les 6 de la tarda, el Ball de Panderetes amb Diversitat, a la plaça, a la Torreta, aquesta iniciativa tan maca de l'Agrupació de Balls Populars i la Fundació Ave Maria, que l'any passat es va encetar amb el Ball de les Gitanes, aquest any, demà a partir de les 6, el Ball de Panderetes amb Diversitat. A les 7, a la plaça, a l'Esbar Roca Sagna de Gelida i al seu espectacle Vents de la Mediterrània. A les 8 del vespre, al Racó de la Calma, jazz de Festa Major, amb Retriu. Si l'any passat Retriu, a més del jazz de Festa Major, va ser protagonista del pregó de Festa Major, avui al Racó de la Calma, jazz de Festa Major a partir de les 8, Retriu, Òscar Ferret, Joan Pinós, Pinyo Martí. El preu de l'entrada, 15 euros, una de les activitats del Sitgestiu dels Museus de Sitges. I demà, a partir de les 8 del vespre, convivència en dies de festa. Aquest és el debat que la plaça posarà en comú l'agenda Locomotora 21, aquest col·lectiu que té un podcast que poden trobar a Spotify. El podcast porta per títol Les boixes dels gats. Bé, doncs, aquest podcast és el que d'alguna manera es farà en directe, s'enregistrarà demà dijous a partir de les 8 del vespre a la plaça, a la Torreta. Convivència en dies de festa. Òbviament, com que el podcast quedarà penjat, ja el recuperarem i ja el podran escoltar també a través de la ràdio. Demà dijous, com els dèiem ahir, allò que molts i moltes tenen encerclat a la nevera, el concert Ball de la Principal de la Bisbal. A veure si el temps es porta bé, perquè... Bé, però ens sembla que demà dijous encara la cosa s'aguanta, eh? A 9:45, primer el concert, després el ball, a la Fregata, amb la Principal de la Bisbal, la cobla orquestra, la Principal de la Bisbal en la seva versió d'orquestra. I a partir de les 10 de la nit, demà dijous, a la plaça, l'espectacle de transformisme de Jessica Pulla. Nou i 16 minuts, anem per les activitats de divendres i ens aturarem el divendres, eh? Perquè en la mesura que vagin passant els dies ja hi anirem afegint els actes de l'agenda, però com que n'hi ha tants, tampoc els volem atabalar massa. El divendres 21 d'agost, a les 5 de la tarda en castellà i a les 6 en català, passeig sensorial pels museus de Sitges amb degustació de gelat modernista, activitat que organitza els museus de Sitges, preu de l'entrada 15 euros, a les 5 en castellà i a les 6 en català. Divendres dia 21, a partir de les 7 de la tarda, espectacle infantil a la plaça, la companyia Jordi Font i els seus contadors de llegenda, els éssers fantàstics, a partir de les 7 de la tarda del divendres dia 21. I a partir d'un quart de 9, el trasllat de Sant Bartomeu fins Can Fals. Recorregut molt simple, aquest sí que està a l'abast de tothom, fer-lo tot senceret, sense que ningú perdi la paciència. Parròquia, carrer Major, carrer Carreta Vall, fins a arribar a Can Fals. Així de simple. Divendres, a partir d'un quart de nou, al trasllat de Sant Bartomeu, des de la parròquia fins a Can Fals. Mentrestant, a la plaça La Torreta tindrà lloc aquest sopar popular a partir de les 9, tíquets ja exhaurits, i a partir de 11:15, obert a tothom, no explícitament els del sopar, sinó tothom en general, perquè és un espectacle gratuït, als Coplets amb Glòria Rivera, a la plaça, aquest divendres dia 21, a partir de 11:15 de la nit. Ja ens hi tornarem a posar amb la informació de Festa Major, però ara unes quantes notícies. Ahir, que es va aturar obligadament la circulació ferroviària entre Vilanova i Sitges per l'arrossegament d'una persona. Això va passar a la vora d'un quart de 12 del migdia i, per tant, la R2 Sud va patir, en aquest cas, en retards, es va aturar després una freqüència de dos trens per hora i sentit. En fi, que el trànsit ferroviari va patir ahir arran d'aquest malaurat arrossegament d'una persona entre Sitges i Vilanova. També informa Canal Blau que hi va haver un ferit en una col·lisió frontal a la recta de la Mata. Ahir al matí es va produir una col·lisió frontal entre un turisme i un ciclomotor a l'alçada de la recta de la Mata. L'accident va tenir lloc a quarts de 7 del matí, quan encara era fosc, i es va produir mentre el turisme realitzava un avançament correcte per la via en el tram de línia discontínua i no hauria vist venir el ciclomotor. El conductor de la motocicleta de baixa cilindrada va resultar ferit a la cama i va ser traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van anar regulant el trànsit ahir al matí, però, com els dèiem, un accident a la recta de la Mata, fruit d'aquest avançament que va fer un vehicle en un tram en què es pot fer l'avançament, però no havia vist la moto que venia en direcció contrària a primera hora del matí. Els ho van comentar fa uns quants dies i ara sembla que ja és un fet. I fèiem valer l'aforisme castellà: cuando las barbas de tu vecino veas quemar, por las tuyas. Bé, doncs, definitivament, l'Ajuntament de Vilanova rebutja la instal·lació generalitzada que vol fer DIF de pantalles acústiques a tot el municipi en el recorregut de la via del tren i reclama a DIF actuar sobre l'origen del soroll ferroviari. El consistori defensa que la reducció del soroll hauria de començar amb actuacions tant sobre la infraestructura ferroviària com sobre els trens. Recorda que el soroll ferroviari no prové únicament del contacte entre les rodes i el rail, sinó també dels sistemes de frenada, els motors, els equips de climatització i altres elements del material mòbil. Què ha passat aquí? Doncs ha passat més o menys, és que estem on estàvem, perquè això ja es va dir fa molt de temps i no hi ha hagut manera de resoldre-ho. Quin és el problema? Bé, doncs, hi ha una qüestió de contaminació acústica que genera la via del ferrocarril. En això tothom ja està d'acord. Per bé que segurament molts sitgetans pensaran: bé, ja ens hi hem acostumat després de tants anys, perquè, esclar, la via del ferrocarril des de finals del segle XIX amb ara ens hem acostumat a tot. Bé, què passa, però? Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, vol instal·lar unes pantalles acústiques que separin les vies del tren de l'entorn urbà més immediat. Quin és el problema? Que en algunes parts del recorregut de la via del tren pels cascs urbans de diferents poblacions, aquestes pantalles acústiques tenen una alçada de 3 metres, de 4 metres, de 4 metres i mig. I és clar, Sitges ja es va dir en el seu moment que no s'entén una barrera visual de 4 metres d'alçada al costat de la via del tren. Se'n poden fer l'efecte vostès, que els direm, a la part del pont sota la via carretera de Vilanova. Allà, si hi ha d'haver unes pantalles acústiques de 4 metres o de 4 metres i mig, ja s'ho poden imaginar, primer per les pantalles i després perquè la decoració allà serà de pronòstic. Bé, què passa, doncs? Que DIF no ha trobat una solució alternativa i l'Ajuntament de Vilanova diu que no, que aquestes pantalles no les vol i que, per tant, li demana a DIF que es trenqui la closca entre DIF i Renfe, que desenvolupin una estratègia conjunta que incorpori mesures de manteniment, millora de la via i la pantalla com a solució, diguem-ne, comptada i no generalitzada. A veure què passarà aquí a Sitges, però de moment l'Ajuntament de Vilanova li torna a dir a Diff que les pantalles acústiques amb aquest criteri no les vol de cap manera. I una més, a les pàgines de Vivir en Verano de La Vanguardia, titular Farcells de droga a la deriva. Tres farcells de droga que al llarg del mes d'agost s'han trobat a la costa catalana, a la deriva, a la platja de Badalona i fa pocs dies, el dimarts de la setmana passada, segons diu la informació de Maica Navarro, un banyista va trobar doncs, un farcell, el van obrir els cossos de seguretat i el van portar als Mossos d'Esquadra. Bé, un farcell que, com els altres dos farcells, portava una inscripció que deia «Siempre vivirás en el recuerdo de todos tus amigos, compadre». I una fotografia, una imatge de Nostre Senyor, de Crist. Els tres farcells estaven embolicats amb aquesta imatge. L'últim, com diu aquesta crònica de Maica Navarro a La Vanguardia, localitzat a Sitges, el va recuperar també un banyista que el va entregar a un socorrista que el va obrir el paquet per veure el que contenia immediatament el va entregar als Mossos. Per tant, tres paquets de cocaïna a la costa catalana aquest mes d'agost i un d'aquests a la costa de Sitges. La crònica diu que va ser, en aquest cas, des del 10 d'agost. El 10 d'agost es va trobar el primer paquet de droga a Badalona. El 13 d'agost, un altre d'idèntic va arribar a Tarragona. I el dimarts de la passada setmana va aparèixer el paquet a Sitges. Els investigadors sospiten que la droga es va haver de perdre en un transport entre les Illes Balears i la costa catalana. Fardos de droga a la deriva, aquest és el titular a les pàgines de Vivir en Verano a La Vanguardia. El mar ha tornat aquest agost tres paquets de cocaïna d'una mateixa partida a les platges de Badalona, Tarragona i Sitges. I com els dèiem, embolicat, molt ben embolicat. Com saben, aquests paquets s'emboliquen d'una manera que sembla impossible d'obrir, amb una imatge d'un Crist i al costat aquesta llegenda. Siempre vivirás en el recuerdo de todos tus amigos, compadre. Llegenda que diuen els cossos de seguretat que pot anar adreçada al membre d'un clan de la droga que ha mort en alguna circumstància. D'alguna manera, aquesta comanda, si és que ho volen dir d'aquesta forma, l'homenatge amb aquesta imatge del Crist i aquestes paraules. Nou i 25 minuts, anem a coses més agradables que no pas parlar de droga, que és parlar del pregó de la Festa Major. El pregó aquesta nit, a partir de les 10, la setmana passada, fa més o menys una setmaneta, la Zoe Puigivet era entrevistada per en Pitu Valera. Reconeix que la proposta en forma de pregó li va causar una veritable sorpresa, però al cap d'un minut i sota l'atenta mirada dels membres de la comissió, la regidora va acceptar el repte que suposa declamar un pregó com el de la Festa Major. La Zoe Puigivet Masó, pregonera de la Festa Major, forma part en l'actualitat d'aquell anomenat Ball del Públic i se sent molt còmode en aquest paper perquè, com ella mateixa assegura, li permet celebrar la festa a través dels seus petits i grans moments envoltada de família i amics. Ha ballat gitanes, ha tocat el timbal, ha fet fins i tot el paper de diablesa i enguany podrà gaudir d'una visió diferent de la festa que viu molt a peu de carrer. Així li explicava en Pitu com va viure aquests moments inicials de la petició de ser pregonera de la Festa Major.
4: Pues crec que vaig tardar un minutet, no? Veia totes les cares pensant, que els veia els ulls i les cares dient, digues que sí, no? Se'ls veia, sí. No? I jo, clar, primer et ven un munt de coses al cap, però dius, bueno, això, no? No pots dir que no. I vaig dir, vinga, va, doncs sí, som-hi, clar que sí.
7: I a partir d'aquí comença tot un procés, oi?
4: Exacte, no? De donar-li el cap.
7: De donar-li toms al com serà aquest pregó, com m'agradaria que fos aquest pregó,
4: exacte.
7: Quin tipus de pregó...
4: Totalment, no?
7: Són tantes coses.
4: Tot això, el que estàs dient, sí. Tal qual. I llavors el que vaig fer, perquè dic, vale, com es fa un pregó? Ja, perquè comencem per aquí. I vaig mirar les parts que ha de tenir un pregó, així, en modo general, amb el Google, clàssic,
7: sí, sí.
4: Com si fessis un treball de l'escola. En plan, parts d'un pregó.
7: Què vas posar? Major. Pregó de festa major?
4: Sí, parts d'un pregó de festa major. No, i em posava rebuda, em sembla que posava nucli... No, presentació, nucli i comiat. Sí, sí. I jo, vale, anem bé, de moment tinc això. Vale? Sí, sí, tal qual. Em vaig sentir com al col·le un altre cop. Però bueno, em va anar bé, mentalment. Mm-hmm. Dic, va, d'acord. Llavors també em vaig ficar a mirar pregons d'altres anys. I inclús d'altres pobles. Mm. Allò per... Aviam què feia la gent, no?
7: Sí.
4: Perquè tot i que jo havia vist...
7: fos per curiositat.
4: Una mica per curiositat. Sí. I a partir d'aquí també vaig parlar amb els meus tiets, i llavors em donaven consells, en plan, tu el que has de fer és seguir un fil conductor tota l'estona, que pensis que la gent no es perdi d'aquest fil conductor. Jo, vale, i entre això, internet i els pregons que havia vist, i que jo tenia molt clar que volia ser un pregó molt meu, molt Zoe, o sigui, no volia semblar una altra persona, doncs aquí ja va començar a créixer doncs, tota...
7: Crec
4: tota
7: que aquesta, això que dius és interessant, Zoe, perquè entenc que és la mare dels ous, és a dir, que el pregoner o la pregonera, en aquest cas, sigui ella.
4: Mm-hmm. Exacte. No? Per mi sí, no?
7: És a dir, quan un vol fer o vol ser quelcom que no és...
4: Exacte.
7: Ha de ser un molt bon actor.
4: Ha de ser un molt bon actor, sí. Sí, no? I...
7: No?
4: Que a vegades quan escrius pots jo volia fer servir paraules que faig servir sempre, no? Potser hi ha alguna paraula que potser xirria una mica més,
7: sí.
4: No? Perquè et quadra allà, però era això, no? Jo havia sentit paraules pues, això d'altres pobles i tal, que dic, ui, per quin idioma estan parlant, no? Per mi era una cosa molt, molt, molt estranya, no? I dic, sí, no, jo això no ho vull fer, jo vull parlar tal qual. I si no dic bé una cosa, doncs pues, mira, em sap molt de greu, però jo la dic així, no? I així és com crec que ha sortit, molt parlat així.
7: Vaja, que vols que sigui molt, molt reconeixible.
4: Exacte, molt, molt proper, no? Molt com si estiguessin parlant ara aquí,
7: sí.
4: O a casa meva, o a un bar. Vull dir, una miqueta és aquesta la idea.
7: No t'ho he preguntat, quan t'ho van dir?
4: El 22 de maig.
7: 22 de maig.
4: Sí, justet, eh?
7: Déu-n'hi-do, eh?
4: Justet, sí. Ja ho vaig pensar ja, perquè a més vaig sentir el pregó de l'Alba, que em sembla que diu, a mi m'ho van dir al març, no sé què, dic, ah? Dic, anda, doncs pues mira,
7: em
4: van fer córrer més. Però bueno, un part millor, perquè a vegades, quan tens més pressió, jo almenys, a vegades es treballa millor.
7: Quin tant per cent hi ha d'il·lusió, quin tant per cent hi ha de... responsabilitat, d'afrontar-vos, si més no, també com un repte.
4: Clar.
7: Hi ha una mica de tot, no?
4: És una barreja,
7: és una barreja.
4: Molt bona d'aquestes tres coses que has dit, no? Responsabilitat, home, molta, no? Perquè al final estàs obrint la festa major del teu poble i està clar que ho vols fer el millor possible. I jo ho intentaré. Ara, el que està clar és que, com tot, no a tothom li agradarà, segur que no, i això és així,
7: però
4: perquè
7: això
4: cadascú
7: és així,
4: som
7: i,
4: com
7: i,
4: som.
7: I quan
4: no?
7: Parlem de pregons,
4: exacte.
7: De quadres, de tot.
4: No?
7: Sí.
4: Òbviament, no? Llavors, quan, això ho has d'entendre també, que no podràs arribar a tothom. Llavors, bueno, però la responsabilitat segueix sent voler-ho fer el millor possible, no? Després, quines altres paraules has dit? Que ho has dit molt bé, tu. Responsabilitat...
7: Sí, afrontar-ho com un repte.
4: Afrontar-ho com un repte, exacte.
7: Sí.
4: No? Realment era un repte perquè... Bueno, jo, pues, jo no ni sóc escriptora, ni sóc, no? Tothom em pregunta, però què diràs, no? Què escriuràs? Què? No? Llavors, bueno, quan em plantejo ja el que vull fer, realment, fins que no et planteja realment el que vols fer, és un repte, en plan, uau. Però bueno, llavors em va venir al cap això, no? Quan vaig fer els Jocs Florals, quan era petita, i llavors em van venir coses al cap que ha sigut xulo, tornar amb aquella nena de quan era més petita, no? De que escrivia, vaja.
7: I aquest punt, òbviament... d'il·lusió, no? Vull dir que això ha de ser el contrapès a la resta.
4: Exacte, no? Tota la feinada, no? O sigui, exacte, tots aquests nervis i aquesta responsabilitat i aquest repte que dius tu, està clar que llavors es va transformant en il·lusió i cada cop més, eh? Al principi estàs més... Bueno, et fa més por tot, però quan ja veus, vas veient la forma i que tu ja li estàs donant el que tu vols, ja ho estàs sentint com tu vols, i a més hi ha certes persones que ja t'han escoltat I diuen, Zoe, vas molt bé. Dius, veien, vale, llavors també et relaxes, no? Perquè això, ara entrarem en això, però tinc molta gent al voltant que m'està ajudant molt i uau, sense ells seria impossible.
7: Tens un grup d'assessors.
4: Tinc un grup d'assessors que m'estan ajudant i que és molt guai perquè al final això et dona una mica de pau i tranquil·litat que no està tu sola allà, no? Al mig d'això. I llavors quan ja passen aquestes coses, llavors es torna tot amb il·lusió, quan ja li veus la forma i tot i dius, uau, uau, ara ja tinc ganes de fer-ho, no? Ara tinc moltes ganes.
7: D'un temps cap aquí, sí que és cert que hem viscut pregons que són més que pregons, no? Que són autèntiques posades en escena, gairebé, no?
4: La veritat...
7: Fins a quin punt això també a tu et no sé si et condicionava o t'ha condicionat o no? O tornem a allò que dèiem, no? que tu faràs el teu pregó, el que tu creus que has de fer, perquè ets tu i perquè vols que el públic valori aquest aspecte, precisament.
4: Sí, és completament així, però sí que és veritat que, bueno, el que et deia de que havia vist pregons, no? De que em vaig ficar a mirar pregons i tal, a veure què feia la gent, més que res...
7: T'ho pregunto d'una altra manera, perdona'm, Zoe. Fins a quin punt creus que el llistó està molt alt?
4: Bueno,
7: o el llistó està allò on cadascú...
4: Jo crec que és cadascú. Sí. No, això no m'ho he plantejat.
7: No.
4: O sigui, no... Crec que cada pregó té el seu què i ha de representar molt la persona que ho fa, no? I l'amor que té per la festa. I crec que és el que es fa, no? I el que s'ha de fer. O sigui, l'any passat era a nivell musical, no? Molt xulo l'any passat amb el Retrio, i era d'un tipus. L'Alba el va fer d'un altre tipus, no? Per mi no, o sigui, el llistó està on ha d'estar, en el sentit de que cadascú el fa com jo sé que el fa des del cor i des de, no? I és, ja està, i amb això és més que suficient.
7: Falta una setmana justa. Com ho portes? Vull dir, el tens fet?
4: No. Sí, el tinc acabat.
7: O falten, com es diu en aquests casos, serrells.
4: Sí. La veritat és que el tinc acabat des de fa ja un parell de setmanes, podria dir, però és veritat que cada cop que l'assagem, perquè l'anem assajant i o me'l torno a llegir, perquè me'l torno a llegir, a vegades fas petits retocs, no? Però està acabat. Llavors ara estem perfilant altres coses, coses que ajudaran, no?, a fer una mica...
7: Crec recordar que el dia de la presentació vas comentar que esperes també que el públic pugui participar.
4: Sí, exacte.
7: No cal fer spoiler, però...
4: No, no el farem.
7: Però és un aspecte que cal tenir en compte.
4: Sí, bueno, perquè...
7: És a dir, si més no, que la gent vingui disposada...
4: Sí.
7: Ben disposada, vaja.
4: Exacte, que no s'espanti tampoc.
7: No. No els farem pujar a l'escenari.
4: Exacte, no? Perquè a vegades et diuen això i ja dius, ui, què em faran fer? No, estarà tothom assentadet.
7: Res més lluny de la realitat.
4: Exacte. Vull dir que això, que la gent no s'espanti, estarà asseguts. Sí que és veritat que, bueno, per fer-ho tot més, pues, més amè i més festiu, doncs pues, hi haurà algunes cosetes, doncs, que la gent, pues, podrà participar des del seu seient, tranquils i tot bé. Per això vaig dir-ho de portar el barret, no? Una de les coses que qui vulgui, òbviament, que porti el barret de festa major, de palla o de roba o el mocador, és igual, perquè bueno, algun moment o moments el farem servir.
7: Possiblement, probablement, hi hagi algú que ara mateix potser no t'ubica en l'espai de festa major.
4: Mm-hmm.
7: On t'ubicaries?
4: Actualment, ara mateix, formo part del públic.
7: El ball del públic,
4: el ball del públic, sí, li podríem dir ball del públic, no? Jo he fet algunes coses per festa major i per Santa Tecla, però al final el que he vist que a mi m'omple és estar al públic, perquè per la manera com sóc jo, no? D'anar amunt i avall...
7: És a dir, has ballat?
4: He ballat. Jo vaig fer la petita gitanes de l'agrupació... Em sembla que era dels primers grups que vam sortir. Després vaig tocar el timbal, també dels Diables. I ja de gran vaig fer un any de gitana. No tinc molt clar perquè vaig fer només un any. Algú va passar. La veritat és que no ho recordo molt bé. Sé que sortia l'Adriana Matas, la meva amiga, i crec que m'ho va dir, si volia sortir. Però llavors aquell any tampoc va sortir ella. Va ser tot molt estrany, no? Sortia el Joan, el pandonista de gitano. Això sí, ho tinc claríssim. I després ja vaig fer de suplent de diablesa de l'agrupació i després ja oficial. Però, bueno, Després vaig veure que realment el públic era, ja et dic, perquè m'agrada estar amb tothom, no només amb un tipus de gent, no?
7: Expliques en el programa de la Festa Major que ets molt de celebrar.
4: Sí.
7: No? I la Festa Major té molts moments per celebrar, no?
4: Sí.
7: Sortosament la festa va més enllà d'aquestes 36 hores famoses i aquí cadascú s'ho fa a la seva manera, no?
4: Exacte, no? Això és
7: allò bonic que diem sempre, perdona, sí, que sí. Són petites festes majors en el còmput global.
4: Exacte, i així, jo crec que és així, no? Òbviament la Festa Major són els balls, són tot això, però com bé dius tu, dins d'aquestes 36 hores passen moltes coses, no només les del programa. I passen pues, a dins de les cases de les persones, passen als bars, passen als carrers, no?
7: Sí, sí.
4: I això és el que jo com a públic visc, no? I que cadascú viu a la seva manera, òbviament, I clar, això és fantàstic, no? I
7: una mica de rituals?
4: Sí.
7: Tens els teus rituals?
4: Sí,
7: perquè això també és un altre, eh? Aquí cadascú,
4: sí.
7: Qui estigui lliure de pecat, que tira la primera pedra.
4: És veritat. Totalment de rituals i de tradicions, no? Però que s'han anat adaptant, perquè al final ens hem d'anar adaptant,
7: no? Sí, sí, els nous
4: no?
7: temps demanen a vegades adaptar-te o morir.
4: O morir, o, sí, sí. Una mica, no? I sí que ho soc. Tinc el que faig el dia 23 a tal hora, i potser he anat canviant de gent i de... No? Però sí, acostumo sempre a fer el mateix, no? Com segurament molta gent, eh? I això, part d'això ho explicaré també al pregó una miqueta, no? Aquests rituals.
7: De fet, tots els pregons tenen aquest vessant més personal, no? Més íntim, si vols dir-li així, no?
4: Sí, per lo que he anat veient jo els pregons...
7: És a dir, com visc jo la Festa Major, com entenc jo que és la meva Festa Major.
4: Mm-hmm. Exacte, que més que res... perquè, bueno, d'alguna cosa també has de parlar, i sí, és, per el que he anat veient els diferents pregons, pues una mica és això, no? Veure les teves vivències, no? Uh-huh. Les que has tingut i les que tens, i les que potser tindràs, no? I les teves anècdotes, i a part de sempre centralitzar-ho amb el que és Sitges, no? A part del teu personal.
7: I com a espectadora, com a uh-huh. part d'aquest públic, uh-huh. Quina Festa Major veus?
4: Actualment, vols dir,
7: sí.
4: Entenc. Veig una Festa Major que avança els camins d'avui dia, no? Una miqueta de com estan canviant les coses mundials. El que passa que... Amb què em refereixo? Em refereixo a que les dones ballin.
7: És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. La veus molt diferent de fa 10, 15, 20 anys?
4: Uau, vale. Bueno, pel que fa a... Va molt diferent? No. O sigui, molt diferent no la veig. I això és una cosa que també fa plantejar coses, no? Potser l'hauríem de veure una mica més diferent, no? Potser hauríem de canviar alguna coseta. Però, bueno, això no entrarem. El tema és que veig... Festa Major, què és? Jantada, calorada, no? Això hi és. I jo ho recordo així de petita, tot i que ara sí, diferent.
7: Aquest punt de massificació...
4: Aquest punt de massificació...
7: Que tenen ara mateix les festes?
4: Clar. El que passa que...
7: De voler viure-ho tan intensament que vull ser a tot arreu, a tota hora...
4: Sí.
7: Tens aquesta sensació des de fora o no?
4: Saps què passa? És que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt la gent. I a mi no em molesta la gent.
7: Val.
4: Llavors, entenc la postura d'això, però...
7: També tienes don de gentes.
4: Sí, i potser sí, no ho sé. I llavors, potser sí que ha canviat, potser sí que hi ha més gent. Bueno, segur que hi ha més gent, òbviament, que hi ha molta gent. I òbviament que hi ha un munt de coses que pots fer i que no has de fer. Sí, però és que a mi m'agrada, no? I és una cosa que per mi no és una queixa. A mi m'omple.
7: Ho portes bé?
4: Sí, jo sí. Vull dir, és veritat, sempre diem, ai, mira aquest deu ser de fora, que no se n'adona i tal. Bueno, sí, bueno, pues li dius o l'empuixes una mica i ja està. Però vull dir, no ho sé, a mi, insisteixo, a mi la gent no em molesta.
7: I si t'haguessis de quedar en algun moment de la festa, tens algun moment?
4: Sí. Jo crec que el meu moment més màgic, tots són màgics,
7: sí,
4: òbviament.
7: Sí, però sempre hi ha algun que, que
4: sí,
7: està...
4: Però per mi és l'entrada de Grallers. Mm. L'entrada de Grallers. És perquè és quan, per mi, realment comença, no?, aquesta Festa Major. Que hi ha el pregó, hi ha tot el que vulguis abans, però a l'entrada de Grallers, aquella emoció, aquells pèls de punta, la gent quan comença a cridar, que tu encara potser no ho sents, però sents la onada de gent que ja comença a dir... no? Uau, sí, sí. Mira, se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
7: I aquella... ara intento visualitzar això que diu la Zoe, i és ben cert, és allò... Aquella remor de fons...
4: Això és increïble, no? Jo normalment em poso el cap de la vila per l'entrada de Grallers, tot i que està a rebentar ara, sí, ho sé, però ja he dit que no m'importa. I llavors, clar, jo cada cop estic més enrere, això és veritat, perquè els més joves estan més endavant, però llavors és això, no?, aquesta remor que dius, no?, perquè dius, ai, jo no la sento, la gralla, encara, però sí que sents la gent que comença a fer aquella cridòria, aquell... no? I dius, ostres, que ara sí. Mm-hmm. És molt bonic.
7: El 19 declamaràs el pregó i a partir del 19 ja és una cursa de fons gairebé, tot i que la festa ara mateix té una prèvia tan potent.
4: Home, aquest cap de setmana
7: té una prèvia, vull dir que no ens l'acabem.
4: Ja tens raó, ja,
7: no ens l'acabem.
4: Cada cop hi ha més coses, sí. Aquest poble. És magnífic. Clar, hi ha la prèvia, suposo que ens referim, almenys jo penso al cap, les barraques aquest cap de setmana.
7: Sí, sí.
4: Uau, no? Que plena de voluntaris, una feina molt maca. I, bueno, que allà ja com que comences a escalfar, no? Escalfes. I llavors, esperant el dia del pregó, que després hi ha concert, i després, llavors el que dius tu, ja arranques i ja no hi ha qui et pari.
7: Sí,
4: ja no hi ha qui et pari, és com una bola, no?, que va rodolant, fins que arribem al final.
7: Què n'esperes, Zoe, de tot això?
4: Uau, espero tenir una experiència que em quedi en el record sempre, no?, en el sentit de... Perquè veuré una altra festa major aquest any. Aquest any no serà la que
7: clar,
4: jo sempre
7: clar, clar,
4: veuré.
7: Clar, no serà la...
4: Exacte.
7: Serà la teva, però sí. Serà una festa major amb elements afegits,
4: exacte,
7: no?
4: Exacte, no? Que dèiem abans, que em deies, ets de rituals, sí, però aquest any els trencaré una mica, no? Perquè, bueno, t'ofereixen pues, sortir a la processó, pues, pujar al balcó de l'Ajuntament, veure-ho diferent...
7: Tindràs una altra visió, en definitiva, no?
4: Exacte, no? I crec que serà la primera vegada que tindré una altra visió. I llavors això també em fa una mica de vertigen, no? En plan, sí? Uau, serà molt diferent, estic preparada. Sí, no? Jo ho he recapacitat, no? He parlat amb la meva gent, amb els meus amics, sobretot, la meva família, no? En plan, ostres, que aquest any serà diferent, no? I realment en tinc moltes ganes, perquè, ostres, és que una oportunitat així no te la donen mai, insisteixo.
7: Clar, és allò que dèiem l'altre dia amb el Joan Roca, no? Dir, això passa un cop.
4: Exacte, no? Llavors dius, pues, a per totes, no?

0: quan ja es van fer la idea, no, pues, bueno, cada cop més contents i més grans i més bé se sentien, i òbviament els tinc allà, igual que tiets meus, cosins meus, increïble, i els meus amics, els que ho sabien des del principi, sobretot Xavi Huete i Adriana Matas, que han estat allà des del principi donant-me un suport increïble, jo crec que es van emocionar més que jo quan els hi vaig dir que era pregonera, i en general la veritat és que, bueno, què he de dir, no? La gent que t'estima, pues...
1: Tens aquesta capacitat, i per la gent que et coneix, òbviament, això ho certificarà, tens aquesta capacitat de que tens un punt de teatrera. No?
0: Sí, el tinc.
1: I això, en certa manera, és bo. No?
0: Sí, suposo que sí.
1: A l'hora de dominar el moment, a l'hora de dominar l'escenari...
0: Clar. Sí, en aquest sentit, no? No sé si li diria avantatge o no.
1: Et mous,
0: no?
1: També molt en el món de les xarxes socials.
0: També.
1: El ja conegudíssim és divendres.
0: Sí.
1: Escolta, com va sortir això?
0: Ah, sí. Pues mira, lo del ja és divendres és que és molt graciós. Jo fa 2 anys que tinc Instagram. Jo era anti-Instagram. Jo era anti... que no vull Instagram, que jo no vull estar pendent de tothom i que tothom estigui pendent de mi, que ho diria. I les meves amies, però fes-t'ho, que tu t'ho pots privatitzar, no cal que... I jo, però per què? Van insistir tant que vaig dir, bueno, vale, vaig a mirar. Llavors, allò dels vídeos va ser perquè jo quan sortia de treballar abans, avui ara també, però ara faig els vídeos, surto els divendres a les 3 normalment de treballar i ja no torno fins dilluns, no? I per mi, com he dit, que m'agrada celebrar, doncs jo a les 3 sortia i feia un àudio o un vídeo a un grup d'amics que tinc de WhatsApp i els deia, que ja és divendres, que venga, què fem aquest cap de setmana? M'he enterat que hi ha això, i llavors em tornava boja, amb música a la ràdio, a tot
1: drap.
0: Drap, gràcies. I llavors vaig dir, un dia vaig dir, ai, doncs ho vaig a fer a Instagram, no? I a partir d'aquí, doncs ho vaig anar fent, i vaig dir, escolta, la gent li agradava, i jo també ho passava bé fent-ho, i la gent també pel carrer em deia, que guai, quina energia. Dic, pues vinga, va, seguim.
2: I d'aquell ja és divendres, al pregó de la Festa Major, la Zoe Puig i Bet Massó, a les 10 de la nit, en directe a través de Ràdio Benecel i a través de Canal Blau, al pregó de la Festa Major. O sigui que... Molta atenció, avui rai, perquè farà una calorada d'aquestes. Avui es veu que és el dia ja de la rematada final. Estem, bé, també ho hem de dir de fom. Demà també, ara? És com un no acabar. Bé, doncs ja, en un moment no ho sabrem, però com més tradició, ja estem a 30 graus. Ara, fins als 9 del vespre, eh? Ja ho saben, que aquests 30 els mantindrem tot el dia, com cada dia. Bé, després en parlem, anem per les efemèrides i avall que fa vejada.

19 d'agost del 1906 s'inaugurava el Teatre de la Palma amb la sarsuela La Tempestat. Un 19 d'agost del 1932, l'Ajuntament, presidit per Josep Costa, resolia suprimir les processons de la Festa Major d'aquell any. El 1933 i el 1934, repetint novament la situació. Un 19 d'agost del 1989 es presentava el llibre Sitges, vocabulari de Festa Major, d'en Jofre Vilà, i avui fa 10 anys, com passa el temps, perquè encara és com si el veiéssim, prement el botó que va encendre un petit castell de foc que estava situat als jardins del monument del doctor Robert. Avui fa 10 anys que Isidre Penyella fou nomenat fill predilecte. Un 19 d'agost del 2016. I a les nostres efemèrides d'arreu del món. Encara no ens havíem posat, perquè l'efemèride va succeir el cap de setmana, concretament el diumenge, però és que ha fet 50 anys, ahir que escoltàvem el torero de Chayanne, que l'any que ve farà 25 anys i no s'aguanta penlloc, aquí va, una cançó que ha fet 50 anys, aquest cap de setmana. 16 d'agost del 1976 sortia al mercat probablement el tema més viral

més popular, més icònic d'ABBA. El 16 d'agost del 1976 han passat només 50 anys. La cançó fou escrita el 1975.

Primer va aparèixer com a senzill, després va aparèixer com a tema incorporat en el quart àlbum del grup, l'àlbum Arrival. Sent una de les primeres cançons composades per aquell àlbum, es va plantejar també que fos el primer senzill per la promoció. Però a petició del mànager d'Ava, fou escollida Fernando per davant de Dancing Queen. Recordaran també Fernando perquè és una cançó que es va fer molt popular, però mitjans del 1976 es va escoltar Dancing Queen per primer cop al casament del rei Carles XVI, Gustau de Suècia i Sílvia Sommerlath. Se'n va parlar molt en el seu moment perquè Sílvia Sommerlath era hostessa de vol i es va casar amb el rei de Suècia. Bé, doncs el Dancing Queen va sonar per primer cop en aquell casament. I a partir d'aquí la resta és història, perquè es va convertir en un número 1 arreu del món i ha estat, amb el pas dels anys, una de les grans cançons de Benny, Enfried, Agneta i Björk.

No fa massa, 3CAT, i no sabem si el tenen encara a la plataforma o no, va emetre un reportatge interessantíssim sobre la història d'ABBA, que, com molt bé saben, és una història professional i personal, artística i personal. Dues parelles que van acabar sent matrimonis, unides també professionalment, i per tant això era una combinació difícil de gestionar. En qualsevol cas, la música d'ABBA ha passat, com no, a la història, tal dia com avui de l'any 1883, que naixia Coco Chanel, un altre dels noms absolutament mítics en el món de la moda. Tal dia com avui de l'any 1977 moria Groucho Marx, el més conegut dels quatre germans. Tal dia com avui de l'any 1909, la primera carrera al circuit nord-americà d'Indianàpolis. Tal dia com avui de l'any 1919 naixia Joaquín Soler Serrano, un dels grans periodistes que ha donat mai al medi, i en especial conegut per el seu A Fondo a Televisió Espanyola. Avui també fa anys que naixia José Luis Balbín, l'home darrere La Clave, un altre dels grans programes de televisió espanyola. I avui fa anys que moria Eduardo Chillida, escultor també absolutament icònic, vinculadíssim de per vida, no només artísticament, sinó també personalment al País Basc. I avui també fa anys que va morir Lina Morgan. I amb què podem acabar? Va, amb una mica de Chicago, perquè tal dia com avui de l'any 1972, un dels seus LPs es convertia en número 1. All is well, tot està bé. El quart àlbum d'estudi de la banda de Peter Cetera, Terry Cat i Roger Lamb. 1972, número 1 a tot arreu, All is well.

La banda que va néixer el 1967, que va començar amb rock i després es va anar endolcint, fins que els seus crítics van acabar dient que es van convertir en un so molt estereotipat, en un so, diguem-ne, ja poc coherent amb els seus orígens. Chicago, 1972, estem parlant dels primers anys. Aquest LP es va convertir en número 1 a la llista de vendes dels Estats Units. I amb Chicago tanquem les nostres efemèrides d'avui.

Bé, cançó de l'estiu. El que la historiografia assenyala com la primera cançó de l'estiu a Espanya. Estem al 1965. La cançó es va enregistrar el 1964. Estem parlant de dos germans que varen convertir, i ara ens sembla que ho parlàvem amb en Pitu, ens sembla que de melòdiques se'n regalen poques ara. Però va haver un moment en què les melòdiques eren gairebé un regal quotidià, que és un instrument que resulta simpàtic fins que a base d'allò acabes una mica amb el cap com una olla de la melòdica. Però en qualsevol cas, en el món del disc no hi ha melòdiques més conegudes que la d'aquests dos germans, Johnny i Charlie, que varen formar un grup que feu popular un tema. Malauradament, la vida els tenia guardada una carta molt lletja, perquè varen enregistrar, també té un punt això, varen enregistrar 12 cançons. D'aquestes cançons, 4 es varen fer molt populars. Les varen enregistrar el 1964. A la primavera del 1965 van tenir un accident de cotxe prop de Tarragona, prop de Salou, venien d'una actuació. Un es va poder salvar d'aquell accident, l'altre ho van operar dues vegades i va acabar morint als 27 anys. I aquí va acabar la trajectòria de Johnny i Charlie, que són els protagonistes del primer gran tema del 1965, el tema que va superar en vendes a La Chica Yeye de Concha Velasco. Els que tinguin una certa edat, certa edat, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres, Johnny Charlie i les melòdiques. Vengan, chicos.

0: Uno, dos, un, dos, tres.
1: La primera cançó, la segona, un EP, dues cançons de 2 minuts per cara. Què els dèiem, que arriba un moment que arriba a tabalar això de tanta melòdica, tanta melòdica? Bé, variacions sobre el tema inicial.

0: Pels més joves, a les plataformes només cal que busqueu la Yenka i us sortiran les 12 cançons que van enregistrar Johnny Charlie al 64. Hi ha una versió de la vaca letxera, una cosa... En fi, bé, qualsevol cas, varen passar la història, com els dèiem, per ser el que consta com la primera gran cançó de l'estiu. Estem al 1965, només han passat 61 anys. La segona cançó que va aconseguir la màxima popularitat va ser La Chica Yeye, amb la veu de Concha Velasco. Bé, amb la gent de la Yenka, meus germans Johnny i Charlie, acomiadem la cançó de l'estiu d'avui. Avui que sí que Sant Magí, veritablement, de Tarragona, Sant Lluís d'Anjou, també Sant Joan Eudes, Sant Agapi, Sant Donat i Sant Calmini. L'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, 80 anys, celebra avui. La princesa consort de Noruega, Mette Marit, 53 anys, celebra avui. El cantant Manolo García, dels membres de l'Último de la Fila, 71 anys, celebra avui. L'actor Jim Carter en fa 78 i l'actor Peter Gallagher, 71 anys, celebra avui. I el que els comentàvem, fregant els 30 graus, 29,8. Bé, igual que Ribes, eh? Estem, com ho repetim, aquest estiu ens podem gairebé agermanar amb Ribes, perquè allò que Ribes no hi ha tanta humitat, bé, doncs aquí estem al 73%, al carrer del Pi de Ribes, o al carrer Nou, sembla que està a l'estació meteorològica, estan a 29,8 i a 74% d'humitat, o sigui que estem igual. La pena nostra és la pena seva també. I així estarem tot el dia en què, diuen els meteoròlegs, s'arribarà al pic màxim de calor d'aquests darrers dies. En Barcelona ha superat tots els rècords, a Europa també, en fi, no cal que els expliquem una vegada més, perquè encara fa més calor si dius que fa tanta calor. I sembla, decididament, que tots els meteoròlegs coincideixen, tots els models coincideixen, en què a partir de demà dijous les temperatures baixen i al cap de setmana baixen més i es normalitzen per l'època de l'any. Ara està per veure què passa amb l'assumpte pluja. Però, de moment, amb l'assumpte temperatura sembla que anem a millor, a una festa major no tan escalfada. Això sí, ara està per veure la qüestió de la pluja, que aquest any entrarem en la rifa, aquelles festes majors d'allò. Ahir ens preguntaven l'any en què la festa major es va fer per Sant Lli, que va ser l'any 2002, com dèiem fa dies, en Joan Marçal li va tocar tot, també li va tocar un Sant Bartomeu en pluja, però aquell 2002 va haver la sort, per dir-ho d'alguna manera, que Sant Lli era diumenge, i per tant, diguem-ne que es va poder arreglar. També és cert, o que ens comentaven ahir, ara això no es pot fer tan fàcilment. Per què? Perquè hi ha un pau, és a dir, hi ha un pla d'actuació que implica cossos de seguretat, etc, etc, i que estableix uns dies, uns recorreguts, tot plegat. És a dir, ara no és tan fàcil allò de dir, bé, no ho fem avui, ho fem demà. No és tan fàcil, perquè s'ha de moure molt més que el que es movia fa 25 anys enrere. Encara que hi hagi més possibilitats per molta gent, i li és igual que podria sortir demà. Però això no és tan fàcil, per tant, no es contempla això, eh? No es contempla. Ho dic en el sentit que ens hi vam trobar com hi ha hagut festes majors, i si no, la frase que deia en Ramon Soler, doncs si plou ens mullarem, que era el que deia en Ramon. Bueno, doncs ara, de moment, la rifa de la pluja està per veure. Pel que fa a les temperatures, sí que sembla que tindrem una festa major amb unes temperatures més baixes, més normals per l'època de l'any, i fins i tot potser en algun moment una mica més baixes per l'època de l'any. Benvingut sigui després d'aquest estiu infernal, eh? Previsió per les properes hores, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada encara en temperatura a l'alça, amb valors per sobre dels 40 graus als sectors de Ponent i de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, i encara encel seré a la major part del territori, tot i que encara durant el matí esperem alguna nuvolada a sectors de l'interior que poden anar acompanyats de boira, especialment a les fondalades. De cara a la tarda és possible algun creixement de nuvolades que podrien deixar algun ruixat dispers i de precipitació intensitat feble i acumulació poc abundant, fins i tot minsa, a Pirineu i Prepirineu, i que de cara a les properes jornades encara mantindria demà aquesta temperatura elevada, però a partir de mitja tarda demà i especialment a partir de divendres esperem un canvi de temps que podria anar acompanyat d'un increment de la precipitació i especialment d'una davallada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 8 minuts del matí. Els Mossos alerten... és una d'aquelles alertes vinculades amb les estafes a través de les xarxes, a través de missatges, tot plegat, eh? Us ha arribat un missatge del banc dient que teniu un càrrec que no heu fet? És a dir, d'una compra que no heu fet? Tant si l'heu rebut com si mai no el rebeu, aneu en compte perquè es pot tractar d'una nova estafa emergent, diuen a VilaWeb. Els Mossos alerten de l'augment d'aquesta pràctica que permet als estafadors d'aconseguir que accepteu càrrecs ficticis. I, òbviament, estem amb allò de sempre, amb allò que us hem dit. No faciliteu mai els codis que us demanin i tampoc, i això és el més important, no cliqueu mai res. No cliqueu mai cap enllaç, no cliqueu mai. Sí que és cert que no hi estem avesats, perquè com que és tan compulsiu l'ús del mòbil, per mort d'això que ara està sent jutjat als Estats Units, perquè ens hem convertit tots en què el dit va tan a la seva que arriba un moment que cliques fins i tot allò que no has de clicar. Bé, doncs, els Mossos alerten que molt de compte amb missatge del banc, suposadament del banc, òbviament, perquè tot està fet, està molt ben fet, perquè caiguis en el parany, dient que podeu tenir un càrrec que no heu fet, d'una compra que no heu fet, i per tant això us pot fer caure en un parany d'aquells que després la feina és poder-ho arreglar, poder-ho justificar, tot plegat. Avui que els diaris comencen de nou a parlar d'un concepte, i dèiem amb en Joan, Joan, benvingut de nou.
1: Gràcies, Vicenç, bon dia.
0: De, com ho diuen això amb la gent gran?
1: Estrès tèrmic incompensable.
0: És a dir, que la calor provoqui, literalment, que el cos no sigui capaç de treure's per ell mateix la calor del damunt. Amb gent jove això és més fàcil, amb gent gran això és més difícil, perquè la gent gran tampoc beu tant de líquid, ja ho saben que en la mesura que ens fem grans tenim aquella sensació de que bueno, no tinc set i no... Bé, la qüestió de la hidratació és més complicada, aires acondicionats que no hi són i tot plegat. Bé, doncs els experts parlen d'aquest estrès, torni?
1: Tèrmic incompensable.
0: Ja està. Bé, però al cap i a la fi estem com amb les pandèmies i tot això, que aleshores comences a escoltar els experts i dius, bueno, doncs què hem de fer? Què hem de fer? Digue-m'ho. De si no em puc comprar un aire condicionat, si l'edifici no sé què, l'altre dia, ara no sé en quin municipi era, uns pisos de promoció pública, d'aquests pisos sostenibles, amb aerotèrmia i totes aquestes coses, i sortint els veïns escaldufats de dalt a baix, perquè allò no va. Amb aigua per tot arreu i filtracions, bé, instal·lacions complicades que no s'han fet bé, i tots els veïns allà dient, bueno, què passa aquí? Que no funciona res. Bueno. I drames d'aquests, dia sí, dia també. Però en qualsevol cas, protegeixin-se tot el que puguin perquè, en fi, ara a veure si el cap de setmana tot es posa millor. Granada ha tornat a tremolar. Diuen els experts que fins a cert punt és normal. Mirin si és normal que l'any passat, sembla que tinc aquí la informació que he tret de l'ara perquè se'n facin una idea, allò que dius, bueno, que hi ha hagut molts terratrèmols al món, doncs l'any passat, pel que sembla, n'hi van haver a tot el món més de 130.000.
1: Sí, hi ha apps pel
0: mòbil veient, eh?
1: que et van sortint i aleshores tu pots dir, doncs mira, ensenyem només els de magnitud tal, o ensenyem els d'aquesta zona, et pots...
0: O sigui que si es volen sugestionar, allò de dir, ai... Es col·loquen aquesta app i comencen aquí a mirar, a veure què.
1: Sí, earthquake, normalment es diuen earthquake alguna cosa, que vol dir terratrèmol en anglès, i una cosa important també, els terratrèmols no tenen a veure amb el canvi climàtic,
0: no.
1: Perquè també ho hem llegit en algun lloc ja.
0: Però sí que diuen, la Vanguardia diu que la torrencialitat, les sequeres, el desglàs, l'augment del nivell del mar afavoreixen la sismicitat. Ara, això de dir fa calor... Hi ha més terratrèmols?
1: No,
0: això no va així. Hi ha zones de la península ibèrica, de tot Espanya, més proclius, tot el que és el centre.
1: Correcte.
0: No, sembla precisament que és la zona propera, província de Granada, aquesta zona del sud, és de tot l'estat espanyol, de tota la península ibèrica, la zona més procliu a patir terratrèmols. Nosaltres també estem en zona sísmica, però en una zona sísmica molt més lleu.
1: Sí, correcte.
0: Segurament algú de vostès recordaran fa molts anys un terratrèmol, d'aquells terratrèmols que sents una cosa. Nosaltres recordem perquè era la prèvia d'unes eleccions, estàvem al carrer Sant Honorat, es presentava la reelecció, això devia ser el 95 o uns fa 30 anys, perquè estàvem enregistrant una falca publicitària amb en Jordi Serra. I es va dir, però què passa aquí? Què passa aquí? I no va passar res, però a fe de Déu que es va notar. Bé, doncs això. El cas és que Granada va tornar a tremolar, una sacsejada amb rèpliques, causa despreniments i esquerdes en edificis i tres ferits lleus. És cert que va ser un terratrèmol més petit, òbviament. Es va tancar l'Alhambra, els experts de la Universitat de Granada van fer una visita, perquè ho saben que l'Alhambra és patrimoni mundial, ningú va prendre mal, ferits lleus i esquerdes, i les companyies d'assegurances, que ja no deuen saber per on tirar amb tantes coses. Són algunes de les notícies del dia, perquè el món continua, si fa o no fa, com sempre. I d'entre les notícies tristes, la més trista, la mort d'un home que ens va fer riure tant. Juan Tamariz. Bueno, allò... Xan, xan, xan, xan, xan. Bueno, doncs això. Doncs això. Juan Tamariz ha mort als 83 anys i tota una generació i dues i tres el recordem, òbviament, de les intervencions televisives amb molts programes i aquesta capacitat. Bé, els mags que, diguem-ne, que juguen a les cartes, és un registre d'aquells, està clar que hi ha moltes maneres de fer màgia, però aquesta de les cartes, que sembla mentida, com allò de com ho poden fer...
1: Havia estudiat física.
0: Eh?
1: I així ens dona una explicació.
0: Ens dona una explicació, eh? Juan Tamariz, protagonista avui a tots els mitjans, a tots els diaris, segurament una de les notícies més tristes per allò, per aquesta connexió emocional amb molta gent. Els diaris que també parlen d'aquest judici a Meta, a l'empresa mare d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp... Les primeres intervencions de la Fiscalia, atenció, perquè això òbviament té un argumentari, però venen a dir que Meta havia fet prou estudis de les conductes, de les nostres conductes, dels nostres cervells, per tenir ja un cert plànol, una certa composició de quines són les estratègies que des del punt de vista, òbviament, operacional de les apps, es poden fer servir perquè en generin aquesta addicció. No només els grans, perquè, atenció, perquè parlem sempre de la gent jove, però els grans també som addictes a aquest assumpte. El que passa és que les conseqüències, diguem-ne, que no acostumen a ser les mateixes. Però directament es diu que aquesta empresa va fer una anàlisi, va fer una investigació del comportament humà en molts aspectes per desenvolupar unes apps i un sistema de funcionament que generava directament addicció. I això, evidentment, va tenir unes conseqüències amb gent jove i amb actituds i amb desgràcies i amb suïcidis i amb tot plegat.
1: Segons diu el fiscal, el cas funcionava especialment bé amb els nens i per això els van estudiar. El fiscal O'Neill va prosseguir dient que es va dissenyar una plataforma perquè els menors continuaren tornant a ella, els nens en un producte, i Meta feia un seguiment del seu comportament per vendre els articles i mantenir-los enganxats, tot i saber que era dolent per ells. Tot i saber que era dolent per ells. Mitjançant funcions que fan que les persones ens mantinguem en aquestes aplicacions.
0: Si ens passen els grans... Quantes persones poden estar més o menys enganxades a alguna cosa que saben que és dolenta per ells? Bé, doncs ja està.
1: Com funciona? Pues de la manera més simple del món, cercant recompenses. És a dir, que es va investigar al cervell dels nens i com aquests cerquen contínuament recompenses i són més sensibles a la resposta social.
0: Sembla mentida, Joan, que sembla que parlem d'animals domèstics, eh? Sí, com els gossos, que et dones una recompensa, fan alguna cosa perquè esperen rebre la recompensa, doncs aquí estem en el mateix. I repetim, ens passa als grans, eh? Aquest feedback que necessita, no sé si dir, la nostra petita vanitat, el nostre ego, la nostra personalitat, en alguns moments, per sentir-se reforçada. Bé, doncs a base d'això es crea una addicció i aleshores és qüestió d'anar-la desenvolupant i, com ho podem dir, regar-la cada dia perquè cada vegada aquesta addicció sigui més forta, més forta, més forta.
1: I això, aquest judici, que serà un judici llarg i que es planteja una miqueta com el judici del segle per Facebook, perquè en funció de com vagi veurem si als Estats Units, que és el lloc, diguem, on s'ha permès amb més llibertat desenvolupar aquestes plataformes sense els entrebancs que s'han posat moltes vegades sense èxit des d'Europa, doncs veurem si fan alguna cosa.
0: I els mitjans informatius que d'alguna manera lliguen aquest procés judicial amb el procés judicial a les companyies de tabac en el seu dia, que van guanyar uns usuaris per precisament això, entendre l'addicció des d'un altre punt de vista, però companyies que ja sabien que determinats productes generaven addicció i que, per tant, tenien molt clara l'estratègia que havien de fer servir, com ara l'ha tingut molt clara Meta, segons, repetim, Fiscalia. Judici que serà llarg. En una altra ordre de coses, Europa li diu al govern espanyol que prou d'això i que ha de retornar totes aquelles persones que van arribar a Ceuta al Marroc, inclosos tots els menors d'edat que van arribar a Ceuta.
1: Certament. D'entrada, el govern ja no planteja traslladar migrants a la península, tot i el malestar que estan causant a Ceuta. Sí que és cert que és difícil per al garantisme de la legislació, però que també és cert que doncs no es planteja altra fórmula que el retorn. Algú l'altre dia ho deia, si un menor italià no acompanyat vagués pels nostres carrers, sí, sí, seria immediatament retornat a Itàlia i retornat probablement als seus pares. Sembla mentida com...
0: És una qüestió complexa aquesta, perquè saben que vam començar parlant d'aquest tema dient que la llei espanyola, en el cas dels menors d'edat, no contempla la repatriació. I hem acabat dient que Europa li diu a l'Estat espanyol que no, que això no pot funcionar d'aquesta manera, que s'han de tornar tots al Marroc i que, evidentment, s'ha de fer responsable
1: el Marroc. És que és la lògica.
0: De tots i més, aquests nois i noies...
1: A no ser que sigui un estat fallit, diguessis, mira el Sudan...
0: Sí, sí, sí. I no és el cas del Marroc.
1: Però el Marroc, que teòricament es ven com un estat que aspira a la modernitat...
0: Sí, sí, i que serà seu del Mundial de Futbol.
1: Correcte.
0: Bé, doncs
1: vinga, si vols fer l'estadi, també ocupa't dels teus.
0: Doncs hem passat d'allò, de com, diguem-ne, distribuir per totes les comunitats autònomes aquests menors a descartar absolutament tot això i anar a parar aquest retorn a casa seva. Però tothom té ben clar també que això no serà fàcil. I com que no serà fàcil, ara el govern espanyol ha instal·lat campaments a Ceuta i òbviament, tot això, els ciutadans de Ceuta també ho viuen amb aquesta tensió que no s'ha rebaixat de cap manera, perquè ja fa dies d'això, eh? Fa uns quants dies de tot
1: i
0: això.
1: I mentre, doncs, això, el govern de Ceuta és cada cop més barallat i més enfrontat amb el govern espanyol, amb la trifulca habitual política, per altra banda, bé...
0: Complex de gestionar, però com a mínim ara sí que Europa li diu a l'Estat espanyol i al govern espanyol que ha de fer alguna cosa amb tota aquesta gran quantitat de persones. Hem anat dels 1.500 als 4.000, pugem, baixem, tampoc hi ha una comptabilització absoluta.
1: Sí, però clar, les imatges aquelles a les platges...
0: I queda claríssim que hi ha...
1: I més igual quan n'hi hagi, n'hi ha molts.
0: Exacte, n'hi ha molts. Titular, Trump proclama a la seva xarxa que Hormuz és territori dels Estats Units d'Amèrica, proclamar el que sigui, eh?
1: Sí, no, exacte. Pots dir que els elefants volen, també. Però clar, l'exercici de la sobirania és una altra cosa i necessita territori, reconeixement i capacitat per defensar-lo, cosa que doncs en cap cas el té. Primera, perquè no es pot proclamar un estret territori nacional
0: així com així.
1: Així, menys que quan és un estret que no toca ni les teves aigües territorials, sinó que està a milers de quilòmetres. És a dir, això no va així. A més, Estats Units no té ni la capacitat per garantir el pas per l'estret d'Hormuz, per tant, encara menys, i és evident que és una vulneració de les lleis del mar i del que vulguis en aquesta estranya etapa en la que ens té immersos el president nord-americà.
0: I finalment, Rodri, les paraules de Rodri, que han agradat molt, molt, molt, molt, moltíssim a l'afició blaugrana, el Barça era la meva primera opció, va dir al mig, aquí també va voler el Madrid. L'equip ha crescut molt i un dels motius de venir és el futur del projecte. Avui que Gamper.
1: Avui és exacte. Avui és la presentació de l'equip masculí. El Gamper femení serà el divendres contra l'Alali. Sí.
0: Ja ens hi podem anar acostumant, perquè com que moltes proves esportives ja tenen lloc.
1: De fet, poca broma, que el Cancelo ve lliure, ve com a gent lliure de l'Alali, o sigui que en el fons, o sigui que hi ha...
0: Doncs alguna torna s'ha de fer a tot això.
1: Bé, la qüestió és que, efectivament, ahir Rodri diu La Vanguardia que no va dubtar, el Barça va ser la meva primera opció per present i per la projecció del futur. No estan tan contents a Madrid, ahir Mourinho, que també va ser presentat. Florentino sempre busca el dia que, doncs allò, per contrarrestar. I el va... Mira que fa dies que el Mourinho hi és i va i tria el dia d'ahir, que era el dia de presentació de Rodri.
0: La contraprogramació.
1: La contraprogramació, i després a sobre es passeja pel Chiringuito, que no sé ara si encara es diu el Chiringuito o no.
0: Sí. Encara es diu. El nom no ha canviat, el canal sí.
1: El canal sí, d'acord. Doncs dient que no va fitxar pel Madrid perquè ell... Rodri tenia dubtes i me les va generar a mi. És a dir, diguem que fent-se autorresponsable del no fitxatge de Rodri pel Madrid. Evidentment, els dos titulars, un al costat de l'altre, algú menteix.
0: Però bueno...
1: Però estem Mourinho pel mig, ja ens ho podem imaginar.
0: 10 i 26 minuts, quan acabi el Gamper, començarà el pregó. Perquè el Gamper comença a les 8, el partit, em sembla.
1: Sí, el partit comença a les 8, la festa del Gamper a les 7, a les 8 és el partit, quan acabi comença...
0: Exacte, dues horetes, comença, si volen fer el pack.
1: Comença el pregó i el primer partit de Lliga del Barça coincidirà en la processó
0: de la
1: vigília.
0: Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
2: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
1: Informeu al metge de tot el que preneu?
2: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
1: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
2: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
1: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
2: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
1: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: 10 i 28 minuts. D'aquí una setmana haurà passat tot. A veure com haurà passat, eh? Perquè ai, això dels mapes i això de la possibilitat de pluja, bueno, estem en una festa major d'aquelles que per posar una miqueta nerviós, per posar una miqueta de, diguem-ne, de pebre en aquest assumpte. Paula, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinyet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I saludem a la Bruna i, òbviament, també a la Núria, que passin una molt bona festa major, no les podem tenir aquí amb nosaltres. Però ara li dèiem a la Paula, a la Vinyet, i diem, esclar, allò que es va dir en aquesta taula fa una setmana, home, doncs sembla que... Jo no em pensava que tingués tant recorregut, però sembla bastant clar que un dia o altre això caurà com una... com una fruita madura, que deia aquella.
1: Sí, sí, sembla que ha calat una bastant fort i que ha tingut una mica de rebombori, ha arribat a la gent i, home, o sigui, no sembla tan complicat com pensàvem. Vull dir, sembla que hi ha una mica de llum al final del túnel.
0: Túnel. Estem parlant de les colles mixtes, eh? Repetim aquest assumpte. Santa Tecla, un munt de noies i pocs nois. Les colles de bastons de nois, a trucar i a buscar gent, i la colla de noies de bastons, que té una llista allà de noies que volen ballar i que no hi ha manera de poder-les incorporar, perquè és clar, perquè només hi ha una colla. I la Vinyeta l'any passat, dic, la setmana passada ho va deixar anar, la Paula també va dir, colles mixtes. Pum. Ve la regidora. Colles mixtes. I la regidora diu, qui en vulgui parlar, només cal que faci una instància al Consell del Patrimoni Festiu, perquè així en començarem a parlar. I suposo que una instància és fàcil de fer, Paula?
1: Sí.
0: I ahir, José González. Cuidau. I en José diu, endavant les atxes amb les colles mixtes. O sigui que...
2: Estupendo, tu.
0: Estupendo, tu.
3: Sembla que tot està fet.
0: Sembla que tot està fet. O gairebé, o gairebé.
2: Ara a veure quan passa de veritat.
1: Bueno, ara cal buscar les valentes... que s'animin i que tinguin les ganes de fer aquest, bueno, tot aquest moviment burocràtic per tirar endavant i perquè puguin, bueno, complir el seu somni o la seva il·lusió de ballar bastons per festa major, que és complicat.
0: Hi ha una part aquí que s'ha de considerar, eh? S'ha de tenir voluntat, ganes.
1: Sí.
0: Perquè no li posaran sobre la taula ningú, això,
1: No, perquè no és fàcil. Bueno, jo recordo fa uns anys, perquè la meva colla infantil va ser la colla que vam aconseguir allargar 2 anys al ballar bastons. Perquè, o sigui, el protocol fica que es pot ballar bastons a la matinal infantil fins als 16 anys,
0: sí.
1: Però fins fa uns anys era només fins als 14. Llavors, la meva colla de bastons vam recollir moltes signatures, vam estar fent tots els moviments, trucant a la regidoria cada dia i, bueno, fent molta pressió per poder seguir ballant bastons, perquè sabíem que com la possibilitat de ballar bastons a la festa major era com molt baixa, doncs vam dir, doncs, hem d'aprofitar tot el temps que tenim i que podem ballar bastons. Llavors, va ser bastant complicat i vam haver estat durant temps fent pressió, donant totes les facilitats tant a l'Ajuntament, a la regidoria, a tothom, per poder fer-ho. O sigui, vam haver de buscar el grup de graiers, vam fer...
0: És com si ens diguessis, vam haver de fer-ho tot per presentar-ho en una caixa encel·lofanada i que només l'haguessin d'obrir i ja
1: sí,
0: no haguessin
1: totalment.
0: De fer res més.
1: O sigui, vam haver de presentar, bueno, perquè vam voler nosaltres, però vam presentar un full en el que signaven tant les balladores, ho dic en femení perquè érem tot noies,
0: sí,
1: a part
0: sí.
1: Del pols, el tou, un amic meu, érem, o sigui, les balladores amb els pares que ens fèiem responsables de que seguíem ballant aquells 2 anys, de que no fèiem aquest moviment en va, sinó que era perquè realment volíem ballar i que teníem colla per seguir ballant 2 anys més.
0: I que, per tant, assumíeu la responsabilitat de ballar aquests 2 anys.
1: Exacte.
0: Bueno.
1: I ho vam aconseguir.
0: Aquell punt de la gent jove vol canviar coses i si les vol canviar, bé, doncs s'ha d'apretar.
3: El problema és les traves que t'hi trobis molts cops. Ja no només a la festa major, és en moltes coses, que és trobar fins a quin punt trobes les facilitats o no. No parlo ni d'un ajuntament ni de l'altre,
0: no.
3: Ni d'una institució ni l'altra. Al contrari.
0: I això val per tot, eh?
3: Molts cops hi ha molta gent que t'intenta posar el màxim de facilitats perquè els joves tirem amunt i intentem fer coses. Però molts cops, també per un altre cantó, t'hi trobes més traves que ajudes i llavors és una mica complicat el fet de dir vull intentar fer una cosa novedosa, una cosa que diguis,
0: anem
3: a intentar canviar una cosa, si també, sobretot també hi ha una opinió pública molts cops darrere del poble que ja veus que no agrada o que el fet que intentis canviar una cosa que és de fa tants anys així és complicat.
0: Però a vegades sí que hi ha aquesta sensació de que ja, està clar que fa molts anys que es fa així, però cada vegada hi ha més veus d'aquells que diuen, escolta, potser que...
1: És que nosaltres vam haver de sentir més d'una vegada de tècnics de l'Ajuntament, nenes, algun cop a la vida haureu d'aprendre a resignar-vos. És com, no em penso resignar per això.
0: Aquesta frase?
1: Sí, sí, sí. Heu d'aprendre a resignar-vos. I jo vaig dir, no penso resignar-me amb algú que realment vull i que puc i que es pot fer.
0: Bon dia, resignar-vos. Com allò de la resignació cristiana. Que passa que ets d'això,
3: bueno,
0: eh?
3: Sovint, si el que tu vols proposar, portar o qualsevol cosa no és una cosa que es feia fa 58 anys, ja no agrada, perquè és una cosa nova.
0: No.
3: Ara, si tu el que
0: les
3: dius...
0: Les coses noves.
3: No, és que, bueno... És que amb els diables els hi volem posar tres banyes perquè tinc una foto del 1942
0: que hi anaven.
3: Que portaven... Llavors, sí, llavors, t'obrim el mar, i posa'ls hi tres banyes als diables perquè aquesta foto es veu. Ara, si és una cosa, tres banyes és un sacrilegi, per favor, que ningú es pensi que li vull posar tres banyes al diable.
0: Estaries per canviar alguna cosa?
3: Bueno, sí.
0: Com què?
3: Uf, ara mateix no ho sé.
0: Ah, d'acord. És a dir, diguem-ne que en general bé.
3: Clar, no. Jo amb la festa que tenim...
0: Bé.
3: Vull dir, es patrones al barret en moltíssimes coses. Però és una mica això de fins a quin punt podem ser una mica més laxes o no, depèn de quines coses.
0: Depèn de quines coses, que és el que ens deia la setmana passada.
3: Bueno, hem de trobar aquest punt mig, potser, no?
0: Sí. Ens ha quedat l'atenció perquè també un pare, i ara els hi comentava amb ells, ens deia, és que la festa major ja és la festa d'ells, no és la nostra. Però no ho diu perquè se senti exclòs, sinó perquè són els joves, són la gent que puja la que ha de prendre el protagonisme de la festa i de, diguem-ne, de com la vol dins aquest marc general de festa patrimonial, tot el que es vulgui, però el que es vol i el que no.
2: Sí, no, hi ha molta gent, jo crec, que avui en dia està molt en el passat i inclús hi ha joves que també
0: estan
2: pensen...
0: molt en el passat.
2: Perquè jo, després de la tejova de la setmana passada, també m'he trobat gent de la nostra edat que està en contra d'això també, perquè són idees que els han inculcat als seus pares i que la festa s'ha de veure com es veu ara i s'ha de veure així sempre.
0: Però estan en contra? Per què? Per una qüestió de tradició?
2: Per una qüestió de tradició. Res més. O sigui, no estan en contra de que les noies vagin al mig. Però per una qüestió de que ara hi ha una colla de nois, hi ha tres colles de nois i hi ha una de noies i ja està, i així s'ha de quedar. Jo no ho crec així, però bueno. Això és el que em fa una mica de por, de que no només és la gent gran que algun dia haurà de marxar perquè és inevitable,
0: sí.
2: Sinó que és la gent de la nostra edat també.
0: Això t'ha cridat més l'atenció, eh?
2: M'ha cridat molt més l'atenció, la veritat. Però... Mm.
0: Veuen a barraques?
3: Sí.
0: Què tal?
3: Jo almenys molt content, jo he quedat molt content. També és veritat que jo he sentit gent que deia, ostres, és que el tipus de música tal, al final s'ha d'entendre que aquest any barraques ha funcionat d'una manera que ha sigut que l'estil de música era el que era. Hi ha cadascú que tindrà els seus gustos, t'agradarà més, t'agradarà menys, preferiràs escoltar els Figaflaues o preferiràs aquest tipus de proposta musical. Però un cop, o sigui, jo veig les barraques molts cops sovint, ja no com un festival on jo vull escoltar els Figaflaues o els Detallets,
0: sinó un lloc de trobada.
3: Exacte, un lloc de trobada, vas a fer una cervesa, a part, quan fas la cervesa contribueixes amb les barraques a barra, si et pots posar de voluntari una estona, millor que millor, i ja passes la nit, vas un altre dia i si vols estar una estona més de voluntari també, i si no, pues, estàs amb els amics i realment el que fas és una mica gaudir de l'ambient aquest de prefesta major, diguéssim. Que hi ha ganes, no?
1: Sí, Martí, però estem d'acord que el cartell d'aquest any no era per un... O sigui, jo crec que un cartell de barraques ha de ser un cartell amb el que tot el públic o tot el poble en algun moment o un altre s'hi senti identificat i vulgui anar.
0: Vols dir una proposta musical més oberta de gustos?
1: Exacte. Faig referència, per exemple, comparo amb les barraques a Ribes,
0: sí. Hi
1: havia tot tipus de música, grup de versions, una música una mica més així com estil reggae, com aquest any a barraques, hi havia de tot tipus. Llavors, potser un dia no t'agrada la proposta que hi ha, però un altre dia potser t'interessa un concert que potser serà una hora i mitja, però almenys aquesta hora i mitja sé que consumiràs a barres.
0: Si no vas dissabte, vas diumenge.
1: Exacte. Llavors crec que aquest any potser anar, o sigui, que mai tiraré per terra aquesta feina que es fa a Barraques, perquè és una feinada i han d'haver-hi molts valents que vulguin estar al capdavant i gestionar-ho, però sí que crec que ha estat un error com tancar tant el públic que
0: la
1: aquí
0: proposta.
1: Estava, sí, aquí Vinyet? Estava destinat.
2: No estic completament d'acord amb la Paula, o sigui, jo crec que en certes maneres no és... O sigui, hi ha moltes formes de no portar grupazos perquè vingui un munt de gent com passava fa 3 o 4 anys, no cal, però sí que obrir una mica més les propostes. Un grup de versions ja t'ajuda moltíssim en alguns casos.
1: Un ball de gralles.
2: Sí, algo que sigui del poble, que a tothom més o menys li agradi i que, mira, és el que deia la Paula, vas un dia, vas un altre, potser poses un concert a les 10 i aquella persona va a les 10 i es queda ja tota la nit, perquè ja l'has enganxat d'alguna manera.
0: I ja està allà i s'ho està passant bé i tal.
2: Exacte, ja està amb els amics i després és el que diu el Martí, o sigui, fas una mica de tot i estàs amb els amics i quan no t'agrada una estona la música, doncs vas a barres, consumeixes una estona i vas fent, a poc a poc.
0: Mm-hmm. Vas saber alguna cosa del que va passar al Punt Lila?
3: Mira, m'hagués agradat molt saber-ho, però no ho vaig... Sé que
0: van passar bé.
3: Coses
0: sí,
3: que...
0: Sí, sí.
3: Però no ho vaig saber.
0: A nosaltres ens va quedar la reflexió, no ja dels fets en si, sinó el que ens deia ahir en Pol Vigó, gent jove, molt jove, amb un determinat ideari o amb una determinada intenció quan va pel món. I a nosaltres ens cridava l'atenció, i a ell també, perquè deia, bueno, tots hem estat joves i hem estat rebels, però aquí hi ha un punt de... I no sé si en el marc de les festes ja no qui sitja sinó tot arreu hi ha no sé, aquesta tensió o aquesta mena de...
3: El problema que trobo és que és molt, diguéssim, és molt erroni aquesta idea que puguin tenir els joves o aquests nois que van fer el que
0: sí,
3: van fer
0: sí.
3: pel fet de que tu pots no estar d'acord amb uns idearis polítics o pots estar en contra de... una opinió de la gent, al final tothom té un dret a pensar, sempre dins d'uns límits, però tothom té dret a pensar, però atacar contra una cosa que al final és una ajuda per molta gent i és un punt segur per molta gent que realment necessita, ja no, potser no el necessitaràs com a tal d'ajuda, però hi ha molta gent que segurament surt de festa perquè hi és, perquè tu saps que hi és allà i si el necessites hi serà.
0: Sí, sí.
3: I hi ha molta gent que es queda a casa
0: perquè... Aquesta sensació de protecció...
3: Exacte. Llavors, al final, o sigui, el Punt Lila és una eina i és una ajuda per moltíssima gent. I trobo que al final atacar contra una cosa que... És que si tu no hi vols fer ús, no l'has dit ni de veure. Vull dir, ja està allà per ajudar amb qui faci falta, i la gent que hi treballa fa una feina de 12, no de 10, de 12, per intentar ajudar a tothom que pugui, per fer de suport de tothom que ho necessiti, i atacar amb una cosa que és que no et farà cap mal si tu no... Bueno, és que és impossible que faci mal un Punt Lila, però ja m'entens que si no hi vols fer ús, no ha d'existir per tu.
0: Ens va cridar l'atenció això, ens va cridar l'atenció que immediatament després d'això la Comissió de Festes de les Cases Noves publiqués també una nota assenyalant que el 3 de juliol a la matinada també van passar coses allà que no van ser gens agradables i en les quals hi va intervenir la policia. No sé,
1: Jo crec que hi ha un problema de polititzar tot. Vull dir, al final la gent està molt crispada o és molt reactiva segons quines coses i crec que el fet de polititzar tant el Punt Lila com la Festa Major com qualsevol cosa és un error perquè al final són coses que ens han d'unir perquè qui ha d'estar en contra d'un Punt Lila? Ningú. I el fet de polititzar-lo o que molta gent ho relacioni amb segons quines ideologies fa que més gent xoqui i quan realment no hauria de passar.
0: Deixa'm que t'ho pregunti així. Creus que està polititzada la Festa Major? O en alguns
1: potser ara
0: moments...
1: no tant, però per exemple en el moment de referèndum,
0: sí,
1: de
0: sí,
1: més
0: sí.
1: moviment independentista, jo trobo que sí.
0: Et feia sentir incòmode?
1: Personalment sí.
0: Sí.
2: Bueno, encara així, a la sortida Vinya. D'ofici, a mi sí que em dona la sensació que està una mica polititzada.
0: Et fa sentir incòmode?
2: No, a mi no, però
0: no.
2: O sigui, sí que ho entenc des de l'altre costat.
0: A tu molt.
1: Sí,
0: no, sobretot, per això ho preguntem.
1: Bueno, una vegada que vaig estar molt incòmoda, jo vaig ser pubilla el mateix any que la Vinyet.
0: Quin any era, Paula?
1: 19, no?
2: 23.
1: Ah,
0: 23. Per això dic, perquè no ho recordava, no ho sé, en el mateix moment.
3: Sí, sí.
0: Bé, és igual.
1: Fa menys. Tenia 19.
2: Això sí.
1: Vale. Doncs estàvem al balcó, sempre treuen l'escalada a sortir d'ofici, i jo no recolzo el moviment independentista. Llavors, jo en aquell moment no vaig voler estar a la barana del balcó perquè no m'hi sentia reflectida amb allò. Llavors, una dona em va dir: i tu què fas aquí amagant-te? Si ets pubilla, hauries de ser independentista. Perdoni, jo puc ser el que jo vulgui i és algú que no em representa, per tant, no hi seré al costat i no ho recolzaré, ho sento molt.
0: Apa, quines frases que t'has escoltat tu.
1: Sí, la veritat que sí. He hagut d'escoltar diverses frases bastant...
0: Per tant, et vas sentir incòmode?
1: Sí, sí, m'incomoda perquè trobo que a la festa major hi hem d'estar tots... Ens hem de sentir tots representats i que ningú s'ha de sentir incòmode en cap moment.
0: Llavors... Deixa'm que faci una derivada aquí, i ara li pregunto també a en Martí. L'any passat ja ho saben que també va ser una sortida d'ofici, em sembla que va ser la de l'any passat, la de la cara del rei cap per avall, o fa 2 anys, no ho recordo. Però en qualsevol cas, estàs més d'acord, per exemple, amb la pancarta que va penjar la Jove de Sitges sobre l'habitatge, sobre el lloguer?
1: Sí.
0: Sí. Una reivindicació que sigui més social en aquest sentit? Sí,
3: és que crec que és completament diferent.
0: És completament diferent, eh?
3: O sigui, una cosa és una reivindicació política completament, al final, cadascú, és el que he dit abans, cadascú pot tenir la seva opinió política, cadascú pot pensar sempre que respectim els altres.
0: Sí.
3: Jo puc tenir la meva opinió política i no per això, per festa major, em llevaré una estelada al coll i la portaré com si fos Superman. Vull dir, hem d'entendre que la festa és de tothom, que la festa la compartim amb tothom, i jo tinc els meus espais de reivindicació política, jo puc tenir les meves opinions
0: sí.
3: les puc portar a l'extrem
0: i manifestar on creguis.
3: A l'extrem vull dir que les puc manifestar al màxim en els meus espais, però hi ha altres espais on t'he de compartir lloc amb molta gent de moltes opinions polítiques diferents, i a lo millor aquesta gent amb la que comparteixo espai, després el dia que jo em manifesti me la trobaré al meu cantó, però en un altre espai que compartim, un espai que és de més gent, no he de... O sigui,
0: per tant, com ho veus això?
3: Jo? Clar, per exemple, el que parlàvem de la Jove de Sitges, al final és una reivindicació que ajuda amb tot el poble.
0: Anem a dividir-ho. Enteneu que la Festa Major, pel caràcter que té, pot ser un bon context per expressar reivindicacions socials.
1: Sí.

0: complex, això.
1: Jo crec que es pot fer mentre ho facis amb respecte. O sigui, a mi el que li van fer a la Paula no em sembla bé, però de totes maneres, o sigui, per exemple, penjar l'estelada en aquell balcó, o sigui, els del Terrat tenen tot el dret, perquè sí, ells són els
0: casa
1: propietaris.
0: És casa particular.
1: Per tant, això a mi no em sembla malament. Ara, parlar així a la gent que no creu en les mateixes idees que tu, això sí que no.
2: Martí? Clar, aquí també el tema és fins a quin punt com a particular pots fer-ho. Si jo, per exemple, per dir-ho a algú, jo surto amb l'Àliga, que és un element de la imatgeria de l'Ajuntament,
0: sí,
2: i per tant ja no és meu, no és meva l'Àliga, és d'un ens molt més gran. Llavors, jo aquí no puc jo mateix dir, pues, a la samarreta, a la màniga, em pinto l'estelada.
0: Sí, sí.
2: No.
0: Bé, de fet, heu fet una extrapolació, eh? La festa és de tothom.
2: Exacte. Ara, que jo...
0: Diguem-ne que no és nostre, no és nostre i és nostre.
3: Hi ha colles que dins els seus estatuts tenen ficat que no pot tenir, o sigui, no pot haver-hi cap, cap imatge ideològica o cap bandera d'això, però hi ha altres que no ho fan. O sigui, jo sé, per exemple, que la colla vella de Diables sí que tenen dins els seus estatuts que no, o sigui, cap diable ni cap persona de la colla pot sortir amb cap...
0: sí,
3: emblema,
0: amb algun element polític, que pugui identificar-se ideològicament.
1: També.
2: Bueno, és una mica el fet de que tu a casa teva fes el que vulguis. No? Pues si jo al balcó de casa meva per allà passar la processó i vull tenir penjar una estelada, estic en el meu dret de penjar una estelada, i que si just davant hi ha una càmera del Canal Blau,
0: sí,
2: la gravi.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: O, vale, és al balcó de casa meva i puc fer el que vulgui.
0: Està clar.
2: Però en el moment que tu passes a participar de la festa, trobo que t'has de posar en un context molt més gros, que és la festa de tothom, i on tothom s'hi hauria d'intentar poder, bueno, hauria de poder-se sentir identificat. Després és que aquesta persona hi cregui o no en les festes populars catalanes, o això ja és el problema de cadascú, però tothom ha de poder-se sentir
0: Pablo, identificat. Pablo, ho veus millor que fa anys enrere, ara?
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, sí. O sigui, va haver-hi moment crític, però també era un moment crític socialment, políticament, a Catalunya, vull dir.
0: Molt, molt intens.
3: Sí. Bueno, reflectia la societat, sí, al final...
0: El moment que es vivia.
3: La festa major i la vida és, bueno, és que és un reflex de la societat, i és el que parlàvem, o sigui, la societat evoluciona, la festa major ha d'evolucionar també.
0: Tot això començat pel punt lila de les barraques. Us pregunto, us sentiu segures quan sortiu de nit, de festa?
3: Jo personalment no he tingut mai cap problema.
0: No has tingut mai cap problema.
1: Jo Vinyet, tampoc, la veritat. O sigui...
0: Heu viscut prop de vosaltres problemes, conflictes, amistats? De... No.
1: La veritat és que no.
0: La veritat és que no. D'acord.
1: Que em sorprèn perquè no sé, fa poc em van dir que Sitges estava en un dels rànquings més alts de crims i coses, i encara, no sé, moltes coses dolentes, i vaig pensar, ostres, pues jo he sortit de festa molts caps de setmana,
0: no, no.
1: I
0: per això
1: no m'he trobat
0: tu,
1: res d'això,
0: no,
1: la veritat.
0: No heu notat res d'especial en aquest sentit, res especial, allò que li dèiem a Martí, si la gent està més tensa o si està més... No, eh?
3: Jo és que a Sitges m'hi sento molt segura. O sigui, no... No m'importa tornar sola a casa.
0: Sí.
3: Sempre m'he sentit molt bé.
0: Sí. Us agrada el programa, diguem-ne, afegit a la festa major? Tota aquesta prèvia, tot el que hi ha?
2: Molt.
0: Molt?
2: Molt. Trobo que fa molt el fet de, des d'avui mateix que hi ha el pregó, cada dia tenir un acte o un altre. També és veritat que s'ha d'entendre molt el fet de que, per exemple, jo trobo que és xulo que el fet de portar la imatgeria a l'Ajuntament el dia abans de la vigília... es converteix una mica més en un acte que la gent pugui anar. No trobo, per exemple, que l'Àliga o el Drac hagin de ballar l'Amparito, però sí que quan van fins allà, i aquí han d'anar des de l'Espai Festes, els nens els puguin veure, i no sigui una cosa que ho portem de secret l'hora que hi aniran, i ens trobem a quatre nens a la porta de l'Ajuntament que estan allà passejant amb els papes.
0: I què ha coincidit?
2: Oh, l'Àliga... No, que sigui un moment que... que és mitja horeta. O sigui, és un quart d'hora més del que seria de normal.
0: No, que molts encara recorden com preguntar a la vigília quina hora vosaltres? I uns una hora, els altres una altra, vés a saber quan, no sé què.
2: Vull...
0: O sigui, que s'hagin, diguem-ne, col·locat una data, normativitzat
2: aquell
0: una miqueta.
2: Aquell dia i aquella hora, jo crec que tothom que participem de la festa estem al poble. Perquè o estem a un lloc, o estem a un bar, o estem fent una cervesa. Doncs posar-ho dins d'un acte centralitzat i tal... No trobo que sigui un error. Després, per exemple, totes les propostes musicals que ja des de l'any passat la comissió actual ja proposa del tema de la plaça i tot plegat, i una mica de concerts anteriors i tot això, trobo que al final fan ambient, tot, per exemple, els balls l'any passat

0: que han fet Gitanes i aquest any que fan Pandèrica, sí, si no ets malament, sí, sí, amb la Fundació de Maria i tot plegat. Ostres, trobo que és una proposta molt, molt positiva, perquè sobretot per la gent que hi balla, però també per la gent dels propis balls que també dona un cop de mà ajudar, o sigui, és molt positiu per tothom.
1: És que a més el poble ho demana, perquè l'altre dia vam tenir l'assaig amb grelles de bastons, jo mai havia vist tanta gent veient un assaig. O sigui, la gent et demana més festa major. Al final són 36 hores que s'acaben volant. Jo crec que la gent pues, també vol com intentar allargar-ho com
2: bé.
1: Vulgui.
2: La gent demana festa major,
1: sí.
2: I més ni hagués. Us està bé tot el que hi ha? Creieu que
3: sí, no,
2: encara s'hi podria ficar més aquí? O...
1: Jo crec que saturar-ho seria un error.
2: És que déu-n'hi-do que ja ara... Ja...
1: Bueno, a mi la proposta de la comissió d'aquest any amb lo de la plaça em sembla brutal. O sigui, em sembla perfecte.
3: A mi el que em sembla molt divertit és el sopar. El sopar,
2: el sopar popular. Aquest sopar popular.
3: Jo crec que és una superbona idea.
2: Que va esgotar els tíquets en res, en vores. Va esgotar els tíquets.
1: Sí, és una llàstima, perquè...
3: S'ha de fer més gros.
1: Sí, és una proposta superxula i al final que fa poble, fa caliu.
3: Exacte.
1: És com, quan bueno, com el sopar de pa amb tomàquet al poble sec, o tots aquests sopars que al final és que és retrobar-te amb tot el poble i és que és això, és que fa molta caliu.
2: Per cert, com us va anar el dinar de les colles de bastons?
1: Ai, jo no hi era.
2: No hi eres?
1: Però pel que m'han explicat va ser superxulo.
2: Eh?
1: Sí, sí, s'ho van passar superbé. De fet, ja, bueno, ja vam parlar de repetir l'any que ve. I la veritat és que és això, fa poble, és que és, fa goig.
2: Dèiem abans de començar aquella sensació ara de... Escolta, totes les colles per aquí, totes les colles, la gent que va amunt i avall i no hi ha tota aquella sensació de som d'aquests, no som dels altres. Tal, no?
0: Bueno, també ara hi ha molt de galiu cada tarda. O sigui, entre tothom que va assajar, sí, és molt habitual baixar al poble i la gent que fa que toca el timbal va amb el timbal. La gent que balla no sé què va amb l'altre penjat. No sé què. Molta gent va amb espardenyes ja pel carrer, que això també fa molt, veure la gent amb les espardenyes pel carrer. Si no, hi ha els altres que baixen perquè dilluns hi havia concert de gralles a la Barata i demà anirà
2: a la
0: gralla.
2: Sí, a la gralla.
0: I vas també i fas una birra. Llavors ja... Tal, nosaltres a més que aquesta setmana per exemple amb Castells també tenim molta feina i també tenim assajos i dissabte per exemple fem l'assaig de festa major a la plaça d'Ajuntament. Ostres, doncs també és un molt bon espai que segurament confiem, confiança màxima, que molta gent del poble estigui pel poble i digui va, ens acostem una estona i almenys veiem l'assaig.
1: Els convidem a que s'apropin.
0: Sí, no, clar.
1: No, però és el que dèiem, la festa major uneix, intentem no polititzar-la, no fer que ens divideixi, saps? Perquè és que és això, tothom se sent junts, tothom se sent unit per la festa major. Llavors, quina pena com que hi hagin coses dins la festa major que ens separin.
2: I sí que és bonic en això dels assajos, que no hi ha res programat. Estan allà.
1: Sí.
2: I per tant, apareix gent per tot arreu, mira...
0: Ah, no,
2: i no hi ha res escrit en un lloc tal dia d'assaig. Ningú sap, però passen coses... Hi ha, jo què sé, també infinitat de vídeos dels timbalers de les colles de foc, amb gent allà...
1: Els timbalers del drac que s'estan posant molt les
2: piles
1: amb Instagram.
2: Que s'estan posant molt les piles.
0: Sí.
2: Amb temes diversos que acompanyen el drac a les sortides. És a dir, aquesta prèvia us està molt bé tal com està ara.
3: Sí.
1: A mi m'agrada molt.
2: Molt a la mida de tot el que es fa, eh?
0: Sí, sí. No, jo trobo que és molt acertat. Molt acertat, perquè et dona això, el que parlàvem una mica, no? L'ambient aquest previ, aquest caliu de... Ja quasi és festa major, no? Podríem dir que el pregó inaugural, que és la festa major...
2: Sí.
0: Posem un tracomet, és festa major. I llavors, a partir d'avui, ja és non-stop.
1: Sí. És que tots els preparatius... Bueno, jo faig, des de fa molts anys, faig trenes abans de festa major... I és això, em passo tot el dia...
2: Això és un món, eh?
1: Veient a... O sigui,
2: el món de les trenes...
1: Sí.
2: Que hi ha molta gent que feu... Perquè no són fàcils de fer les trenes.
1: Jo estaré de 8 del matí a 11 de la nit fent trenes. Amb mitja hora de descans per dinar. No, és una burrada.
2: Uau! Quantes noies tindràs?
1: Pues cada mitja hora una persona, pues ja pots comptar.
2: Quin dia?
1: El 22.
0: Anirem a l'excursió a casa seva a veure... Anirem, li farem companyia una estona,
2: és
0: anirà
2: a
0: venir
2: tot gent. El 22 estaràs fent trenes?
1: Sí. És això, et ve la gent amb la il·lusió de m'estic preparant ja per festa major,
2: sí,
1: saps?
2: Sí.
1: I és superguai. A mi m'agrada molt com anar parlant amb la gent de festa major, cadascú té una opinió diferent. A mi m'encanta.
2: Sí. Això és una derivada de... Ja que hem parlat tant de cosidores aquesta festa major, bé, doncs hi ha qui no cus, però s'està fent trenes tot el dia.
1: Cosir també, perquè tinc alguns amics que... Va, Paula, em pots cosir això?
2: Sí, o sigui que tens complet fins al...
1: Sí.
2: Uau.
1: No, lo sí, de les trenes, bueno, de fet va ser idea de la Carola, que un any em va dir, Paula, tothom em pregunta qui li fa les trenes a la meva filla.
2: És que...
1: I jo, jolín, pues vale, hauré de professionalitzar-ho d'alguna manera, i sí, sí, des del primer any va ser un èxit, i bueno, sé que hi ha bastantes noies ara Sitges que fan trenes.
2: Per això t'ho dic, perquè no és fàcil fer trenes, o no és tan fàcil com sembla. Bé, és clar, ara hi tens la mà trencada, no cal ni dir-ho.
1: Sí.
2: Però no deu ser tan fàcil fer trenes, allò que quedin, que quedin perfectes.
0: Vinyet, tu no et fas les trenes?
3: Jo me les faig jo. Bueno, ho intento.
0: Això és un altre nivell.
3: Sí, a una altra persona em surt decent. A mi mateixa em costa molt estirar el cabell i tal, perquè em faig mal. Però bueno.
2: D'acord. Et demanen hora?
3: Sí.
0: És que
2: és molt bo, això.
1: No, sigui, ahir m'escrivia una noia i li dic, si vols venir a les 7:30 al matí, però és que, clar, és que ja no em queden més hores, és impossible, o sigui, ja no puc apretar-ho més.
2: O sigui,
1: a les 12 de la nit...
2: No, Paula, no. La vigília no fas altra cosa que això?
1: No.
2: No pots veure, no pots anar a veure cap acte? No,
1: bueno,
2: pots...
1: he d'anar a provar-me la disfressa de carnaval. És veritat. I ja està. Sí,
2: la vigília de festa major t'has d'anar a provar la disfressa,
1: bueno,
2: de carnaval.
1: Sí, hem d'anar dos cops.
3: Dos vegades.
1: Un cop pel matí i un cop per la tarda. Després no... faré per on per anar a l'assaig de Castells i ja seguir fent
2: trenes. I no es podia trobar un altre dia per provar les disfresses de carnaval? Bé, és un parlar, eh?
1: Nosaltres no manem.
2: Bueno, suposo
1: al final,
2: no, ja.
1: Quan coincideixen les modistes.
2: Està clar. Tens assaig de Castells, també.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: Quantes coses feu alhora? Que això no passava abans, tampoc. I que ara hi ha multitasking.
1: Bueno, és al final, és això, a Sitges qui fem coses quasi sempre som els mateixos. O sigui, som tots els tot arreu, que ens diuen.
2: Bastons i Castells, tu.
1: Bastons, Castells, ells... Carnaval, Diables Arribes...
2: Sí, però tot. Vull dir, d'acord. Àliga i Castells.
0: Efectivament.
2: Aleshores, la vigília com t'ho fas?
0: La vigília...
2: Perquè arribes...
1: Això parlàvem venint.
2: A les 6 de la tarda al cap de la vila, què? Si arriba o no s'hi arriba?
0: Bueno, és que és un dubte que tenim...
2: Existencial.
0: Haurem de parlar amb la tècnica a veure...
2: Per veure què és...
0: Com encabim. No, és complicat, perquè... Bueno, ho parlàvem ara pujant.
2: Repetim, sí. Entre els canvis de quan nosaltres érem joves o petits amb ara. Abans era d'un ball. S'ha acabat la discussió. Ara no.
0: Si la...
2: Per tant, aquest debat que té en Martí és un debat que fa anys enrere no existia. Estàs aquí i ja està.
0: Clar, si la processó, per exemple, no ho sé, la processó de la bandera comença a la meitat del carrer Jesús, estigat fins a les 7 menys 3 minuts als Castells, que arribes. Però clar, aquest any ha coincidit, bueno, ha coincidit l'any passat també.
2: Sí, que te'n vas allà dalt.
0: Te'n vas allà dalt, clar, què passa? Vas molt just, t'has de canviar de roba també, clar, no vas igual vestit. Canvia't, arriba, enfaixa't, comença, no arribis tard perquè, bueno, és...
1: Jo trobo que és inviable.
0: És molt complicat.
2: Bingo!
3: Jo ho he vist fer, la veritat.
2: Tu ho has vist fer.
1: Sí, però quin ball feien? Perquè, clar, si tu surts amb els gegants o surts a les primeres colles de foc, és completament inviable.
3: O sigui, sí, és veritat que el Martí té una mica més complicat.
1: Clar. Si veies panderetes, veies bastons encara,
2: sí,
1: i arribes, sí. Perquè el foc dura una gran estona.
0: O la moixiganga, eh?
1: Sí, clar.
3: Home,
0: vas volant.
1: Hi ha veïns que és completament inviable. O sigui, és que no hi arribes. Vull dir, si fas tres rondes, ja que hi hagi un peu desmuntat, ja l'hem liat. Ja l'hem liat.
3: Però clar, també depèn del veí. Perquè, per exemple, si tu ets geganter, que no, o sigui, pots arribar... 10 minuts tard, que estaran ballant altra gent.
2: Sí, vols dir que...
3: I els hi pots dir, ei, que arribo 10 minuts tard perquè estic fent Castells.
1: I després la logística que tinguis, perquè t'has de canviar on et canvies, perquè la gent ja no viu a Sitges o al centre.
2: Bona pregunta.
1: Clar, és que és això també. On et canvies, on deixes les coses...
2: On deixes la roba, on deixes les coses?
3: Al Palau.
2: Sobretot que no et deixis res. On deixes les claus?
1: Aquest també és un gran problema, la logística. Vull dir, no... On deixo les coses, on em canvio... És complicat.
2: Trenca molt el coco, això, de la logística?
0: Trencar el coco potser no tant, perquè al final jo crec que tots arribem a una conclusió, que és, no arribo tot, perd-te alguna cosa, o deixa passar alguna cosa.
2: Ei, per fi.
0: Vull dir, no... Jo crec que, o sigui, el coco arriba fins on veus que és inviable. Vull dir, si hi haguessin 2 hores, llavors, bueno... Si va una mica més ràpid, arribo més amb temps.
2: Som una mica com la pel·lícula, eh? Toda la vez en todas partes, eh?
0: No.
1: És que si has d'estar en un lloc ansiós per arribar a l'altre, no gaudiràs cap dels dos.
0: Sí, però...
2: Però no sé si és una mica marca de l'època que vivim, de molta gent a molts llocs i a tot arreu. I no sé si això és una forma també de viure la festa d'una manera molt, molt singular, estar a molts llocs, a tot arreu, no voler perdre allò del FOMO, no voler perdre's sí. res. Sí, la vinyeta senteix també.
3: Jo crec que sí.
2: És que sí, eh?
1: Sempre, a mi sempre em fan la broma de no saps el que és el FOMO perquè estàs a tot arreu. I al final és que ho penses i dius estic a tot arreu i no estic enlloc alhora.
0: També és veritat que...
2: És que has dit aquell concepte de gaudir de les coses. I evidentment, potser algú les gaudeix anant d'aquesta manera, però ho dius en el sentit de gaudir, escolta'm, estic aquí...
1: Estic present,
2: deixa mòbil, passa-t'ho bé, que aquí estàs amunt... I no sé si això ara és...
3: Però és que jo crec que això és herència de Festa Major. Al final, o sigui, ens hem condensat la festa en 36 hores, fent cada vegada més coses i més coses. Llavors ha sigut una evolució que jo crec que va...
2: Ha vingut sola, vols dir, eh? Sí, ha vingut així. Tot ho portat així. Anaves a dir, Martí?
0: No, que jo el que volia dir és que també és veritat que s'ha d'entendre una mica en què participes. Vull dir, una cosa és participar, per exemple, en un ball de Festa Major, com ho fem els tres, cada una amb el seu, i l'altra, per exemple, és en una colla castellera, que al final... Tot i que la colla castellera pugui tenir en alguns dels seus dies grans la Festa Major, però la colla castellera, a part de que és un lloc obert a tothom i de participació de molta gent, o sigui, no és...
2: És més compatible, vaja.
0: Clar, no és que ballen 16 persones i tu ets una de les 16 a bastons, a panderetes, a la Moixiganga i a no sé on. No, és que tu ets un dels 16 d'un ball, com elles dues poden ballar els seus balls, però després ets un més de 70, 80, sí, 90, 100 sí, persones sí, sí, sí. a una colla castellera. Jo crec que és completament compatible el fet d'entendre que els balls de Festa Major, tot i que tu tens la responsabilitat d'estar en aquest ball durant tot l'any, perquè pots tenir sortides fora, perquè pots tenir qualsevol cosa, però la colla castellera és una cosa una mica diferent al que és un ball de Festa Major pròpiament.
2: D'acord.
0: Llavors trobo que també s'ha de tenir una mica un enteniment de que jo, almenys en la meva opinió, sí pots estar en els dos llocs. Després l'altra és...
2: És més conciliable, és més combinable.
0: Després l'altra persona que et diu que vol estar a tres balls de diables diferents i coincideixen en un correfoc. Aquí ja planteja tu si realment pots estar a tres balls de diables diferents, de tres pobles diferents, i els tres et coincideixen al correfoc de Canyelles. Llavors planteja't si realment això és el correcte o no. Ara, estar en una colla castellera en la que tu t'hi sents perquè ets del poble i estar en un ball de la Festa Major del poble... Crec que això
2: perfectament
0: no ha
2: compatible,
0: ser
2: no ha de ser
0: incompatible.
2: Sabeu, suposo, de gent que està fent doblete o fent
1: molta gent.
2: Triplete.
1: A la Jove, molta gent.
2: Molta gent.
1: Sí. Som uns quants.
2: Som uns quants, eh?
1: Sí, no som músics o fan la Moixiganga, Canga, si no veiem bastons, cons. Si no surten amb el foc, o sigui, hi ha molta gent que participa de les dues. Mm-hmm.
2: Esteu patint per la pluja o no?
1: Com jo no vull pensar-ho.
0: Gens. No plourà.
1: Si fos tant de tecla, potser sí que patiríem, però...
0: No, aviam. Les previsions són les que són i ens ho trobarem.
2: I ja està.
0: Però jo sóc de pensar que fins que jo no vegi una gota de pluja, aquí no ha de ploure.
2: Endavant i ja està.
0: És que
2: ja
0: si hi ha a 5 dies vista...
2: Sí, paranoia de pluja, malament res.
0: És que no arribarem. Si jo de sortir
1: ho estarem
0: de casa,
1: manifestant. I no.
0: Si jo he de sortir de casa pensant que quan poso un peu a terra m'atropellaran, no sortiria mai de casa. No, anem, arribem aquell dia
2: i ja en parlarem
0: quan
2: sigui
0: l'hora. Quan arribin les 12, a mi m'arriba un missatge que diuen les gralles no sortiran perquè està caient el diluvi universal. Vale, pues, joder. Quina merda que m'han fotut l'entrada de gralles. Arriben les dues i tampoc, quina merda tampoc, però fins llavors...
2: Ah, farem aquí la subordinada, eh? Que consti que ha de caure el diluvi universal. Si no cau el diluvi universal...
0: Ah, vaja.
2: Adelante.
1: Confiarem en el massís del Garraf.
2: Veus?
1: I que ho freni tu.
2: Adelante. Us han tocat algun en pluja, suposo, no?
1: Sí. Jo alguna matinal infantil. Plugeta,
2: una matinal infantil.
1: I a mi ara em fa molta pena quan plou a les matinals infantils. Ja.
2: I és veritat que també això està resolt, eh? Perquè aleshores trasllades al matinal, a la Festa Major és una altra història,
1: sí.
2: Amb els nanos...
1: I menys mal, eh? I menys mal. Perquè s'ho mereixen, o sigui, es mereixen sortir.
2: Abans això no passava, eh? Yeah. Te'n passaves la frustració, ja?
1: Sí.
2: Fins l'any que ve. Era un, diguem-ne que era un ensenyament en un altre aspecte.
1: Sí, bueno,
2: però ara és veritat que també, si pots evitar disgustos, sí, millor que sí.
0: Quan plou és molt perillós, perquè al final tothom té ganes de festa, i més si plou a la vigília... Sí. i s'ha d'anar molt en compte perquè tothom té ganes de festa, tothom té el timbal a casa o els bastons a casa o la pandereta a casa i a la que deixin de caure quatre
2: gotes, endavant.
1: Bueno, i hem vist cercavila sota la pluja, eh?
0: No.
1: Perquè jo recordo quan mon pare veia bastons, alguna Santa Tecla, que la colla mitjana havia sortit a fer tot el cercavila i arribava a casa i es tirava a la piscina, tal qual, amb tota la roba, i diu, bueno, és que està tot per tirar. I
2: sí,
1: era,
2: sí.
1: Ja està.
2: Sí, sí, veritablement... Veritablement, havia, això s'havia viscut, eh?
1: No, jo ho recordo.
2: Ara està molt més organitzat, però en aquells moments en què... Vinga, va, fot-hi, que això...
3: Jo he viscut festes majors així, de no fer tot el recorregut, però que estàvem just sortint, començar a diluviar, i que tothom tornés a l'agrupació ballant. O sigui, i és igual, què més dona? I les cosidores pensant, ai, mare meva, els tretges. Tipo, allà, veient els tretges tots mullets, i la gent gaudint un munt... La veritat, és molt divertit.
2: Aquesta frase del que més dona, això també...
1: És que
2: és
1: les
2: una...
1: festes més improvisades per la pluja són molt divertides.
2: Són les millors, eh?
1: Sí.
2: Martí, bona festa major. Paula, bona festa major.
3: Igualment.
2: Vinyet, bona festa major.
3: Igualment.
2: Que la passeu molt bé i, òbviament, en parlarem quan tot això hagi passat.
0: Bona festa major.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bigis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
2: Hi, this is Michael Jackson.
1: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 11 i 13 minuts, és 19 d'agost, dimecres, dia de pregons a les 7 de la tarda, el pregó satíric a la seu de l'agrupació de Balls Populars, amb la Pepi i en Josep Maria. El trobaran disponible al nostre web, tan bon punt, una estoneta després que acabi el pregó, i a les 10 de la nit, en directe a través de la sintonia de Ràdio Maricel, en directe també a través de Canal Blau, el pregó de la Festa Major amb la Zoe Puig i Bet. En aquesta Festa Major, en la qual un personatge que en el seu moment va celebrar l'aniversari així amb sordina, perquè coincidia amb el drac, coincidia ben fi, el Patufet va quedar allà, i era l'element, diguem-ne, de la nostra cercavila festiva, pendent encara de restauració. El Patufet, que com ens diu la Beli Artigues en el seu blog, l'origen d'aquest element festiu ens remunta a l'estiu del 1922, quan el matrimoni format per Antoni Canals i Josefina de Casa Coberta, coincidint amb l'obtenció del permís d'obres per aixecar la gran casa familiar del carrer Jesús, és aquella casa patrimonial històrica que està molt a prop, perquè vostès ens entenguin, ben a prop de la Cruïlla, amb el carrer Santiago Rossinyol, amb el carrer de la Palma, una casa maca, una casa d'aquelles de família impossibles, eh? Bé, doncs, pel fet d'haver aconseguit el permís d'obres per aixecar aquesta gran casa, bé, doncs, el matrimoni va voler mostrar el seu vincle familiar i personal amb Sitges, regalant 4 cabeçuts nous que s'estrenarien en aquella Festa Major. Els cabeçuts els van encarregar a l'Ingenio, com no pot ser de cap altra manera, i en aquells moments l'Ingenio estava dirigida per la família d'escultors Escaler. Es van decantar el matrimoni per adquirir 4 peces seriades, les quals trobem conformant el patrimoni folclòric i festiu a diversos pobles de Catalunya, i que representaven una parella de vells, un home amb ulleres rodones i la figura d'un personatge molt popular en aquell moment. En Patufet, gràcies en part a l'èxit de la revista infantil, era aleshores un dels cabeçuts més coneguts, i no només a Sitges, sinó arreu de Catalunya. D'aquí que, a l'Eco de Sitges del 27 d'agost del 1922, diguem-ne que no li agradés massa al cronista el fet que s'haguessin agafat aquests capgrossos. Los 4 enanos nuevos, adquiridos para el municipio, adolecen de la falta de originalidad, ya que son modelos sobradamente conocidos. Això és el que deia l'Eco. A l'agost del 22, què ha passat? Que dels altres 3 cabeçuts se'n va perdre la mena i ens queda el Patufet, que és, ara per ara, el cabeçut més veterà de tots els cabeçuts que surten a la Festa Major. El fogall d'aquesta Festa Major, l'Adrià Saumell i la Judit Berlán, diuen, entre altres coses, que el que hem vist a Sitges no és pas una excepció, sinó que també trobem cabeçuts patufets a Mataró, a Torelló, a Sant Climent de Llobregat, a Roda de Ter, tots nascuts en èpoques diferents, però això sí, a Mataró i a Sitges tenim els patufets més antics. Expliquen el procés de restauració, que va ser, en primer lloc, rascar les capes de pintura per aconseguir trobar la policromia més fidel a l'original, i durant aquest procés es van descobrir afegits de paper de diari, de fibra de vidre, de cartró i altres materials en diferents parts que havien modificat la forma de la cara. Tots aquests afegits contemporanis s'han tret per recuperar la fesomia més fidel a l'original i s'han substituït pel material primitiu, el cartró pedra. Tantes eren les capes de pintura afegides al llarg dels anys que les faccions de la cara havien canviat per complet. El Patufet, que es presentarà també en aquesta prèvia de Festa Major, i l'any 2022, a la tardor del 2022, pels vols de Santa Tecla, el grup d'estudis sitgetans va presentar un quadern dedicat al Patufet, un quadern que havien escrit en Francesc Parra i en Miqui Marçal, a l'uníson. En Joan Totosaus va conversar amb ell i, per tant, si volen saber una miqueta més de la història del Patufet, que aquest any tornarà a prendre protagonisme, aquí els deixem aquesta entrevista molt interessant amb en Miqui Marçal i amb en Francesc Parra.
1: vet aquí que fa molts anys, en un poblet molt petit vivien un pare i una mare que tenien un fill, eixerit com un pèsol, lleuger com un esquirol, alegre com unes pasques i bon noi com el qui més. Només que, això sí, era menut, menut, tan remenut que no aixecava un pam de terra. Els seus pares ja ho deien.
2: Ai, Maria, l'Arauet se'ns ha quedat ben patufa.
3: Menut com una baldufa és el nostre Patufet.
1: Patufet per aquí, Patufet per allà, van començar a anomenar-lo així, en broma, i el nom li quedà per sempre.
4: I així comença el conte del Patufet. No té 100 anys, aquest enregistrament, però bé, va de camí. El Patufet fa 100 anys, ha fet 100 anys aquest any, i el grup d'estudis doncs ha elaborat un quadern sobre la història, que ha anat a càrrec la seva confecció d'en Francesc Parra i d'en Miquel Marçal. Francesc, Miquel, bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Anava a dir, ens agafem a la pàgina web de la Beli Artigas, que explica com a la festa major del 1922, Antoni Porta i la seva esposa Josefina van regalar a Sitges 4 cabeçuts nous: en Patufet, en Bernat, en Bartomeu i la Tecla, els quals van ser apadrinats pels fills grans del matrimoni, Jaume i Isabel, que amb els anys en tindria uns quants més: la Josepa, la Montserrat, en Ramon, l'Eulàlia, en Ramon, un altre Ramon, i en Rosari. 100 anys ha fet en Patufet. Hi ha molta informació sobre aquest Patufet, sobre el nostre Patufet?
6: Bueno, primer de tot, no ho sabem si hi ha molta informació. Bueno, Francesc ha investigat molt més, però el quadern no és la història dels cabeçuts a Sitges, sinó que és una primera aproximació a la tradició tant del Patufet com dels cabeçuts.
4: Doncs
6: clar, nosaltres no hem fet una investigació a fons, sinó que hem aprofitat dos textos nostres que havíem fet i els hem posat al dia. Segur que hi ha més informació, sobretot a la premsa local, i que va deixant constància de la presència d'aquest ball a Sitges. D'això n'estem segurs.
4: D'acord. Perquè el Patufet fet arriba al 1922. El Patufet no és, diferència, no sé, del drac, dels gegants, dels moros, no és una peça específica de Sitges, sinó que era una peça, diguem, de fàbrica. I que se n'adquirien i...
5: Es va construir l'Ingenio, i així com altres cabeçuts són originals, aquest és de sèrie, diguem-ne, que també n'hi ha a altres poblacions, com per exemple Mataró, no?
4: D'acord.
5: Sí, sí.
4: El que passa és que, clar, que una peça, encara que sigui de sèrie, hagi perviscut 100 anys, ja té un punt.
5: Sí, sí, a més hem anat seguint les fotografies dels anys 40, 50, 60, i veiem que el cabeçut que es mantenia era el Patufet. Després n'hi havia d'altres, però que els altres anaven substituint-se, però el Patufet ha anat seguint tots aquests anys.
4: Per tant, tenim una petita joia en la nostra iconografia festiva, a part d'altres, amb aquesta peça, pel fet de que hagi aguantat doncs tots aquests anys.
6: Sí, sí, té un valor patrimonial dins del seguici festiu.
4: A veure, aleshores, em comentava en Miquel, el quadern no és en si una investigació específica. Què hi ha en aquest quadern? Què podem trobar?
5: Bueno, en principi hi ha una mica d'origen i història dels cabeçuts, des del fet de que s'origina tot en el Corpus de Barcelona, i a partir d'aquí doncs hem anat fent el seguiment també de cabeçuts d'altres poblacions històrics de Catalunya.
4: D'acord. Que és una peça, és una fórmula amb molta tradició a d'altres llocs. Hi ha llocs que el cabeçut és gairebé peça fonamental de la festa?
5: Bueno, trobem el cas, per exemple, de Berga, trobem el cas de Capellades, hi ha Manresa, hi ha poblacions que tenen aquest punt important, Vilafranca, per exemple, també.
4: Que són que tenen un punt d'importància, tot i més que Sitges, en el sentit que Sitges, i abans de començar l'entrevista amb en Miquel ho comentàvem, a Sitges em deies és com el Guadiana, no? De cop n'hi ha molts, de cop gairebé no surten.
6: Sí, sí, és un ball que té molts alts i baixos, però tot i així doncs, té certa continuïtat, però no és com aquestes poblacions que ha dit el Francesc, que és un ball molt amb una coreografia molt concreta, un vestuari, una tradició. Aquí, bueno, sempre han anat una mica sobre la marxa.
4: Per cert, una qüestió terminològica. A Sitges se'n diuen cabeçuts, encara que cabeçut no és normatiu.
6: Sí, sí, és un terme que, bueno, ja forma part del nostre imaginari col·lectiu, i tot i que no és normatiu, bueno, doncs hi ha tant el programa com el protocol, com, bueno, a nivell popular s'utilitza, i en certa manera el reivindiquem també.
4: D'acord, és a dir, no li diem capgrossos, no li diem nans,
6: no.
4: Li diem cabeçuts, amb,
6: sí, sí,
4: així, amb ser trencat i tot.
6: Sí, sí, sí, és com traducció del castellà, cabezudos, així com... Vull dir, traducció literal, que no és correcta, però bueno, és el nom que nosaltres fem servir.
5: És un nom popular.
6: Sí.
4: Un nom popular per definir aquesta peça, que no deixa de ser un cap molt gros, posat a sobre del cap d'algú, que a més doncs, acostuma a disfressar-se amb un vestuari específic per tal de representar algú, en aquest cas doncs el Patufet del Comte que hem sentit al principi.
6: Sí, això del vestuari específic és més cap aquí,
4: sí?
6: A finals del segle XX abans anaven amb una túnica que podia anar florejada o ratllada, però que no tenia res a veure amb el personatge del cabeçut.
4: D'acord, és a dir que amb una túnica ja ho mataven. I ara doncs diguem ja es busca una miqueta més la identificació entre el cap i el cos del portant.
5: Sobretot des que s'han fet aquests cap grossos, aquests cabeçuts a modo d'homenatge de sitgetans, també van d'acord amb el vestuari, d'acord amb el personatge, no? Que és el que últimament veiem.
4: Això dels cabeçuts d'homenatge, molt, molt tradicional també a Vilafranca, per exemple, que en van traient de tant en tant.
5: Exacte.
4: I aleshores doncs, formen part d'aquest seguici. Els podem anava a dir, diferenciar d'alguna manera els cabeçuts, hi ha cabeçuts específics sobre història popular, sobre tradicions d'un poble, sobre alguna cosa?
6: Aquí...
4: En general, és a dir, el cabeçut, a què respon? A què es fa un cabeçut?
6: Bueno, originàriament eren una mica contraposició als gegants. Els gegants eren doncs majestuosos i bueno, eren en presència, i els cabeçuts eren com burlescos. Llavors, bueno, cada població una mica els ha adaptat a la seva idiosincràsia, però normalment eren personatges exagerats.
4: D'acord.
6: I normalment lletjos, o sigui,
5: grotescos.
6: Més aviat grotescos i lletjos.
4: D'acord. Es busca, per tant, doncs això, la contraposició amb la majestuositat de la peça del gegant.
6: Sí, sí. I, bueno, hi ha llocs que s'identifiquen amb una època en concret, en fi, en el segle XVIII o segle XIX, i el vestuari d'aquesta estètica ha perviscut fins a l'actualitat, i en canvi d'altres pues, s'han anat posant més al dia.
4: D'acord. És a dir que tot ha anat evolucionant, com tota la festa en si evoluciona, doncs el personatge del cabeçut, que per cert sempre ha estat un personatge, diguem, molt estimat, especialment per la canalla, els cabeçuts, no?
5: Sí, això des de sempre, quan veus els gegants, bueno, sempre s'associes això, no? Els gegants amb els cabeçuts, i antigament, doncs, per exemple, bueno, doncs, sortien... Bueno, ara m'he quedat en blanc...
6: Bueno, que formaven part d'un mateix grup. Eren gegants i cabeçuts, era com un apèndix dels gegants, no eren un ball més, sinó, bueno, aquí fins i tot s'havia dit, sortiran els gegants i els cabeçuts, anaven afegits.
4: D'acord, és a dir que...
6: El temps ja han tingut, doncs, una entitat pròpia.
4: Que se'ls ha separat, però en principi eren part, diguem, com si diguéssim, del mateix ball.
6: Sí, sí, sí.
4: I hi havia peces musicals específiques per Cabeçuts o...?
6: Aquí diria que no. Fins als anys 80, que es fa un... Em sembla que en el moment que l'agrupació fa una colla de Cabeçuts, els turistes, els modernistes, els medievals, es crea una coreografia i una música pròpies que s'acaba perdent i després es recupera, i fins llavors jo diria que no, que bueno, anaven amb la música dels gegants mateix, amb les músiques típiques de ball de festa major.
4: Els Cabeçuts acostumen a sortir sempre per les festes majors, no? No
6: Bueno, sí, aquí segur. I a altres llocs, en principi, també.
5: Bueno, a Berga surten per Corpus, però
4: és la seva festa gran, també, de Patum. Per tant, doncs, acostumen sempre a sortir en aquests moments específics que, doncs, això, de la festa major. Bàsicament en el... Deixes el quadern, perquè una miqueta així podem anar repassant, doncs, això, aquest patufet que... Hi ha moltes imatges històriques d'aquest patufet aquí a Sitges?
6: Déu-n'hi-do, no és que hi hagi una gran quantitat com pugui ser d'altres valls, però n'hem trobat,
5: sí.
6: I de diferents èpoques, dels anys 40, 50, 60...
4: I, per tant, el que trobarà la gent en aquest quadern és bàsicament un recull de diversos escrits vostres que al voltant, diguem, de les figures dels Cabeçuts, en general.
6: Sí, és una primera aproximació en general a la història dels Cabeçuts.
4: D'acord, perquè aquest va venir de l'Ingenio. En aquella època s'agafaven tots de l'Ingenio? Com funcionava això? Què se'n sap?
6: En aquell moment l'Ingenio era un taller amb molta anomenada en la construcció de gegants, Cabeçuts, decorats de teatre, i de fet, bueno, molts s'encarregaven a l'Ingenio perquè fessin l'original, i l'Ingenio després, bueno, el reproduïa, i suposo que amb el permís, no? Però vull dir que l'Ingenio creava Cabeçuts també.
4: D'acord. I els anava distribuint allò que comentàvem, com el cas del Patufet, al final acabaven distribuïts per totes les festes majors, és a dir, vostès poden anar a una festa major de vés a saber on.
6: Bueno, passa amb dos Cabeçuts que surten en una fotografia de l'any 22, que no formen part de la colla, sinó que es van llogar per acompanyar els quatre Cabeçuts que es presentaven.
4: D'acord.
6: I són precisament la reproducció de dos Cabeçuts, bueno, ja a Pamplona, que en diuen quiliquis, d'aquests Cabeçuts de Pamplona, que l'Ajuntament els va encarregar a l'Ingenio. L'Ingenio va fer els originals amb les indicacions de l'Ajuntament de Pamplona, però després en va fer reproduccions i els venia i els llogava a les poblacions que els volien.
4: Que els demanaven. I per tant, s'entén allò que comentava abans en Miquel, amb el permís de l'Ajuntament.
6: Clar,
4: s'entén,
6: que suposa. Una mica també va passar amb els gegants el 1897, que hi ha aquestes rèpliques, o que no se sap ben bé quins són els primers, però bueno, que hi ha diverses parelles que són iguals que els d'aquí, perquè l'Ingenio ho feia, això.
4: De dir, mira, ja tinc el model, ja tinc el motllo.
6: Ja tenia el motllo, doncs...
4: Doncs aprofito i tiro milles amb això. I això permetia també una distribució d'aquestes peces, doncs, a tot arreu. Has comentat Pamplona, per tant, estem ja sortint de Catalunya, és a dir, que distribuïa a tot l'Estat.
6: Sí, bueno, almenys a Pamplona sí que, doncs...
4: També en tenen.
6: Encarregar uns Cabeçuts.
4: Per què en Patufet?
6: Bueno, jo crec que en aquell moment el Patufet era un personatge molt present a la cultura catalana.
4: Això que hem sentit de l'inici del conte.
6: Exacte. Primer hi havia la rondalla del Patufet, que després hi ha també el Pulgarcito, en castellà, diguéssim, que seria el seu equivalent. Però a part de la rondalla, a principis del segle XX, Aureli Capmany funda la revista Patufet amb la voluntat de que totes les classes socials del país tinguin accés a la llengua catalana i tinguin un lleure cultural en català. sent qui era l'Aureli Capmany, crec que tria el nom de Patufet per alguna cosa, perquè ja és un personatge de l'imaginari col·lectiu. Jo crec que amb això l'Ingenio hi troba una manera de, bueno, de vendre més o de que els seus cabassuts tinguin més sortida, no? També que, no sé, això ja és suposició meva, però l'alcalde d'aleshores, Josep Planas Robert, era una persona doncs, que la cultura popular i la cultura en general la tenia molt present.
4: Sí.
6: I potser a l'hora de pensar amb els cabassuts van pensar que el Patufet seria un bon... Vull dir, de fet, des de bon principi es destaca que hi haurà el Patufet.
4: Uh-huh. És a dir, no sabem si van anar allò, si van comprar per catàleg o van decidir directament a dir, escolti'm, jo vull un Patufet.
6: No sé si en aquella època hi havia catàlegs, amb el sí. que entenem com
4: allò,
6: a catàlegs.
4: Sí, però... Que allò que l'Ingenio tingués, no, és que jo, a veure, tinc això, això i això.
6: Ah, bueno. Pot ser que en el moment de tenir conversa diguis, mira, tinc aquest, si us agrada o...
4: I aquest Patufet que ens va arribar, que ara ha fet 100 anys, va quedar molt marcat en l'imaginari cultural popular de Sitges, és a dir, queda clara la peça que arriba i llavors se l'estimen els nostres avantpassats?
6: Jo crec que no, fins no fa massa temps.
4: D'acord. És que una miqueta la sensació la tenim, però clar, no saps mai què passava en aquella època.
6: Jo crec que ha anat pervivint per ell mateix, vull dir, sí que d'alguna manera se'l devia valorar, però no es feia ostentació de que, ostres, aquest cabassut, sinó que ha anat pervivint amb el temps i ha sigut ara... Quan, sobretot amb el centenari, però ja una mica abans també, perquè ja hi havia dades a principis dels 2000 que aquest cabassut era de l'any 22, vull dir, és a partir d'aquesta època que, bueno, que comença a agafar valor.
5: Sí, sempre hi ha hagut un apreci amb aquesta figura.
4: Sí, però que gairebé l'hem començat a valorar més a partir del saber que té una antiguitat i que
6: sí,
4: per tant
6: s'ha de... Sí, jo crec que sí.
4: Perquè al final és una peça, clar, sortien les festes, veus passar els cabassuts i era una peça més que passaven aquells, però clar, ningú li veu una etiqueta de dir, no, és que aquesta és més vella que totes les altres.
6: Sí, jo crec que amb això no. Vull dir, era un mes i, bueno, ha anat aguantant.
4: Està bé aquest Patufet? És a dir, aguanta bé per...
6: Sí, jo crec que l'agrupació el cuida bé i fa, bueno, em fa un bon manteniment.
4: I per tant, doncs, aquest Patufet podem pensar que té garantida una existència mínimament llarga. És a dir, no és com aquelles peces que quan arriben a una determinada edat dius, ui, és que si l'agafem no sé com ja se'ns trencarà i millor tenir-la al museu ben exposadeta i... Si no cal treure'l del carrer, aquest Patufet.
6: No, jo crec que està bé.
5: De moment està ben conservat. Sí.
4: I per tant, doncs, hem pogut celebrar el centenari d'aquesta peça, com s'ha celebrat el centenari del Drac, d'unes peces que són museus vius, que poden sortir al carrer i que, per tant, doncs, encara poden gaudir-se i poden contemplar-se.
6: Sí. Una cosa és que ens plantegem de fer una rèplica i guardar l'original. Però, bueno,
4: si ens plantegéssim de fer una rèplica, trobaríem qui ens la pogués fer?
6: Sí, jo crec que això no hi ha problema.
4: D'acord. Perquè dius... Perquè, clar, aquest Patufet està fet fa 100 anys amb tècniques de fa 100 anys, amb materials de fa 100 anys, i això també, clar, ara s'utilitzen uns materials que no són els que...
6: No,
5: però els artesans treballen amb tot aquest material orgànic i la veritat és que això continua, sobretot, bueno, veiem el cas d'exemple de l'estoració dels gegants, no, que els han fet a Solsona, doncs treballen amb uns materials que són els originals, diguem-ne.
4: D'acord, i per tant doncs, es pot garantir que les restauracions respectaran la peça original.
5: Exacte.
6: Sí.
4: I podem continuar-lo tenint. Anava a dir, d'on us ve l'interès pels cabassuts, perquè clar, al final tothom s'interessa, no? Els gegants, el drac, no tal.
6: L'interès nostre?
4: Sí.
6: Bueno, en el cas meu, va ser a través d'un encàrrec pel Fogall,
4: sí,
6: i per la Xarmada sobre el Patufet. I mira, com que a mi m'interessen aquests temes de la festa major, doncs, uh-huh, bueno, m'hi vaig abocar i ja està. No tenia un interès especial amb els cabassuts, però bueno, a partir d'haver escrit sobre el Patufet, doncs...
4: Bueno. Anava a dir, te'ls mires amb uns altres ulls.
6: Sí, sí, sí.
4: Francesc, ha passat el mateix?
5: Jo, bueno, arrel de el meu interès amb els gegants, doncs, uh-huh, bueno, també m'he interessat el tema dels cabassuts i fa anys vaig fer un article també, i a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser interessant, bueno, interessant per poder investigar i tal.
4: Podríem definir un cabassut com un germà petit d'un gegant?
5: Un germà petit, sí, un acompanyant, un... Sí, sí.
4: Sí, dic que aquí, encara que actualment siguin, doncs, colles i grups diferenciats, evidentment hi ha un lligam estret entre unes peces i unes altres.
5: Sí, sí, sí, sí. Originàriament, també des de, ja et dic, des d'antic, que sempre s'havia associat als gegants amb els cabassuts.
6: No, i a l'ordre de les cercaviles i processons van darrere els gegants.
4: Van així, sí, sí, sí. No,
6: junts.
4: Això no ha canviat al llarg del temps. Ja, el 22 ja devia ser així, no?
6: Sí, jo crec que sempre han anat junts.
4: En conjunció amb les peces del davant. Mm-hmm. No sé com devia anar el foc, perquè clar, a la majoria de llocs el foc va davant, aquí el posem al mig, però...
6: Sí, jo crec que sempre ha anat, mm-hmm, al mig.
4: Mm-hmm. Però bueno, en aquest cas, darrere del que serien els cabassuts, mm-hmm, que és on els portàvem. Escolta, veient una miqueta el vostre quadern, clar, feu referència a casos específics de cabassuts d'altres llocs. Veig el cap de llúpia de Vic, el cap de lligamosques d'Olot. És a dir, sí, que aquests casos són encara peces que surten al carrer, són casos històrics?
5: Sí, són casos històrics i la veritat és que molt, molt, bueno, amb molta pes dintre de les poblacions, no? Per exemple, el lligamosques d'Olot és el qui obre la cercavila de les processons de les festes d'altura d'Olot, uh-huh, per exemple, i tenen molta importància.
4: D'acord.
6: Bueno, a vegades també els cabassuts han fet aquesta funció d'obrir el seguici, no? D'anar indicant a la gent que comença la processó o la cercavila. Llavors van amb una mena
4: de vara,
6: de vares, o... amb unes bufetes inflades i van donant cops a la gent. I fan també a vegades aquesta funció.
4: Mm-hmm. Cosa que aquí no és.
6: No.
4: Nosaltres aquí
6: no,
4: ja
6: no
4: tenim una imagineria, una idea clara de la ubicació d'aquestes peces dintre del seguici, però hi ha d'altres llocs que a més tenen una funció específica d'obertura del cercavila.
6: Sí.
4: I a fora se'ls estimen també, no? Els seus, cadascú?
5: Sí, clar, cada poble, doncs, té la seva estimació amb el seu imaginari. Sí, sí.
4: Una cosa, aquest cabassut és del 22, és el més vell que tenim?
6: Sí. Sí,
4: però, sí. Però abans ja n'hi havien?
5: Bueno, n'hi van haver. La referència més antiga que tenim és del 1877, de quan les dues matinals i quan apareixen unos nanos, però clar, també pot ser que existissin de més antic.
4: Uh-huh. I eren peces, o devien ser peces d'aquí, o eren peces que podien venir de fora?
5: Això no ho sabem, no tenim tanta informació d'aquella època.
4: Tenim la informació que van deixar escrita.
5: Sí, exacte.
4: I la que van deixar escrita és això, que van sortir al cercavila, uh-huh, unes peces que portaven aquest nom.
5: Exacte. Uh-huh. Sí, posteriorment trobem ja el 1899 i a partir de principis del segle XX també trobem ja la informació de que hi ha uns cabassuts propis.
4: Uh-huh. Com és que Sitges ha anat pujant i baixant? Ha tingut a vegades pujança i ha tingut a vegades decreixement el fenomen del cabassut?
6: Bueno, això deu ser una mica de l'atzar, perquè doncs, hi ha valls i valls, uh-huh, i els cabassuts, doncs, bueno, potser no trobaven gent per treure'ls al carrer, llavors sortien uns quants, després hi havia més gent per portar-los, llavors se'n compraven de nous. Hi ha una incorporació important als anys 50 de l'Ingenio, de personatges d'aquests típics dels hermanos Marx, el Gordo i el Flaco, sí, que eren cabassuts que estaven molt bé, estaven molt ben fets, però eren de sèrie de l'Ingenio. Però bueno, eren de l'imaginari col·lectiu.
4: Molts d'aquests acaben desapareixent també al llarg del temps.
6: Sí, deixen de sortir. Jo crec que hi ha com un grup que a vegades surten uns, a vegades surten uns altres, n'hi ha cap pel que sí, acaben desapareixent, llavors se'n compren de nous. És molt irregular.
4: Per tant, en aquest sentit, la pervivència al llarg d'un segle del Patufet té especial rellevància.
6: Sí, sí, sí, té molt de valor.
5: Té molt de mèrit, sí, sí.
6: En una situació com aquesta, d'interinitat i d'improvisació, doncs que n'hi hagi un que aguanti tant de temps és molt important.
4: La figura del cabassut s'estabilitza a partir també dels anys 80, amb què doncs, l'agrupació comença a fer-se en càrrec o hi ha d'abans?
6: Bueno, potser una mica abans, amb el Gall Groc, que fa uns cabassuts. Després també l'agrupació mateixa, amb disseny d'en Jofre Vilà, uns cabassuts, però aquests no tenen molt d'èxit. Sí que això ja representa una llavor, però sí que és veritat que l'any 83, amb la construcció dels cabassuts que encara surten molt d'això que dèiem abans, dels turistes, els medievals, els modernistes, ja agafen molta identitat pròpia. I jo crec que és a partir d'aquest moment que pues això, es van separant dels gegants i ja van agafant aquest espai propi.
4: Un espai propi que han mantingut fins ara, on ja són una colla bastant estable, que acostumen a sortir, repetint-se bàsicament els mateixos, les mateixes peces, i encapçalades per aquest Patufet.
6: Sí, sí.
4: Que és, sens dubte, doncs, la peça històrica de més valor de les que surten en aquest ball. Aquest Patufet que enguany ha fet 100 anys, el cap de setmana passat hi va haver doncs, un cercavila per Sitges, doncs, amb colles convidades i això. Miquel Francesc, moltes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes explicacions al voltant doncs, d'aquesta peça doncs de l'imaginari popular de Sitges. Tots dos, moltes gràcies.
6: A vosaltres. Gràcies.

Han matat en Patufet ha sigut en Mohamed, una lletra irònica nascuda de la inventiva de Naïm Smaili Kaladi. En Naïm va néixer a Avinyó, al Bages, i s'ha fet extraordinàriament viral aquest estiu per cantar cançons dins d'un cotxe amb companys, amb amics. A Cargol treu banya, en Patufet, en Joan Petit com balla, bé, tot el nostre imaginari de ben petits. I aquí va aquest Patufet amb Naïm Smaili.

vagi de la ciutat. Les cançons porten també un missatge, i així ho diuen totes les cròniques, i ho llegim de Wikipedia, cançons que tracten els temes del racisme, la xenofòbia i l'assenyalament de la població d'orígens marroquins, i aquest missatge que de tant instituït es combat amb ironia i humor amb lletres que juguen contra els tòpics discriminatoris. Naïm Smiley i aquesta versió de la cançó clàssica del Patufet.

11:54 minuts. Recordar que ahir es va obrir el termini per les inscripcions infantils de Santa Tecla, No val a badar. Oh, quin final. Acabat així, això. Bé, no val a badar, no val a badar, repeteixo, fins al 12 de setembre. Aneu al portal sitgesfestamajor.cat i allà hi trobareu el formulari. De moment s'hi pot inscriure tots aquells i aquelles que ja tingueu el certificat de consumidor reconegut com a expert, aquest certificat que es dona en aquest curset per l'ús de pirotècnia que es farà el 4 de setembre. Si ja teniu el certificat, vinga, ja us podeu apuntar a les matinals infantils de Santa Tecla. I demà els comentarem més abastament, perquè és que hem fet una mica d'escandall en la nostra estació meteorològica, l'informe meteorològic mensual. Saben vostès que, en general, sembla ja bastant establert, ja ho hem interioritzat una miqueta, nits tropicals. Totes aquelles nits en les quals la temperatura mínima sigui de 20 graus fins a 25, a 24,9. Això és una nit tropical, de 20 a 25 graus. Nit tòrrida, entre els 25 i els 29,9. I la nit roent, a partir dels 30 o superior. Bé, doncs els diem que des que va començar l'estiu, des del 21 de juny, al mes de juny vam tenir 5 dies de nits tòrrides. Entre el 21 i el 30 de juny, 5 dies. Al mes de juliol hem tingut 18 dies de nits tòrrides. Al mes de juliol, 18 dies de nits tòrrides. I al mes d'agost, portem 19 dies d'agost, no? Doncs els 19 dies d'agost, cada nit ha estat una nit tòrrida. És a dir, una nit amb temperatures superiors als 25 graus. La nit més tòrrida de totes les nits tòrrides que s'han fet i s'han desfet al mes d'agost, bé, de fet, n'han estat dues. La primera, 27,2 graus a la nit del 3 d'agost, i la segona, 27,2 graus la nit del 15 d'agost. Aquesta matinada també ens hem acostat, 26,8 graus a les 6:10 del matí. Això és el que ha marcat el termòmetre com a mínima. Recordem que estem parlant de temperatures mínimes, Mínimes. Bé, doncs això. Al mes de juny vam tenir, des del 21 de juny fins al 30 de juny, 5 dies de nits tòrrides. Al mes de juliol, 18 dies de nits tòrrides, i tot el mes d'agost, des que va començar, hem tingut cada nit una nit tòrrida. Ara veure com si han de canviar les coses a partir d'aquest proper cap de setmana, però vaja, un disbarat, Tota la resta han estat, diguem-ne, nits tropicals. I nit tropical, recordem, és tot allò que passa dels 20 graus. Tot allò que passa dels 20 graus és nit tropical. I quan diem nit tropical, la temperatura més baixa, 24,7, 24,1, o sigui que no es pensin que ens hem acostat als 20 graus, Ens hem acostat més als 25 que no pas als 20. Però, esclar, diguem-ne que en l'estadística consta com una nit tropical. Total, una escandalera com una casa. Demà us explicarem més allò, ho desglossarem una miqueta més, però així anem passant aquest estiu. Què s'espera per avui? Doncs una nova, per variar, nit tòrrida. Està per veure si els propers dies les viurem o no, però de moment aquesta nit del pregó serà una nit tòrrida xafogosa. Estem a 29 graus i mig, i així ens hem de mantenir, però com a mínim res a patir ni per pluja ni per cap altre fenomen meteorològic. Aleshores, com els comentàvem, aquesta tarda al nostre web trobaran ja el pregó satíric de l'agrupació de balls populars. Al nostre web el trobaran un cop, òbviament, s'hagi declamat el pregó. I en directe
El saludarem minuts abans, a prop de 3:15 de la nit, aproximadament, per la transmissió en directe del pregó de la Festa Major de la Zoe Puigivet Masó. Aquesta nit, cap a 3:15, més o menys, seguint aquesta tradició anual de la ràdio. Per tant, demà tindrem un matí de pregons, que ja està bé, el pregó de la Pepi i en Josep Maria i el pregó de la Zoe. Molt bona tarda, molt bona diada de pregons i demà els tornem a saludar a partir de les 9 del matí. Adéu-siau.

0: Ampun les 12 del migdia. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concret. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. I les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça dels Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serralló seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat, el trofeu Joan Gamper. Enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahli egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir del Zenit. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Tarda de molta calor, els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de temperatura. Serà discret demà, més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana.
1: Trescat Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: La una en punt. Sou a l'antena de 3CatInfo, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acollin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions, mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça de les Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els Xiquets del Serrallo seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri s'ha entrenat amb el Barça aquest matí. Serà la principal novetat en la presentació aquest vespre de l'equip davant l'afició. Els blaugranes disputen la 61a edició del Trofeu Gamper contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta a aquesta hora Vania Derkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Encetem una tarda amb punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura que serà discret, més evident divendres, i es notarà força més al cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts i mig de la una. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat autònoma. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors i la tutela continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcos González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: En paral·lel s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, per garantir-ne la protecció i l'acolliment, i González recorda que totes les normatives, l'europea i l'espanyola, preveuen un procés per decidir-ne l'expulsió o no.
3: Quan en aquestes decisions d'expulsió està en joc o afecten a un menor no acompanyat, no és que no es pugui expulsar, es pot expulsar, però s'ha de tenir en compte l'interès superior del menor, és a dir, què és millor per a aquell menor, ser expulsat, no ser expulsat.
0: En aquest sentit, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saif, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupulosament la normativa. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: D'altra banda, el número 2 del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha tornat a tancar la porta al traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a Europa Press, Fernández assegura que comparteix part del diagnòstic de Junts sobre les polítiques migratòries, però insisteix que la solució no passa perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin el control de les fronteres.
5: Aquells que defensen la frontera pels Pirineus han de ser els mateixos que la defensin a Ceuta. El diagnòstic pot estar bé, però les propostes són totalment equivocades. No podem desballestar les polítiques d'immigració.
0: Junts ja ha anunciat que tornarà a portar al Congrés la seva proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi les competències en immigració.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. Aquest nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als Aves, també als procedents de Madrid, i incorporaria una nova estació d'alta velocitat al Vallès. La Generalitat d'euros ha de definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. El nou corredor seria d'ample internacional i podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La mesura permetria reduir el trànsit de camions per carretera. Joan Carles Salmerón és el director del Centre d'Estudis del Transport.
7: A dia d'avui som la vergonya d'Europa i és que hauríem d'estar amb un transport de mercaderies de ferrocarril del 20-25% i a dia d'avui estem amb el 3%. Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions. Tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari concebut com una mena de C-25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona entrant per la Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. I continuem parlant d'obres públiques, perquè 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
8: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. I l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
9: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de dues. De l'àmbit internacional, destaquem la nova investigació per corrupció a Ucraïna, que és un mal de cap més per al president Zelensky. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. Això s'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa Mikhailo Fedorov hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït el juliol per Zelensky, en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer en l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
10: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. El Parlament d'Ucraïna vota avui el nou ministre de Defensa que ha de consolidar la remodelació impulsada per Zelensky. Sobre el terreny, un atac amb drons de Rússia contra un autobús ha deixat 4 morts i 4 ferits al sud d'Ucraïna, a Kherson. I, d'altra banda, Rússia i Ucraïna han intercanviat 103 presoners de guerra cada bàndol en un dels únics aspectes en què els dos països cooperen.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
2: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
11: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
2: El dolor pelvià crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels que ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pelvià crònic per fer-lo visible.
12: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva tu calles i jo crec que s'ha de dir perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
2: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.
0: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del Periódico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències Acre, Cinta Pasqual, assegura al Matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
13: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire al llevés, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències. Ai, tenim la Mariluz, no? En punt, un quart de dues, nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Continua millorant la situació a l'autopista AP7, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona-Girona. Queda encara trànsit intens amb algun tram de lentitud al llarg d'uns 5 quilòmetres entre Vilafranca del Penedès i Subirats en sentit nord. També encara complicacions a la C14 entre Organyà i Fígols i Alinyà en direcció a la Seu d'Urgell. I és que hi ha un camió avariat a l'interior del túnel de Tres Ponts. S'estan fent desviaments per trams alternatius. També cues sense incidències a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús d'entrada a França. També a la Nacional 2 a Llançà direcció Portbou, la C66 entre Torrent i Llofriu, la C31 a Torroella de Montgrí direcció Figueres, al Pirineu Nacional 260 a Puigcerdà o l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit nord d'entrada al Principat. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a causa de les obres que es fan a la Vall d'Hebron, retencions entre Horta i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca sentit Besòs, i a la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. El transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards mitjans de 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió ara d'en Francesc Mauri.
15: Avui és el dia en què toca sostre la temperatura. Avui és el dia d'aquesta setmana en què els 40 graus s'assoliran a més observatoris de Ponent i algunes comarques del voltant, no necessàriament a tot arreu, fins i tot algun 41. Dia, per tant, especialment càlid, assolellat, algun ruixat o tempesta aquesta tarda a l'àrea pirinenca. Demà, però, més núvols, un matí bastant ennuvolat, sobretot a prop de la costa prelitoral sud de Catalunya. No és impossible alguna gota arran de mar. I demà a la tarda, algun ruixat, no gaire cosa, alguna tronada, a prop del Pirineu. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura que no allunyarà la calor intensa, si la més extrema, per exemple, d'avui. Serà divendres quan notarem més aquest descens i, sobretot, quan el notarem més, i amb diferència dissabte i diumenge. Sembla que entre divendres i diumenge podríem tenir algunes tempestes a Catalunya, però no a tot arreu, no a tota hora, i, en definitiva, ho anirem seguint.
0: Gràcies, Francesc. Per cert, que Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. També manté activada en fase de prealerta l'Infocat per risc d'incendi forestal. I ara, passant 3 minuts d'un quart de dues, tornem cap a Tarragona. Ja sentim l'ambient. Està en marxa la Diada de Sant Magí a la plaça de les Cols de la ciutat amb les quatre colles de la ciutat. Última hora a Tarragona. Josep Almirall, bon dia.
16: Bon dia. I és la celebració dels Xiquets de Tarragona que la segona ronda han acabat de descarregar tot just ara el 4 de 9, el tercer que completen aquesta temporada. El tercer castell de nou que els ratllats assoleixen aquest 2026. Ha estat un 4 molt difícil. Dos pilars s'havien ajuntat molt, el castell estava totalment desquadrat, però l'han pogut descarregar, entre d'altres coses, gràcies a la diligència o a la rapidesa de la canalleta que ha coronat aquest castell. Som, doncs, com us dèiem, a la segona ronda de David Prats, on també hem vist el castell de màxima dificultat pels Xiquets del Serrallo.
17: Els Xiquets del Serrallo que han pogut descarregar la segona ronda, el 3 de 8, el segon que descarreguen en el seu historial. Ha estat treballat, però amb la concentració i l'agilitat, sobretot, de la canalla a la sortida, ha permès que els del barri Mariner, de moment, ja sumin els dos bàsics de 8 en una mateixa actuació. Falta encara el tercer castell, que serà el 2 de 7, camí de la seva millor actuació de la seva història per completar aquesta clàssica sencera de 8, que era l'objectiu d'aquest dimecres 19 d'agost.
16: Una Diada de Sant Magí, festa major petita de Tarragona, que va a molt bon ritme. Hem vist en poc més de 3 quarts d'hora o 3 quarts d'hora justos una ronda sencera. Ara aquesta segona ronda també ha començat a molt bon ritme i bons castells avui a la plaça de les Cols.
17: Sí, per exemple, aquest 4 de 9 dels Xiquets de Tarragona, treballat, però que és el tercer de l'any, de sortir dels ratllats han completat el set de 8 i en la tercera ronda, si no hi ha canvis en la planificació, podria arribar l'estrena del dia pels matalassers, ni més ni menys que el 3 de 9, que no completen des de fa dues temporades. Els xiquets, poc a poc, amb alguns canvis també en les alineacions, van recuperant el nivell després d'unes doncs, temporades complicades, però de moment ja tenen consolidat aquest 4 i avui ha de ser el dia també que puguin estrenar el 3.
16: Els xiquets de Tarragona que es van retirant del centre de la plaça de les Cols i al mateix moment veiem com van entrant els castellers de la colla jove xiquets de Tarragona, que la primera ronda han fet un 2 de 9 exigent, almenys per baix, al pis de quarts. Hem vist dificultats, el castell tenia una mica de tendència a girar-se, el 2, però els quarts l'han aconseguit salvar, tot i haver-lo de lluitar, déu-n'hi-do.
17: És el quart de la temporada de la jove. L'escalfament de cara a una altra cama extra que ha de venir en els propers minuts, el 5 de 9. La jove de Tarragona que no descarrega aquest castell des de la Diada Santa Teresa del 2023 i l'últim carregat data del concurs de castells del 2024. Ganes de fer aquesta supercatedral que l'última vegada que el van completar en una Diada de Sant Magí va ser l'any 2019. Molta il·lusió la jove de recuperar la supercatedral després que de sortida doncs, ja hagin vist la seva consolidació amb el 2 emmanillat.
16: I ens ha agradat molt el 5 de 8 de sortida dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, una estrena dels del barri cooperativista, un castell molt lleuger, un castell molt ben executat.
17: Sant Pere i Sant Pau, que en l'estrena del dia, en la primera ronda, ha completat aquesta catedral, la primera de l'any, 4 de descarregades consecutives, sempre que han fet aquest castell ha tingut l'encert. I a partir d'aquí, segona ronda, caldrà veure si opten pel 4 de 8 amb l'agulla, que enguany ja han fet en dues ocasions Sant Pere i Sant Pau consolidant-se al nivell de la gamma alta de 8. I atenció, perquè comencen a haver-hi proves també al local de Castell de Nou, de 3 de 9. Caldrà veure si en algun moment d'aquesta temporada el poden afrontar per primer cop en la seva història.
16: Gran ambient aquí a la plaça de les Cols i als carrers que hi donen accés. El públic majoritàriament intenta refugiar-se als llocs on hi bat l'ombra, perquè déu-n'hi-do la temperatura que tenim avui aquí, la solellada que cau a la plaça de les Cols de Tarragona.
17: Últimes dades que disposo de la Universitat Rovira i Virgili, 32,5 graus, 65,7% d'humitat, és el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu de Tarragona, el que dona a l'ombra, segons l'última dada que m'ha passat el Sergi Saladier, un dels impulsors d'aquest projecte d'analitzar el canvi climàtic en les diades castelleres, a l'ombra la temperatura marca 30,3 graus, 73% d'humitat, els dos sensors que té instal·lats el Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per elaborar aquest estudi a final de temporada per veure com es comporta la temperatura climàtica en una actuació castellera d'aquestes característiques com és la Diada de Sant Magí de Tarragona.
16: Doncs els centenars de castellers de la jove de Tarragona que van accedint al centre de la plaça, on els de la camisa lila provaran d'aquí uns minuts el 5 de 9. Això és tot des de Tarragona.
0: Doncs ho explicarem en una propera connexió. Gràcies, equip. Fins ara.
16: Fins ara. Bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 2:15. Ha reobert pràcticament tota l'Alhambra de Granada després que hi es tanqués preventivament arran de registrar nous terratrèmols a la zona i detectar danys de caràcter lleu a l'Alcassaba, que és la fortalesa i la part més antiga del complex monumental. De moment, les autoritats han decidit mantenir tancada aquesta part i han dissenyat recorreguts adaptats que facilitin les evacuacions per si hi ha més rèpliques. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat fins a 6 terratrèmols aquesta nit passada, 5 dels quals percebuts pels veïns i amb els epicentres a diferents municipis. Durant el dia d'avui s'ha previst fer inspeccions a tota l'àrea metropolitana de Granada per comprovar l'estat dels immobles, tenint en compte que ahir es van desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies per precaució. A escala global i després dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia, els experts asseguren que l'activitat sísmica d'arreu del món no està augmentant. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals.
18: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. Però, clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada, la Junta d'Andalusia manté activada la fase de preemergència del pla de riscos sísmics davant la intensa activitat dels últims dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: I ara els esports.
1: Esports.
0: A Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Rodri, l'últim fitxatge del Barça s'ha entrenat avui ja amb els seus nous companys i aquest vespre serà la gran novetat al Gamper. Els blaugranes juguen la 61a edició del trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci, però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Primera jornada de Rodri al Barça, amb qui ha firmat fins al 2030, un Rodri a qui li agrada que el comparin amb l'ex-blaugrana Sergio Busquets.
19: Para mí siempre ha sido un gran referente. Entiendo la comparación pues, por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común.
2: I Hansi Flick explica quina serà l'aportació del millor jugador del Mundial al Barça.
20: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: Serà el primer partit al Camp Nou per altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça. També per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols a la pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità del Barça serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat a brasiler Pedri i Eric García com a capitans provisionals. El partit Barça a l'Ahly comença a les 8 i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Avui a Gamper, però també hi ha un partit de Lliga. L'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
21: Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: A l'Espanyol a aquesta hora presenten Vania Dekursic com a nou jugador. És un defensa central de 26 anys que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. A la segona divisió de futbol, el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
22: I think I'm a very defensive player.
23: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
22: I think that's how I would describe myself. That I defend a lot, but I also like to play football too.
1: 3Cat Info.
2: El ciclista d'Ullastrell, Albert Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha João Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. A la Lliga Sebel, l'Hernán Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments, un cop els jugadors ja van passar i les revisions mèdiques. L'Uni Girona ha incorporat la base montenegrina Marija Laković, provinent de l'Estepona. Té 23 anys, fa 70 d'alçada i ha jugat, entre d'altres, amb el Fenerbahçe turc. Laković va coincidir amb el tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, que la va fer debutar amb la selecció de Montenegro quan tenia 15 anys.

0: Acabem de sentir el senyal als horaris de 2:15. Esteu seguint l'antena de 3CatInfo. Bon dia, us saluda Òscar Callau i ara repassem les informacions més destacades. Centrats un dia més a Ceuta, el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció dels menors. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat d'aquestes persones. Hem destacat també que el govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Us hem explicat també que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Us explicarem a partir d'ara que en tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. I també us explicarem un estudi liderat per l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal a la Ribera de Cabanes, a la Plana Alta, que ha revelat la presència d'una espècie d'ostra invasora a les costes espanyoles en una franja que va del sud de Catalunya a Almeria. Els titulars d'esports els subratlla la Montserraia.
1: Rodri s'ha entrenat ja amb el Barça i serà la principal novetat avui al Gamper. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Al-Hilli egipci a partir de les 8 del vespre amb la transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda en punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens discret de la temperatura, que serà més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. Són un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat nord-africana. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors, i la tutela continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcos González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç, perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir. Ho ha explicat a 3CatInfo.
2: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupolosament la normativa. Són declaracions a Ràdio Nacional.
3: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera, als AVEs, també als procedents de Madrid, i incorporaria una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Sílvia Paneques, consellera de Territori.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: En total, aquest projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
6: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
7: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
6: El dolor pelvià crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels que ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pelvià crònic per fer-lo visible.
8: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
6: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.
0: Continuem parlant de salut, però ara de les mascotes, perquè en tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Estela Bosoms.
9: Hi ha clíniques que tenen urgències puntualment de nit i en festius, però en totes les comarques de Lleida no hi ha cap centre que estigui sempre obert i que es pugui quedar els animals ingressats les 24 hores. Des d'aquest mes d'agost, l'Hospital Privat de la capital del Segrià s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, explica que en 18 anys no s'hi havia trobat mai. Assegura que estan fent tot el possible per ampliar la plantilla, però que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
10: I al final somos el único centro de hospitalización en toda la provincia de Lleida, no en Lleida capital, que nosotros nos vienen desde Vieja a hospitalizar. O sea que el problema es importante, porque al final nosotros estamos súper preocupados porque no encontramos gente con la facilidad que la podíamos encontrar antes.
9: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que puntualitza que les clíniques han de ser conscients que aquest tipus de feines han d'estar ben compensades.
11: A la producció no en trobem. També tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també aquest és el moment de les condicions laborals, que estiguin millor remunerats els veterinaris.
9: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, a Torrelameu, a la Noguera, tot i que està previst que ho faci, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
11: Perquè nosaltres, per tindre una universitat acreditada de veterinària, has de tindre un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
9: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: Els municipis de Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany i Mieres, a la Garrotxa, denuncien talls recurrents de telèfon i d'internet. Alerten que els ajuntaments tenen dificultats per donar serveis i que els veïns pateixen molèsties constants. Girona, Núria Paraire.
12: Els comerços no poden cobrar amb targeta, els ciutadans sovint es queden sense cobertura al mòbil i els ajuntaments no reben les trucades dels veïns. Aquesta és la situació que viuen de manera recurrent aquests dos municipis propers. Depenen d'una antena de telefonia que sovint falla, ho explica l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez.
13: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc Jo mateixa estic com incomodicada en aquest sentit.
12: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que dins l'edifici de l'Ajuntament és habitual que es quedin sense servei. Lamenta que al poble hi arriba la fibra òptica i tenen una arqueta per connectar-s'hi, però no hi ha cap operadora que els vulgui donar el servei, perquè, diu, no els surt a compte el tenir cases disseminades.
14: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. És dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
12: Un altre exemple de les complicacions amb què es troben sovint és els pagesos, que no poden comunicar amb la Generalitat per informar de l'actualització dels camps o ramats. Alguns d'aquests tràmits poden suposar sancions si no es fan a temps.
0: I en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba, una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera que viuen zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus. Els pagesos denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat, quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
16: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
15: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Repassem ara els concerts més destacats aquest vespre al conjunt del país, amb noms destacats com Nile Rodgers, Rosario o Mariona Escoda. Amb Adrià Clotet.
17: El Festival de la Portaferrada es tanca aquesta nit amb una doble cita. El primer a actuar serà el cantautor nord-americà Ben Harper i més tard serà el torn de Nile Rodgers, una de les grans referències de la música disco i funk, amb un repertori ple de clàssics que han marcat diverses generacions. I dins del mateix festival, al Monestir de Sant Feliu de Guíxols actuarà la soprano Tina Gorina, juntament amb Fabio Biondi i l'orquestra Europa Galante, que interpretaran peces de Vivaldi i d'altres artistes del barroc italià. A Puigcerdà, el Summerfest Cerdanya rep Rosario, que presenta la gira Universo de Ley. La cantant repassarà més de 3 dècades de trajectòria amb noves versions dels seus temes més emblemàtics. Mariona Escoda serà la protagonista del festiu al Castell de Calonge. La cantant de Valls hi arriba amb un nou espectacle acústic íntim i proper, acompanyada de guitarra i piano i amb un repertori que incorpora cançons noves. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. A la Schubertiada, el baríton Johannes Martin Kranzle i el pianista Hilko Dumo ofereixen un recital amb la mort i el dol com a temes centrals. El programa inclou peces de Schubert, Mahler i Frank Martin, amb altres cançons menys conegudes.

0: Tres quarts de dues. Connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb complicacions molt localitzades. N'hi ha la C14 entre Organyà i Fígols i Alinyà a l'Alt Urgell en direcció a la Seu perquè hi ha un camió avariat a l'interior del túnel de Tres Ponts. S'estan fent desviaments per trams alternatius. També aturades a dos punts fronterers, a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França i a l'N145 a la duana de la Farga de Moles per entrar a Andorra. També petites retencions a la P7 a Castellbisbal, direcció Barcelona-Girona i a Barcelona a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, a causa d'obres. Al transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards mitjans d'uns 15 minuts, perquè a primera hora d'aquest matí hi ha hagut una incidència a l'infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. La previsió amb Francesc Mauri.
2: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema. Demà, la calor de ple estiu, intensa o molt intensa, no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols. Matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
0: Ampliarem aquesta informació dient que Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. Protecció Civil recorda que davant aquestes altes temperatures cal hidratar-se sovint i beure força aigua. També es recomana evitar sortir al carrer i no fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes de dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que es pugui, recomana

0: Hi a la plaça de les Cols de Tarragona amb participació de les quatre colles de la ciutat. Ens ho està explicant des de fa unes hores en Josep Almirall, des de Tarragona. Bon dia.
1: Bon dia, a punt de finalitzar la segona ronda d'aquesta Diada de Sant Magí. És el torn dels castellers de Sant Pere i Sant Pau que es disposen a descarregar per tercera vegada aquesta temporada el 4 de la 8, de 8 amb l'agulla. Entren els dosos al castell, David Prats.
2: És el seu sostre d'aquesta temporada. El van estrenar per primera vegada a la seva història els pallaresos el 2 d'agost i dissabte 15 d'agost a la Diada de Sant Roc el van tornar a descarregar. Veiem ara l'estructura del 4 que s'està a punt de carregar mentrestant el Pilar dibuixant al mig de l'estructura. Ara mateix es carrega el 4, la sortida de l'enxereta, i l'acotxador del 4 passarà a ser l'enxereta del Pilar de 6 al mig. De moment, el 4 presenta bona mida. Veurem ara quan es dibuixi aquest Pilar, quan comenci a desfer-se aquest 4, la sortida dels dosos. Li començarem a veure el cap a l'enxaneta. Molta concentració al tronc del 4 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els dosos que es volen deixar anar ajuden a l'enxaneta que se situï sobre el Pilar. Ara mateix els dosos sortint. Molt bé aquest 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Sortint els dosos, ja tocant a la pinya. Comença a aplaudir la plaça. Encara no està carregat el castell. El pis de Quins, que també ara es deixarà anar sense tocar el Pilar. Important concentració per part dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ganes de voler-lo descarregar per la Diada de Sant Magí. Els Quins que ja toquen a la pinya. La sortida dels quarts. S'està desfent el 4. El Pilar quedarà ben aviat exempt damunt la pinya. Els terços que també ara surten dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. També els terços i els segons. Ja el tenen 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ara la sortida de l'enxaneta. Segon intentant aguantar-ho. La sortida de l'enxaneta amb molta cura, baixant ja, lliscant. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau a punt de descarregar per tercera vegada a la seva història el 4 de 8 amb l'agulla. La sortida ara de la cotxadora del Pilar. Ja el tenen. Comença a aplaudir la plaça. Que el tenen clavat aquest 4 de 8 amb l'agulla els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Déu-n'hi-do quina progressió de la colla del barri cooperativista. De sortir del 5 de 8 i ara aquest 4 de 8 amb l'agulla. Quin nivell tenen els de Sant Pere i Sant Pau.
1: Extraordinària la participació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau en aquesta Diada de Sant Magí amb aquests dos castells tan, però tan ben executats. Ara aquest 4 de 8 amb l'agulla, un castell que, com us dèiem, ja havien completat dues vegades aquesta temporada i també nota alta pel 5 de 8 que han estrenat a la primera ronda. Quina bona actuació fins ara els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Una segona ronda que, en canvi, no ha estat tan propícia per la colla jove Xiquets de Tarragona. Ha provat el 5 de 9, primer n'ha desmuntat un peu, no li agradaven les mides a la colla, l'han arriat per avall i quan hi han tornat l'han aixecat fins a 600, però el castell no presentava per la colla la seguretat que li reclamen i ha quedat amb intent desmuntat. Per tant, la jove de Tarragona, David, que perd, diguéssim, la segona ronda, tindrà dues oportunitats més per completar aquest castell.
2: I pot tornar la jove amb aquesta supercatedral. Recordem que de sortida han sortit de 2 de 9. Encara queda Diada de Sant Magí pels Liles. Caldrà veure, doncs, en aquesta tercera ronda si el repeteixen.
1: Les dues primeres rondes també han estat bé pels Xiquets de Tarragona. 7 de 8 descarregat i 4 de 9 descarregat, el tercer de la temporada. I pels Xiquets del Serrallo, que han descarregat el 4 de 8 i el 3 de 8.
2: Ara començarà la tercera ronda. Els Xiquets del Serrallo amb possibilitats d'intentar el 2 de 7. Si l'aconseguissin, completarien la millor actuació de la seva història i la clàssica sencera que no han fet mai els del barri mariner.
1: Això és tot des de Tarragona.
0: Gràcies, companys. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Parlem ara d'obres públiques. L'Ajuntament de Barcelona ha acabat o està acabant el 70% de les obres previstes a la Barceloneta per un total de 46 milions d'euros. Entre les obres més destacades hi ha l'ampliació de l'escola Bressol La Mar o la rehabilitació de la cooperativa Segle XX. Barcelona, Montse Jané Riba.
4: Aquestes actuacions, amb el doble de la inversió prevista a l'inici del mandat, inclouen obres a l'espai públic, com la plaça Poeta Buscar, on es renova tota l'àrea de joc infantil i s'incorpora una zona de jocs d'aigua com a nou refugi climàtic urbà. D'altres són la remodelació del carrer Pepe Rubianes o, com deies, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar per augmentar-ne la capacitat

0: de 63 a un centenar d'infants. Una altra de les obres de més envergadura que avança és el projecte del futur CAP Barceloneta de 3.000 metres quadrats. L'objectiu és aquest que explica l'alcalde Jaume Collboni.
1: És un esforç pressupostari molt important i un esforç pressupostari que hem intensificat especialment durant aquest mandat en un barri com el de la Barceloneta, que jo crec que és un bon exemple d'un barri molt cohesionat, amb molta personalitat, amb molts residents que demanaven qualitat en els serveis públics, que demanen qualitat a l'espai públic i que l'Ajuntament, en aquest cas, juntament amb la Generalitat, oferirà doncs, de forma immediata perquè està encara sotmet a una forta pressió turística que, en alguns casos, doncs, com el tema dels pisos turístics, havia expulsat població del barri.
0: Entre les obres acabades hi ha la rehabilitació de 18 habitatges municipals del passeig Joan de Borbó, la nova àrea de joc infantil del Parc de la Barceloneta o un sistema de 12 càmeres de videovigilància al passeig marítim. Precisament sobre la seguretat i els últims incidents recents, l'alcalde de Barcelona ha demanat que s'apugin les penes per tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes de foc, perquè diu que aquesta inseguretat té molta relació amb aquests delictes.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: 5 minuts i arribarem a les 2.
2: Esports.
3: Amb Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. L'últim fitxatge del Barça, Rodri, s'ha entrenat avui ja amb els seus nous companys i aquest vespre serà la gran novetat al Camper. Els blaugranes juguen la 61a edició del trofeu Joan Camper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly Egipci. Però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició blaugrana al Camp Nou. Un Rodri que veu així el seu nou tècnic, Hansi Flick.
5: Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: I Flick parla de la seva nova estrella, el millor jugador del Mundial.
6: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Serà primer partit al Camp Nou per altres jugadors com Antoni Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça, també per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols durant la pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest camp, per al discurs com a capital, farà Rafinha. Hansi Flick, l'entrenador, ha triat el brasiler Pedri i Eric García com a capitans provisionals. El partit Barça-Al Ahly comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. Avui a Gamper i també hi ha Lliga. Es juga el partit Atlètic de Madrid-Màlaga de la primera jornada a partir de les 9 del vespre. No hi ha anat convocat amb l'Atlètic Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
7: És uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, trata de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
4: A l'Espanyol han presentat Vanya Derkusic com a nou jugador. És un defensa de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador. A segona divisió, el Girona ha incorporat el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo.
8: The most important thing for me is to get to
9: el més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
8: Anything I can do to help the team, I make sure I do it, but it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
2: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la passada temporada a l'equip del Segrià. El tècnic Gerard Encuentra explica quin és l'objectiu per a la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
10: Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem el que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
4: El ciclista d'Ullastrell, Albel Balderston, fins ara en el Caja Rural, ha fitxat per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha João Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola ocupa la tercera posició de grup després de perdre ahir 0-1 amb Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip espanyol.
11: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals.
4: Ara l'equip espanyol està empatat a punts amb Irlanda, amb qui jugarà demà l'últim partit de la fase de grups. I la selecció femenina són segones de grup després d'empatar un contra Bèlgica, amb qui estan igualades a punts ara. Demà juguen contra Nova Zelanda.
12: S'acaba demà. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
12: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya, en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i el cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
14: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que, com a mínim, els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I, efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i, sobretot, dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids, avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
12: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, Laia Ortega.
15: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
12: Madrid, Paula Brujats.
16: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
17: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
16: El Ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
12: Al Catalunya Migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
15: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Diu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
18: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
12: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
19: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de vuit del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
12: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, és el dia del Gamper.
20: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Đerkušić, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, i de bàsquet, ACB amb l'Ilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
12: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Maradut García.
21: Bon dia, doncs, amb algunes aturades puntuals. A l'AP7, a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
22: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
23: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
22: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
12: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
24: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
25: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant dins aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
0: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
1: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
12: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
3: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
5: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
3: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatina, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
12: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
22: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
6: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
22: La situació a les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest juny conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
12: 3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
7: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe, intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
12: Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acullin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Bruixot, bon dia.
16: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
26: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida
4: que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar i de complir la legislació.
16: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
8: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
16: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
12: Doncs, efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
9: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
10: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
9: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
11: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
9: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta. Per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
10: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
9: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
11: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
9: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
12: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. I la proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
13: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
18: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
13: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i, alhora, disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
26: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etcètera, respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
27: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
13: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
12: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
2: L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva, perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar a Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
12: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà, amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar el seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solías.
14: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
15: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
14: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
17: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
14: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
19: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
14: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna. Però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
12: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
21: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
20: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
21: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
20: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
12: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
0: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
12: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
1: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
3: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
1: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible. Visible.
5: Tu quan tens mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
1: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
12: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
6: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
6: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
12: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi, que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Albalate.
4: Bon dia. L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
7: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
4: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
7: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
4: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
12: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
8: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
10: És molt difícil encontrar algú formador que quiera empezar a treballar també, pues, festivos, noches, fines de setmana.
8: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
16: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
8: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
12: I encara a Ponent, els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
22: Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills. Però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
24: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir per això, que hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que hem fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
22: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
12: I ara anem cap al sud, perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs, amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera, que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
25: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, denuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
28: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja seguirà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
25: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
12: Ara passen 3 minuts de 2:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim castells en marxa. És la Diada de Sant Magí.
2: Catalunya migdia.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
11: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Avui, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
15: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
13: Però el guanyador té un problema.
15: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
17: Nosaltres!
15: Sí.
13: Només cal fer-se passar pel mort.
15: Però qui truca a la porta?
13: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
12: No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
18: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recte final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
12: Gràcies, Josep, i com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, al butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat. Si ara tenim més temes. I us parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge. I des que hi ha intel·ligència artificial, tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom, amb un senzill mòbil a la mà, pot millorar una foto. Però, paral·lelament, també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
26: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
27: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tot. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
26: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
0: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Images, fiques una foto i et diu on està feta.
26: Però també hi ha una part negativa.
0: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
26: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
12: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
1: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
3: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Les entrades s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
1: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
12: Mentre intentem tornar-nos a sentir joves, arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta Garcia.
5: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció. Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment, ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
14: Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs, amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
17: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
14: Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació, doncs, que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que, doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules, doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal. Diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
17: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
5: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament. I el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
14: No, n'ha parlat Hansi Flick i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho, ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat. Evidentment, amb l'arribada de Rodri, demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
4: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
14: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs tenia altres opcions. Una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
6: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
5: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu Joan Gamper en què difícilment veurem a Rodri vestit de cul, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició, i al davant Fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
14: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és la última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de gamper.
4: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I el suport dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
14: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT, primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
5: Fem una pausa ara i després.
17: I felt very happy, very surprised, let's say. I expected a call.
5: Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
7: Catalunya migdia.
10: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
16: És hora de presentar-se davant l'afició.
19: El club enguany donarà resultats.
16: És hora del gamper.
20: Sóc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
16: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
21: Sota la mica!
16: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
23: Catalunya migdia.
5: Dotze minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaya la plantilla per tancada.
4: Sí, Vania Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposa...

0: distintas alternativas. Teníamos una opción muy estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser, y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquil·litat i el convenciment de sin prisa pero sin pausa.
1: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
2: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba, i segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
3: Amb diversos jugadors a la rampa de sortida que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigankov, que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
4: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
3: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta rima. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivia.
2: També en segona, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Will i Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
5: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyé i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zachary Pierrin, Mark Hughes i Darius McGee, qui presentaran demà. Gerard Encuentra segueix sent el tècnic de l'equip.
6: I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Capravo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Capravo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
5: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kuzey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
2: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot Costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
7: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
8: Intentar, doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat, de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga l'Eport i l'Eplata, i ara doncs torno una mica als orígens i, bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs m'he animat a donar el pas, perquè segurament, si no hagués sigut per ell, difícilment hagués tornat a jugar.
7: Xavi Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
8: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però, bueno, són etapes. El Madrid fa 10 anys

0: Tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
1: Xavi Enrabaceda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a l'NBA.
2: En hoquei hierba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montserrat cap dels dos va guanyar.
3: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
4: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
3: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
2: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
3: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
5: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
3: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de rondes.
2: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el LIV Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
1: És evident que el LIV Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Grant ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
6: Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
1: El LIV ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Niemann, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver ingrés per poder-lo recuperar per al circuit americà.
2: I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
7: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destaquen Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
2: I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tennis.
7: Amb partits dels setzents de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils, Monfils o l'espanyol Rafa Joder contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Nigash Fiontek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també a la ronda dels setzens. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzens d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
2: Doncs fins així la informació esportiva del dia. El dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició, no jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana. Tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

0: Bona tarda, són les 3. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències d'avis de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no pas les que són a casa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Pressió a Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions enmig de la guerra a Ucraïna. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure l'exsotscap de la seva oficina. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades.
1: Esports.
2: El Barça s'estrena al Camp Nou amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Rodri, que s'ha entrenat aquest matí, no s'espera que jugui avui. Cancelo encara no s'ha fet oficial, el partit és a les 8 del vespre, a partir de les 7 la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg com a cedit. Monchi, director esportiu de l'Espanyol, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'ull estrell Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
0: Pel que fa al temps, tarda en punts de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura. De moment, demà, aquesta caiguda de les temperatures serà lleu, serà discreta i es farà més evident divendres i ja es notarà amb més força cap al cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, l'AEMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i alguns punts del prelitoral i de l'Empordà, unes precipitacions que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
3: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià, avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques també en alguns punts. En paral·lel a això, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua del Mediterrani va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
4: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
5: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant en aigua. Està també, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
6: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
4: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Gràcies, Caterina. I a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs allà. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues, justament per la falta de pluja. Les morts per la calor també continuen pujant a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
7: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Huckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
8: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
7: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Caop, a Renània-Palatina, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I encara sobre aquestes altes temperatures us expliquem que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico fet a 125 residències revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que data del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Cinta Pascual, ha explicat a Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
9: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest any conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que no pas entre les que viuen a casa seva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I escolteu ara aquest testimoni d'una migrant menor d'edat. És la Wafai, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
10: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
0: Doncs com elles, són moltes les nenes que encara no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat, que de moment no té data. Madrid, Paula Brujats.
11: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
12: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
11: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
13: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
11: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Gràcies, Paula. Doncs bé, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. Ens ho explica ara la Pilar García.
14: És el que ha explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
15: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
14: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
16: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
14: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
15: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
14: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
16: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
14: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
1: 3Cat Info.
0: D'aquí un minut haurem arribat a 3:15 de la tarda. Després de gairebé 20 anys en un calaix, el govern recupera ara el projecte d'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu també una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i amb Ferrocarrils de la Generalitat. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
17: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
18: Una connexió a la Catalunya central, Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
19: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25, l'eix transversal. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien almenys fins al 2030.
1: El temps.
0: Superat ja el punt d'un quart de quatre de la tarda, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
20: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema. Demà, la calor de ple estiu intensa o molt intensa no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols. Matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda. Tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí de Tarragona, que sembla que està sent un èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. Anem, doncs, cap a Tarragona. Allà tenim, seguint aquesta jornada, el Josep Almirall. Josep, bona tarda.
21: Bona tarda, Eloi. Recta finalíssima ja d'aquesta Diada de Sant Magí. És el tercer i darrer castell que veurem avui en aquesta plaça. És el 3 de 9, que és a punt de carregar David Prats, la colla jove, Xiquets de Tarragona.
22: La cotxadora que està col·locada d'aquest 3 de 9 de la jove. Només falta que l'enxaneta faci les 3 passes. Ara les fa. Aleta, 3 de 9 carregat de la jove de Tarragona. Un castell que se'ls hi tanca un pèl per dalt. Dinàmica la construcció, però ara surt l'enxaneta, també surt la cotxadora, sortint amb suavitat la canalleta d'aquest castell. Ara els dosos també comencen la seva sortida, traient el pont de dalt a la jove de Tarragona d'aquest 3 de 9, que seria el 9è que descarreguen aquesta temporada i completarien una Diada de Sant Magí màgica amb el 2 de 9, el 5 de 9, després d'un intent desmuntat, i aquest 3 de 9, que amb la sortida de les sisenes ja està descarregat, Josep.
21: Podem donar-lo ja per descarregat, ben controlat aquest castell. Per tant, podríem dir, David Prats, dos games extra, estrena del 5 de 9, objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona.
22: Pas endavant de la jove de Tarragona, que té dissabte i diumenge, també dos compromisos importants, el Catllà i l'Arbós, on caldrà veure si afegeixen el 4 de 9 amb l'agulla, i també el 30 d'agost la jove serà la Diada de Sant Fèlix, i amb aquest castell que acabem de veure a continuació, a veure si també li pugen un pis més.
21: Els Xiquets de Tarragona aconsegueixen renovar el 4 de 9, però acaben aparcant el 3 de 9.
22: Igual en la millor actuació que tenien aquesta temporada, amb el 7 de 8, el 4 de 9, el tercer de l'any que ha arribat a la segona ronda. En la tercera ronda han intentat el 3 de 9, que han desmuntat entrant els dosos. No estava bé l'estructura i han acabat la seva participació a Sant Magí 2026 amb el 3 de 8.
21: Gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i dels Xiquets del Serrallo. Totes dues colles han assolit la millor actuació als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb l'estrena formidable del 5 de 8.
22: A falta del pilar de 6, Sant Pere i Sant Pau han encarat de sortir del 5 de 8, el quart que descarreguen en la seva història. La segona ronda 4 de 8 amb l'agulla, el tercer de l'any l'han clavat els del barri cooperativista i han finalitzat amb el 3 de 8.
21: I els xiquets del Serrallo, la colla del barri Mariner també aconsegueix la primera clàssica de 8 del seu historial.
22: Millor actuació de la seva història, dels de la camisa blau marí, han descarregat de sortir del 4 de 8, segona ronda 3 de 8 i han acabat amb el 2 de 7.
21: Doncs a l'espera d'aquests pilars de comiat, podríem dir que la Diada de Sant Magí ja s'ha acabat, una diada molt calorosa. David, hem fregat els 30 graus amb una xafogó que s'ha acusat el 80%. De fet, ara en aquesta plaça hi queden pràcticament només els castellers. De públic ja pràcticament no n'hi ha. L'hora que és, aquest any també s'ha acabat pràcticament una hora més tard que l'any passat. La majoria del públic, la immensa majoria, ha anat a dinar o com a mínim no aguanta aquesta recta final d'aquesta aquesta diada amb aquest bat de sol que hem tingut.
22: Mira, Josep, dades de les 3 de la tarda que em passa l'Òscar Saladier del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 32,46 graus en el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu, un 66,7% d'humitat, però la màxima ha estat amb 33 graus amb 65,7%. La humitat que ha estat també una de les grans protagonistes d'aquesta actuació, d'aquesta festa major de Sant Magí a Tarragona.
21: Ha estat, doncs, una diada dura pel públic, però especialment també pels castellers. Això és tot des de Tarragona. Fins aquí la diada de Sant Magí.
0: Gràcies, companys. Bona tarda.
21: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més notícies, una que ens arriba del Brasil d'última hora, on almenys 23 persones han mort i 5 més han resultat ferides aquesta matinada al Brasil en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el carril contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals d'aquella regió, d'aquella zona. El conductor del camió també ha mort. La carretera continua tancada després de l'accident i hi ha diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits. El governador de l'estat de Paraná, que és on s'ha produït l'accident, ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Ucraïna, pressió sobre Zelensky, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president del país des que va començar la guerra, fa més de 4 anys. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport a aquest líder opositor. I Zelensky ha sumat un altre mal de cap, ara amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que volen votar en contra de Putin. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Tribunal Suprem per defensar el dret a votar al partit Yablaka, l'únic pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat ara detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
2: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
5: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
23: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i, per tant, suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor justament avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina per fer per arribar a un acord formal i definitiu. Les tarifes, els aranzels ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel o la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units dins el mercat canadenc. El líder nord-americà, Donald Trump, vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final amb els seus veïns del nord. Les relacions, recordem-ho, entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència nord-americana de Donald Trump.
1: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
4: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, s'ha entrenat aquest matí ja amb els seus nous companys. Avui serà presentat davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, parla de Rodri, el nou migcampista de l'equip blaugrana.
6: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Un Rodri que no s'espera que jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit del Camp Nou per altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler, Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i puguin votar-los. El partit Barça-Ahly començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusić com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu Monchi, en aquesta presentació, diu que volen incorporar un extrem, segur i probablement algun altre jugador.
24: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser. Y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
4: Tanquem la primera divisió amb l'Atlètic de Madrid, que té avui el primer partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la segona divisió, el Girona va anunciar el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano, i també va presentar Unai Hernández, mitja punta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al Ittihad. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que aquests dos jugadors encara els falta per estar a punt.
25: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament, una mica. Llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat. Inclús un Aya d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé, no? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
4: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. I acabem amb ciclisme perquè el d'Ullastrell, Abel Balderstone, fins ara el Caja Rural, fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit.
0: Són 3:45. Aquesta hora, 3Cat Info, us destaquem que avui serà ja l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. En paral·lel, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El Partit Popular hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. I a casa nostra, la Generalitat recupera gairebé 20 anys després la idea de construir un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera. Són alguns dels titulars que us hem destacat fins ara. A partir d'ara també anirem a Lleida, on falten veterinaris i clíniques que estiguin obertes de forma permanent. Fins ara hi havia un hospital veterinari privat, però ha hagut de tancar per manca de personal. Per captar més professionals, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida reclamen millors condicions laborals. També anirem al Pirineu, on un esclafit ha fet caure desenes d'arbres enmig d'un bosc de llavorsí, al Pallars Sobirà. Ara s'afanyen a treure tots aquests arbres, aquests troncs, vaja, aquesta llenya, per reduir el risc d'incendi en aquella zona d'alta muntanya. I bones notícies pels amants dels musicals i del rock català, perquè torna l'espectacle A Cop de Rock. 15 anys després de la seva estrena, l'obra concebuda per Degoll de Gom torna, però només amb 5 funcions, al Teatre Coliseum de Barcelona a principis de setembre. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
4: Que el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gam per avui contra l'Al Ahly a les 8 del vespre. S'espera que Rodri, que ja s'ha entrenat aquest matí, no jugui avui. A partir de les 7, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I el titular del temps diu que tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Ens espera una tarda de calor, de més calor, un cop més molt intensa. Demà, atenció, sembla que comença aquest discret, progressiu, lent i paulatí descens de la temperatura, que no serà ja més contundent fins divendres i sobretot al cap de setmana, que ho notarem de manera més clara. De moment, sol i aquesta tarda alguna tronada al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 3:45. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, cosa que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en alguns punts de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, tenim risc d'incendi forestal elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens d'incendi. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i alguns sectors de la Catalunya Central. A més, l'Agència Espanyola de Meteorologia manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu i Prepirineu, però també en algunes zones del prelitoral i de l'Empordà. Aquestes pluges poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i fins i tot de calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
9: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià avui tenen avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques en alguns punts. Això a casa nostra, però és que a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del riu Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor a Alemanya també continuen pujant. Però més enllà de les temperatures, del que marquen els termòmetres, hem d'estar pendents també del que passa al mar. Avui hem sabut que un informe internacional alerta que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. El mes de juny, l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem, doncs, cap a Can Picafort, a Mallorca. Des d'allà ens ho explica la Caterina Carman Jaume.
10: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó. Rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
11: Fa dos mesos que no estàs corrufant entrar dins aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
12: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
10: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Gràcies, Caterina. I afegim encara que l'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pinofranqueado, a Càceres, Extremadura, avança sense control i creix fins a les 2.200 hectàrees. El foc ha afectat almenys 6 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, sembla que les investigacions apunten que aquest foc podria haver estat intencionat, com us dèiem, a Càceres, Extremadura.
1: 3CAT Info.
0: I escolteu ara aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, que té 28 anys, que va sortir del Marroc cap a Ceuta i que fa setmanes que està vivint al carrer intentant evitar els perills que s'hi pugui trobar.
13: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
0: Doncs com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen sostre i que estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però ara no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Madrid, Paula Brujats.
15: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
16: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
15: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
26: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
15: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per cada infant. És el que han explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
14: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
17: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
0: Els experts creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que viuen per les platges i els polígons de Ceuta.
1: 3Cat Info.
0: El Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'€1 milió a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. El recàrrec el cobraven per les despeses de gestió de la multa. L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'aquesta empresa de lloguer de cotxes, Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquella clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i escolta la via administrativa, que ara es podria recórrer als tribunals. I viatgem ara cap al Pirineu, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí, al Pallars Sobirà, ha deixat un centenar de tones d'arbres caiguts enmig del bosc. Ara s'ha de retirar tota aquesta fusta per reduir el risc d'un incendi. Ens ho explica des del Pallars Sobirà el Joaquim Albalate.
18: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
19: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
18: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
19: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
18: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
0: Gràcies, Joaquim. I us expliquem ara que, en tota la demarcació de Lleida, ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies. I la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no està obrint de forma permanent. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
20: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
21: El de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
20: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
22: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
20: No hi ha servei privat i, a més, l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, tot i que està previst, encara no té urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
22: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tenir un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
20: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: I ha estat marxar al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba. És una campanya marcada per la inestabilitat i per la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixarà, però la sequera que es viu a zones com Llatinoamèrica o al sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Ens ho explica des de Tarragona Jordi Barranca.
2: Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus. Els pagesos denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
3: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
2: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
0: Gràcies, Jordi. Som ja gairebé a 3:15 de la tarda. A 3Cat Info, un apunt de la informació viària, perquè a aquesta hora l'autopista AP7 està tallada en els dos sentits a Gelida per l'incendi d'un camió. A la C-17 a Balenyà, a la comarca d'Osona, tenim un carril tallat en sentit Barcelona per un accident. Hi ha circulació intensa en aquest punt de la C-17. I també a aquesta hora trobareu congestió a la P7, però en aquest cas a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni per un carril tallat. Això, com us dèiem, a la P7.
1: El temps.
0: Ara la previsió amb el Francesc Mauri.
5: Avui és el dia en què toca sostre la temperatura. Avui és el dia d'aquesta setmana en què els 40 graus s'assoliran a més observatoris de Ponent i algunes comarques del voltant. No necessàriament a tot arreu, fins i tot algun 41. Dia, per tant, especialment càlid, assolellat, algun ruixat o tempesta aquesta tarda a l'àrea pirinenca. Demà, però, més núvols. Un matí bastant ennuvolat, sobretot a prop de la costa prelitoral sud de Catalunya. No és impossible alguna gota arran de mar. I demà a la tarda, alguns ruixats, no gaire cosa, alguna tronada a prop del Pirineu. Demà s'inicia un discret descens a la temperatura que no allunyarà la calor intensa, si la més extrema, per exemple, d'avui. Serà divendres quan notarem més aquest descens i, sobretot, quan el notarem més i amb diferència dissabte i diumenge. Sembla que entre divendres i diumenge podríem tenir algunes tempestes a Catalunya, però no a tot arreu, no a tota hora, i, en definitiva, ho anirem seguint.
0: Mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient. Avui, 9 persones han mort en dos atacs israelians, una a la ciutat de Gaza i l'altra en un camp de refugiats al centre de la franja. S'afegeixen a les 6 d'ahir en l'acció contra una cafeteria. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja de Gaza prop de 1.300 palestins per atacs de l'exèrcit israelià. En aquest context, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Ens ho explica des de Jerusalem, Jordi Brascó.
6: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
4: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
6: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
4: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
6: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
0: De tornada a casa nostra, parlant també de l'atenció sanitària a la ciutadania, el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, professionals sanitaris i entitats.

0: sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
1: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
0: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
2: Tresca Info.
3: Obrim ara de pàgina cultural. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma extra i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, que ha aconseguit la Jove de Tarragona. Ha seguit aquesta jornada el Josep Almirall.
4: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9, que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors tres rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
3: Gràcies, Josep. I ara música.
5: A cop de rock, vull viure. A cop de rock, per sempre.
3: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseu, però només amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
5: A cop de rock.
6: Aquesta vegada, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el taló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa dues temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
7: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, es toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Doncs s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
6: Una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, que faran sonar temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau.
7: Nosaltres no som els importants. Importants són les cançons. Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia. I, evidentment, doncs, que és un repte, ho agafem amb molt de respecte, però també amb moltíssima il·lusió i, sobretot, doncs, això, volem compartir amb un públic que sabem que vindrà, doncs, esperant rebre aquesta dosi d'energia que suposa com aquest.
6: Una manera de tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'aquí poc més de 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, serà presentat avui davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador Hansi Flick parla de Rodri, el nou migcampista de

0: Barça.
1: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: No s'espera que Rodri jugui al camp per d'avui, però serà el primer partit al Camp Nou per altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest camp, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia, els tres com a capitans provisionals, fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El partit comença a les 8 del vespre contra l'Al Ahly, com dèiem, i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusic com a nou jugador. El central, de 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
4: I felt very happy, very surprised, let's say.
5: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu de l'equip blanc i blau, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
6: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello. Con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
2: També a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
3: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Girona va anunciar el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo, i va presentar Unai Hernández, mitja punta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al-Ittihad saudita. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que encara els falta per estar a punt per ajudar l'equip.
7: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament una mica. Llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat. Inclús Unai ha d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé, no? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
2: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic, Gerard Encuentra, explica quin és l'objectiu per a la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
8: Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Capravo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de, al maig, dir que igualarem el que va fer el Capravo Lleida. No? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
2: Acabem amb ciclisme, perquè el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha Joao Almeida, Isaac del Toro, podi a l'últim Tour de França, i el també català Marc Soler.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Señorita, could you like to dance with me?

0: Jordi Turull passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols que auguren les enquestes.
1: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
0: Turull també ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana i en la seva intervenció ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez de la Moncloa. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. Els guarniments de la plaça Rovira, amb el títol Batiscafo Rovirusques, estan dedicats als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers guarnits de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi a amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella amb el nom L'Hivernacle Encantat. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells: Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. A més de rebre un reconeixement conjunt, els carrers Tordera, dedicat a Rivendell, i Fraternitat de Baix, transformat en el bosc de Freidgorn, han rebut mencions especials. Un altre fet destacat de les festes ha estat el trasllat que ha fet el carrer Jesús, que ha decorat Sant Pere Màrtir per poder celebrar la festa en un espai més ample. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Avui hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: De fet, aquest any les festes de Gràcia han tornat a incloure un dia de descans, que va ser dilluns, sense cap acte programat. Durant les festes, però, s'hi han celebrat 900 activitats. Aquesta tarda hem estat molt pendents del trànsit a la P7, que ha estat tallada en els dos sentits de la marxa per un incendi d'un camió a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès. A aquesta hora, però, la circulació a la carretera ja s'ha normalitzat del tot en els dos sentits de la marxa, tot i que es continua tallant un carril en direcció Tarragona per la retirada del camió que s'ha cremat. Ja s'ha restablert també la circulació de trens de la línia R4, que ha estat interrompuda entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat a la zona de vies d'un incendi que ha provocat una roda del camió. El foc ha calcinat poc més d'una hectàrea i ja està estabilitzat. Rodalies alerta de demores d'uns 30 minuts de mitjana en aquesta línia mentre es va recuperant progressivament el servei.
3: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
4: Avui altre cop hem de parlar de temperatures altes. Aquest termòmetre que ha tocat sostre, hem tornat a arribar als 40 graus i per sobre, per tant, 20 dies en aquest 2026 que hem arribat a aquesta xifra. 41 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, a Lleida, a Tàrrega, 41 també a Sant Romà de Vella, 40 a Vallfogona de Balaguer, Cardona, Olesa de Montserrat, 38 a Porqueres, Girona, Avià, a Organyà, calor i xafogó també a tota la façana litoral. I amb una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent, alguna tronada fins i tot amb calamarsa cap a l'Anoia, precipitacions encara cap al nord-est, amb algun ruixat i núvols també cap a la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada encara costarà de dormir a tota la costa. Avisos de calor nocturna que es mantenen des del Barcelonès fins a l'Ebre, valors que no baixaran dels 22-23 graus, fins i tot puntualment tornarem a tenir alguna nit tòrrida. Núvols, això sí, més presents durant aquest dijous ja des de primera hora del matí matí. No descartem a primera hora algun plogim cap al litoral i perlitoral, i després serà la tarda quan tindrem aquests roixats, aquestes tronades que poden ser localment més intensos. Pirineu, Prepirineu Occidental, també cap al sector oriental, i tot això amb unes temperatures que ja no pujaran tant. Baixaran encara, però alguns valors poden superar els 36 o 37 graus, però la tendència és que, sobretot a partir de divendres i ja encara en el cap de setmana, les temperatures baixin, però també tindrem un temps més insegur.
3: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat avui que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un abans d'acabar l'any. El mandatari nord-americà ho ha dit responent una pregunta de la premsa durant una visita a les obres que es fan a la Casa Blanca. Trump, que afirma que es porta molt bé amb el president de Corea del Nord, ha arribat a dir que el règim comunista de Pyongyang disposa de més d'una cinquantena de bombes atòmiques i, mentre ell mani als Estats Units, ningú s'ha de preocupar per això.
5: Té 57 armes nuclears molt potents, no ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Les declaracions de Trump i l'anunci de la futura trobada amb Kim Jong-un arriben pocs dies després que el mandatari de la Casa Blanca anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud com a gest de deferència amb el dictador nord-coreà i com a càstig al govern de Seul per no haver ajudat Washington amb la guerra contra l'Iran. Les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen a l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
7: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
6: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
7: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
6: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
0: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat, perquè en la majoria dels casos no té una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica pionera. La majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també alguns homes. De vegades, al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de la Ginecologia de la Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari i amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
8: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants, com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: El dolor pel via crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental. I és que la majoria de pacients arriben a la unitat del Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnosi. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi púbic que li impedia asseure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pel via crònic i demana que se'n parli per fer-lo visible.
9: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
0: El dolor pel via es pot curar, però en la majoria dels casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat possible. A cop de rock, el musical de rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses. A cop de rock.
10: Aquesta vegada, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el taló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
11: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic, recull doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs, quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora es toca doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Nosaltres estem venent superbé i això demostra doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
10: Una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, que faran sonar temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau.
11: Nosaltres no som els importants. Importants són les cançons. Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia. I, evidentment, doncs, que és un repte, ho agafem amb molt de respecte, però també amb moltíssima il·lusió. I, sobretot, doncs, això, volem compartir amb un públic que sabem que vindrà doncs, esperant rebre aquesta dosi d'energia que suposa... com aquest.
10: Una manera de tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.

0: Esports.
1: Fins al punt de 8:45 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda. S'està jugant el trofeu Joan Gamper, que torna a jugar-se al Camp Nou després de 4 anys. El Barça s'enfronta a l'Al Ahly egipci. Al minut 18, el resultat es manté en empat a 0. Podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a TV3. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, ha estat un dels jugadors més ovacionats. Els parlaments els han fet l'entrenador, Hansi Flick, i el capità provisional, el brasiler Rafinha. Flick ha recordat l'escalf que va rebre l'any passat de l'afició blaugrana després de la mort del seu pare.
3: Last May, when my father...
4: Aquest maig, quan vaig perdre el meu pare, vaig sentir un suport i un amor increïble de tota la família del Barça. Vau ser aquí, per mi, per la meva família. Va ser increïble.
3: De tot cor, moltes gràcies.
2: Sobre aquesta temporada, l'entrenador ha dit que té un equip increïble, amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. També ha parlat Rafinha, que ha tingut paraules pel lesionat Roni Bardaggi.
5: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
2: I l'Espanyol l'ha presentat avui Vanya Derkušić. Com a nou jugador, el central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
6: I felt very happy, very surprised, let's say.
7: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
8: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
2: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
9: Yo ya dije al principio que no se vendía. No se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y como pieza importante... Le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
2: I el Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat als mitjans del club.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions, no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
2: El Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. Ahir el Girona va anunciar també la incorporació del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. I a la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. I el ciclista d'Ull Estrella, Abel Balderston. Fins ara, el Caja Rural fitxa per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler.
11: Proven amb èxit una vacuna contra el melanoma. Bona tarda, són 8:45.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Notícia esperançadora que firmen avui les farmacèutiques Moderna i Merck. Els assajos clínics que han fet d'una vacuna per aquest càncer de pell ha donat bons resultats. Es troben en l'última fase i han comprovat que el fàrmac ajuda a frenar el melanoma.
0: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
11: És la doctora Susana Puig, directora del Centre de Recerca i d'IDIVAPS. Després d'aprovar l'assaig en 1.000 persones, ara només falta que les companyies demanin l'aprovació definitiva. De moment, les perspectives són bones i avui, tant a Moderna com a Merck, les han aplaudit a la borsa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta a la península. En aquest cas, les comunitats no n'hauran d'assumir la tutela, sinó que les ONGs es farien càrrec de l'acollida de les menors. El PP insisteix que retornin tots els migrants a les seves famílies. Tot i això, continua planant la incertesa, perquè, segons els experts consultats per 3Cat Info, no hi ha cap normativa que empari les devolucions en bloc. Són els principals titulars d'un dimecres que ha tingut temperatures de 41 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La bona notícia és que deixem els 40 enrere, però la calor continuarà. Gemma Puig, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs sí, avui hem tingut més valors de 40 graus. Portem 20 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 41 a Lleida, Tàrrega, a Vinebre, 40 a Cardona, 40 a Olesa de Montserrat. Per tant, aquesta calor intensa avui, la xafogor marcada també a la façana litoral. Però sí, ho deixarem enrere. Serà progressiu. Demà es notarà sobretot el descens de la temperatura cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Es notarà poc o gens, podríem dir, a la mateixa línia de la costa. Però sí que a partir de divendres i al cap de setmana aquesta serà la tendència, és a dir, que les temperatures s'aniran normalitzant per l'època. Vol dir que farà calor, però no aquesta calor tan extrema.
11: I vol dir allò de jerseiet al vespre ja o encara no? De cara al cap de setmana.
12: Depenent. A l'interior, sí. Al Pirineu, també. Prepirineu. A la costa, tardarem uns quants dies més, però també anirà arribant, eh?
11: Molt bé, doncs escolta, en seguirem parlant. Gemma, també et volíem demanar, perquè avui s'ha publicat un estudi que assegura que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. Per què passa tot això?
12: Doncs passa perquè el mar Mediterrani és un mar que podríem dir gairebé tancat, eh? És a dir, no és ben bé tancat, però és un mar que és pràcticament tancat, té poca renovació d'aquesta aigua i, a més, es va acumulant aquesta calor. I, per tant, el Mediterrani és aquest mar que s'escalfa més ràpidament, tenim aquesta situació, i això també doncs, fa que costi una mica més que baixi la temperatura, sobretot a la costa. Mantindrem encara la temperatura de l'aigua del mar alta i, per tant, encara que vagin arribant aquestes temperatures més fresques, a tot el que és la façana litoral, costarà més de notar-se, perquè mantindríem aquestes temperatures de l'aigua del mar que anirien baixant més de cara a la tardor.
11: Doncs de seguida ho ampliarem. Gràcies, Gemma. Bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Una tarda en què també hem estat molt pendents de l'AP7 per l'incendi d'un camió a Gelida, a l'Alt Penedès. La circulació ja s'ha normalitzat del tot en els dos sentits de la marxa i des de fa una hora també tornen a funcionar els trens de la línia R4. Això sí, amb retards. Durant bona part de la tarda, la línia ha estat interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. I avui, en temps de la cultura, la forta calor no ha deslluït la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb una gran actuació de les colles locals. També han destacat i lluït els veïns de la plaça Rovira de Barcelona. Inspirant-se en el grup Antònia Font, han guanyat el concurs de carrers guarnits del barri de Gràcia. I a les 9:05, els esports. Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
11: A aquesta hora hi ha en marxa el Gampar.
2: Sí, el Barça el torna a jugar al Camp Nou després de 4 anys i ho fa contra l'Al Ahly egipci. Al minut 27 es manté l'empat a 0. Abans s'ha presentat la plantilla i els parlaments Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. L'Espanyol ha presentat avui el central eslové de 26 anys, Vanja Đerković.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. Roger Santaló, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Expliquem bé com funciona.
2: Doncs la vacuna es produeix de forma personalitzada agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt i, segons les farmacèutiques, frena l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer, basant-se en la biologia de cada individu, té aquests bons resultats en assajos clínics, i això obre noves portes. Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
2: Però la comunitat científica també és prudent. L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase i falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres dels avenços.
4: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: Roger, aquest és un anunci que ha tingut molt bona rebuda a la borsa.
2: Molta, perquè després de fer l'anunci, les accions a Moderna s'han disparat més d'un 140%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i ara superen els 150. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 12% respecte a ahir.
1: Gràcies, Roger. Avui l'àmbit de la salut ens deixa també una altra dada que us estem destacant. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat que és pionera. És la unitat del dolor pelvià crònic. Txell Garriga, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Tot i afectar tantes dones, costa molt arribar a tenir-ne el diagnòstic.
5: Exacte, sí, perquè al darrere d'aquest dolor hi ha causes que són molt diverses, des de l'endometriosi, per exemple, fins a una simple infecció, però és que el més habitual és que no tingui una causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt al Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
6: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
5: De fet, en alguns casos el diagnòstic triga anys en arribar, com amb la Pilar, que va tardar 6 anys a poder posar-hi nom.
7: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
5: El dolor pelvià és crònic, també invalidant, i afecta sobretot a dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també hem de dir que alguns homes. Es pot curar, però en la majoria dels casos l'únic que s'aconsegueix és mitigar-lo.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta i reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol respon que això és il·legal i que cal atendre els menors cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants a la península perquè les acollin diverses ONGs. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Per Feijóo no hi ha excepcions.
9: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
8: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
9: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
8: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
10: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
8: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
1: Gràcies, Dani. Doncs en aquest context, els experts insisteixen que sí, que es pot retornar menors als seus països d'origen, però tant la normativa europea com l'espanyola no deixen que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcus González, és professor de dret de la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i també amb Patricia Fernández, és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
11: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
12: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
11: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
13: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo muy importante, niños y niñas del colectivo LGTB.
11: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
12: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
11: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
13: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él, hecha la evaluación de su interés, es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
11: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
13: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Anem cap allà, cap a Prada. Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
1: Més coses, la Generalitat invertirà 1 milió d'euros per dissenyar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passaria pel Vallès. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera, Roger.
2: La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens a mercaderies, es divideix dirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, parlen dels beneficis d'aquest eix.
16: Una connexió a Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
2: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien almenys fins al 2030.
1: Crònica internacional, quan hem arribat a 9:15. Donald Trump assegura que reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president dels Estats Units, que diumenge va anunciar la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, ha revelat l'arsenal nuclear de què disposa el règim de Pyongyang, Ignasi Abad.
18: Sí, han estat unes declaracions força sorprenents perquè el mandatari de la Casa Blanca ha fet una estimació del nombre de bombes atòmiques que té Corea del Nord, diu que és una cinquantena llarga, i ha dit que mentre ell sigui president, ningú ha de patir pel que faci Kim Jong-un amb aquest arsenal.
19: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
18: Trump és el primer president nord-americà que s'ha reunit amb un president de Corea del Nord. Va ser en el seu anterior mandat durant una visita a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees.
1: Gràcies, Ignasi. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab. És la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Des de Jerusalem, Jordi Bresco.
20: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
1: I la guerra entre Rússia i Ucraïna continua malgrat l'intercanvi de 100 presoners entre els dos països en les últimes hores. L'últim atac rus amb drons contra un edifici policial al centre del país ha causat 2 morts i 20 de ferits. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
21: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20 de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
18: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causa anys. Això és obvi.
21: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
1: Ho comentàvem amb la Gemma Puig, la calor continua fent estralls. Avui ha estat el 20è dia d'estiu, en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una tendència que canviarà a partir de demà, quan les temperatures començaran a baixar. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant, i molt, a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, Caterina Carmany.
22: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
23: Lo malament que han tractat
0: la Terra, dic jo.
3: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic, els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
22: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
1: I l'altra cara d'aquesta calor són els incendis, i és que l'incendi forestal La Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca. Mentrestant, ja s'ha estabilitzat l'incendi que cremava altre cop al Dia del Fresno a la Comunitat de Madrid, Maria Costa.
5: A Cáceres, on treballen més de 200 efectius i 23 mitjans aeris, el foc ha afectat almenys 5 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
4: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
5: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno, ja pràcticament estabilitzat, ha obligat a desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges.
1: Més coses. En el segon dia del judici contra la companyia Meta, un ex-treballador ha acusat directament el seu conseller delegat, Mark Zuckerberg, de no garantir la seguretat dels menors d'edat, Marc Camps.
23: Sí, l'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu de Facebook i Instagram per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Després de treballar a l'empresa durant més...

0: Doncs el que dèiem, senyores i senyors, què tal, com estan? Bona nit i salutacions cordials, com sempre, com cada 19 d'agost a les 10 del vespre, des de la plaça de l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament que està a punt de viure el que és el primer dels actes oficials de la Festa Major d'enguany, de la Festa Major del 2026, amb una xafogó horrible, horrible. Ja ho deuen saber, perquè si han caminat per Sitges avui i han vist que la temperatura no ha baixat de 30, ara sí, estem a 29. Estem a 29 amb un 80 llargs per cent d'humitat, és a dir, que facin números i la temperatura de xafogó és bastant elevada. I la temperatura d'intensitat, home, doncs déu-n'hi-do, més que res perquè banda i banda, és a dir, la banda del davant de l'Ajuntament i la banda del lateral de l'Ajuntament ja no queden cadires per seure a aquesta hora. S'han anat omplint i manca això d'un quart d'hora per les 10, doncs ja no en queden. Si arriben ara, o són autoritats, que aquestes encara no estan plenes, o realment ja no podran seure. I al nostre costat, probablement una persona amb nervis per avui i amb nervis pel que ve més endavant. El president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Xavi Salmero. En Salvi Salmero, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Nervis?
1: Una mica bastant. Ara ja diguéssim que ja des de fa una estoneta, ja quan he pogut anar a casa després del pregó satíric i m'he passat una mica d'aigua, tot això, ja se m'han passat una mica més. Però sí, nervis de que tot vagi bé, que no hi hagi cap tipus de problema, que la climatologia en respecti. Avui fa xafogó, però crec que prefereixo aquesta xafogó al risc i pluja d'un dels pròxims dies. Però diguéssim, bueno, també és una festa major sense calor i xafogó, què és, no? Vull dir, ja forma part també del nostre dia a dia. Però bé, sí, nervis i perquè tot surti bé i que tot funcioni i sobretot els protagonistes, la pregonera avui pugui pregonar, començar la festa, que la plaça vagi molt bé i sobretot els actes tradicionals del 23 i 24.
0: Ja ho has dit, fa patir la previsió meteorològica. Aquest any no ens ho posen fàcil.
1: No ens ho posen fàcil perquè és poc previsible. O sigui, ens diuen molt que pot ser que hi hagi tempestes, que plogui, però ningú l'encerta, ningú, tot són suposicions. Ens diuen que pràcticament en 24 hores no poden dir del tot cert, pot ser que plogui al centre de Sitges pel poble sec, no, aleshores poden ser xàfecs una mica estranys, aleshores bueno, anirem una mica sobre l'expectativa.
0: Anava a dir, hi ha plan B per les coses o algunes en tenen i altres no tant?
1: Sí. Som una comissió que d'alguna manera ens agrada molt treballar en múltiples escenaris i podem dir que pràcticament tenim un escenari B i C en funció també de com es vagin desenvolupant, si més no els actes previs a Sant Bartomeu, perquè els actes tradicionals, bueno, ja sabeu que són unes hores molt intenses, que poc marge hi ha i aleshores allà en funció de què passi doncs ja se'n prendrà la millor decisió possible.
0: I més enllà de la meteo, què preocupa el president de la comissió?
1: Doncs ens preocupa molt certes actituds que avui com a comissió municipal hem publicat un manifest a les xarxes socials, certes actituds que estem veient en les últimes festes populars que ja tenen lloc a Sitges, vull dir, recentment a les barraques amb el Servei Municipal del Poblila, a les Cases Noves, al Poble Sec també va haver problemes. L'any passat a la cívica, molt poqueta gent ho sap això, però l'any passat a la cívica de Sant Bartomeu aquí a la plaça d'Ajuntament va haver un conflicte greu, que va començar a haver una esbaralla multitudinària quan estaven passant el Vall dels Cerculets. I això fa, d'alguna manera, estar preocupat per la deriva, no? D'alguna manera, que algun sector de la societat entén, no?, que és la nostra festa o com ha de ser la nostra festa a partir de la violència. I crec que això no ho podem permetre, per això nosaltres hem fet un manifest, ens preocupa el fet de prou de fer assenyalaments posteriors, sinó que actuem in situ, no? I si detectem comportaments incívics, aixequem la mà, avisem a la policia, als membres de la comissió i assenyalem aquelles persones que no respecten les altres persones.
0: Anava a preguntar què és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és això, bàsicament assenyalar i buscar... Doncs...
1: Sobretot crec que hi ha un punt ara que és la sociabilització de la gent, no? Sobretot que aquestes persones que

0: La plaça bé, o sigui, nosaltres estem contents ara, ja dic que quan acabi el pregó també, ja vam dir-ho també en una entrevista a Ràdio Maricel, que aquest any penso que és la plaça que haguéssim volgut fer l'any passat. Diguéssim que l'any passat va ser aquesta prova pilot, penso que va agradar a molta gent, i aquest any hem pogut fer aquest pas, que a la vegada és el pas màxim, vull dir, ja no podem fer més, vull dir, les comissions, si volen continuar aquest projecte de la plaça, saber que al final no podem fer més actes perquè l'espai és el que és i l'horari i els horaris són els que són, no? Aleshores, crec que més enllà de l'activitat que es desenvolupa, que es concentra tot allà, crec que aquella idea de que la festa major va més enllà de les 36 hores de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que ens podem retrobar els ciutadans i ciutadanes, tenir aquella conversa, traslladar els nervis previs a la festa o els posteriors i de trobar-nos, no?, una mica i sentir-nos una mica, doncs, aquests dies que estem vivint una cosa molt maca, que és la nostra festa, i que siguem feliços, no?
1: Doncs, Xavi Salmerón, a suar i a patir.
0: A suar, gràcies.
1: Moltes gràcies al president de la comissió de Festa Major. Doncs, com passava per aquí...
2: Sí, passava per aquí.
1: Joan Roca, felicitats i moltes gràcies per...
2: Gràcies.
1: Escolta'm una cosa, nervis?
2: Bastants. Sí, perquè saps que si el temps, que si plourà, que si no plourà... Mira, ja he posat ciris a la Mare de Déu del Vinyet, a la Virgen del Carmen, a tothom ja. Escolta'm, a ma mare també li he fotut ciris, dic, mama, que no plogui. Crec que no plourà, espero que no.
1: Esperem. Creuem molt els dits, oi? Creuem del tot els dits.
2: Serà una festa major molt màgica. Sí, jo veig que sí.
1: I, escolta, com paeixes la calor que fa avui?
2: Bueno, pues mira, vano. Un vano que m'ha fet la Rosi Llorenç, ens ha regalat amb els cordonistes i el pandonista, i estupendo. I amb sombreros de la Cristina López, tu. I vinga.
1: Escolta, serà una festa major diferent per tu?
2: Per mi sí. Molt, molt diferent.
1: Tens un programa ja estipulat?
2: Bueno, està estipulat. Jo que he ballat i he sortit amb el Sant i he fet de tot, els horaris m'atabalen amb el tema de pandonista, clar. Però bueno, és combinar-ho bé. Bueno, no sé, són nervis, carinyo.
1: Nervis. Escolta'n, Joan, doncs et repeteixo, moltes felicitats, que gaudeixis molt, que el cel et respecti,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, ens respectarà, jo crec que sí.
1: I molt bona festa major.
2: Bona festa major. O gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa major.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Roca, el pandonista d'enguany, també. Aquí també hem pogut saludar. Ara, doncs, just abans que comenci aquest acte oficial el primer dels actes oficials d'aquesta festa major. Un primer acte oficial, tot i que, com bé saben, i demà ho podran escoltar per la ràdio, o si volen ja la poden recuperar, hi ha hagut aquest pregó previ, aquest pregó satíric a l'agrupació de balls populars, que doncs obre de manera gairebé oficiosa sempre abans que comenci la festa major. Però, com dèiem, ja han arribat les autoritats, les cadires d'autoritats també estan plenes, ja a aquesta hora falta, doncs bé, un minutet per arribar al punt de les 10, l'hora que en principi està previst que comenci aquest pregó 2026 a càrrec de Zoe Puigivet Masó. No ho hem explicat, però bé, l'empostissat és molt simple, hi ha dues pantalles verticals, una taula i un micròfon, i darrere doncs, uns cubs que presideixen un altre petit empostissat que hi ha davant de l'estàtua del doctor Robert. Això és tot el que hi ha en aquesta escenografia de la plaça de l'Ajuntament, que com sempre està plena de gom a gom, a banda i banda, gent dreta, tant a la banda de Can Sabater com també gent dreta darrere de la Palmera, i molts vanos, molts, ja ho hem dit, 29 graus de temperatura, no és una temperatura habitual pel pregó. Per tant, doncs, la cosa apunta de moment, fent, doncs, com ha fet durant tot aquest estiu, una calor que espeternega. Sentim ja el campanar, com marquen els que...

0: quarts i les campanes de les 10 i per tant estem just a punt de començar aquest pregó, el pregó de la Festa Major 2026 a càrrec de la Zoe Puigivet Masó, que doncs ha de comparèixer, entenem, d'aquí a ben poc, perquè tothom està, també les autoritats, també el senyor rector. Veiem l'exalcalde Punyent, veiem l'exalcalde Forns, és a dir, que baixa la llum, s'apaga la música i, per tant, comença el pregó de la Festa Major.
1: Bona nit i benvingudes a aquesta plaça de l'Ajuntament, on avui escoltarem el pregó de Festa Major 2026 a càrrec de la Zoe Puigivet. Saludem a l'alcaldessa de Sitges, a la regidora de Tradicions i Festes, regidores i regidors de l'Ajuntament de Sitges, autoritats que ens acompanyen, president i membres de la Comissió de Festa Major, mossèn de la parròquia, els nostres protagonistes de Festa Major d'enguany i especialment a tota la ciutadania i a la nostra pregonera. Sense més, convoquem a l'escenari l'alcaldessa de Sitges, la senyora Aurora Carbonell, i el president de la Comissió de la Festa Major, senyor Xavier Salmerón.
2: Bona nit a tots i a totes. Ja us veig que tots aneu molt equipats, jo també, amb el barret, que així com ens ha demanat la Zoe, per tant, tots preparats per aquest fantàstic pregó. Bé, el pregó és l'inici de la nostra Festa Major. Moltíssimes gràcies per estar tots aquí, per mostrar aquesta participació que tenim tan activa en la nostra Festa Major. Amb moltes ganes, no?, perquè és el tret de sortida i, per tant, amb moltes ganes d'iniciar un any més la Festa Major 2026. Em fa especial il·lusió, a més, amb tot aquest grapat de dones que aquest any són protagonistes, entre el cartell, el poema, la pregonera, em fa molta il·lusió, la veritat, i només dir que esperem tenir una Festa Major, com sempre, cívica, festiva. Ens encanten les tradicions, ens encanta defensar la nostra identitat i que sobretot, lluitem contra aquells que no volen que la festa sigui així, aquells que a través d'agressions o a través d'actituds que són contràries al que nosaltres defensem, sobretot contra aquests, encareu-vos, denunciem-ho, no ho deixem, perquè la identitat sitgetana és això, és la nostra Festa Major i és allò que ens representa. Per tant, a gaudir-la molt i a disfrutar-la, aquesta Festa Major. Visca la Festa Major 2026.
3: Gràcies, alcaldessa. Benvinguts i benvingudes a la plaça d'Ajuntament. En primer lloc, explicar-vos que saltaré una mica el protocol. Sobretot saludo aquí a la Loreto, que està des de casa, i sé que m'estarà enviant un WhatsApp queixant-se de que vaig amb calça curta i no amb pantaló llarg. Però dit això, era el meu últim any de president de la comissió i per tant volia trencar una mica també aquest protocol per agrair sobretot a les persones que m'han acompanyat, que és la comissió municipal amb els 15 que som, que bueno, ja es pot imaginar, som una de les costures de la festa, però que estem allà al peu del canó durant tot l'any, durant 2 anys, treballant per aquesta Festa Major, que realment és un regal, que aquí també vull agrair sobretot a la regidora Eva, que ens va proposar que fóssim, va proposar al ple municipal que fóssim aquesta comissió, perquè és un regal i us encoratjo a tothom que qui pugui formi part de voluntariat o de comissions municipals, sigui la Festa Major, el Carnaval, els Reis, perquè és un regal poder viure de debò, organitzar una festa que s'estima tant la gent. Així que aquest primer missatge jo volia ser d'agraïment sobretot cap a la comissió i sobre
2: la comissió.
3: I que la festa d'alguna manera doncs evidentment forma part, o sigui, perquè pugui funcionar, doncs és aquestes costures que hem parlat i que hem presentat des del primer dia, no? D'alguna manera des de les cosidores, de fet abans estava pensant de que avui precisament aquest matí pràcticament s'han vist totes aquelles costures invisibles movent-se, no? O sigui, la brigada muntant escenaris aquí i a la plaça, cadires, el pregó satíric, balls que estan assajant allà a l'Espigó, etcètera, no? Vull dir, crec que l'essència d'aquesta festa és que en veritat no és de ningú, però és de tots i la fem entre tots. Per tant, també com ha dit l'alcaldessa, defensem-la. Vull dir, crec que a la nostra Festa Major no hi ha lloc per discursos d'odi, per violència cap a altres persones, pensin el que pensin o d'alguna manera sentin el que sentin i per tant crec que hem de deixar-ho fora i de disfrutar-la i defensar el que és la nostra identitat i la nostra festa major. Agrair també, perdoneu, que trenco una mica el protocol, també agrair sobretot a la meva família i al meu marit, perquè, pobres, són els que pateixen més també formant part de la presidència de la comissió, i als meus amics, perquè, bueno, són moltes hores de dedicació. I dit això, què dir de la pregonera, no? Avui voleu escoltar la pregonera i, evidentment, doncs, tenim moltes ganes. Crec que és un goig veure la plaça de l'Ajuntament plena, o sigui, per tots els cantons possibles, i crec que ella, precisament, quan parlàvem de costures, crec que molts dels que som aquí som públic de la festa, perquè no tothom tenim el privilegi de poder ballar en un ball o tocar en un instrument. Per tant, crec que és una costura necessària que es pugui defensar, valorar i sobretot reivindicar. I sobretot que el públic ho disfruta de moltes maneres diferents. I el de la SOE és un concret que espero que ens expliqui ara. Així que moltes gràcies a tots, bona festa major, visca Sitges i visca Catalunya. Sí.

nit. Polítics, mossèn, comissió, personatges de la festa, amics, família, gent de Sitges i gent que no és de Sitges. Bona nit a tothom. Soc la Zoe. La Zoe Puigivet i Masó, amb una S, no de la pastisseria Masó, que és amb doble S. Molts i moltes de vosaltres em coneixeu, i si no és a mi, és algun membre de la meva família, n'estic segura. Però el que també és segur és que després d'aquest pregó encara em coneixereu una mica més. Doncs l'essència d'aquest pregó és 100% Zoe, 100% no. Escrit i parlat des del meu cor. Senzill i sense grans parafernàlies, alegre, festiu i positiu. No serà cap pregó superinnovador i és probable que molts de vosaltres penseu això ja ho va fer el Jordi Janios, això diria que ja ho va dir el Marquill, o era l'Alba. Bé, doncs sí, és així i és així com em sento còmoda i contenta i així és com us ho vull transmetre. Bé, ara potser riureu. Des de fa uns mesos que estudio un curs de DJ. Sí, sí, dels que posen música a les festes, d'aquests que porten cascos. Tipus el meu tiet Pep quan era diable de la jove, època en què el Genís Montaner era Lucifer. I pensareu, però què té a veure això amb la festa major? Doncs, tirant un temps enrere, el Xavi Salmerón i el Gabri em proposen punxar per Santa Tecla. I amb aquesta excusa, el divendres 22 de maig, sí, sí, divendres, que fos divendres és important. Després ja sabreu per què. I sí, maig, que tela, eh? Perquè jo he sentit el pregó de l'Alba i diu que li van dir al març. Comissió? Home, més pressió per mi. Però bueno, en fi, el Xavi Salmerón em convoca a una reunió a l'Espai Jove. Jo sortia del gimnàs, així una mica com ara, tota suada. Res de postureo, res. Entro i em trobo quasi tota la comissió i l'Eva, la regidora. Total, que la qüestió, estem parlant i en resum que estem xerrant i de cop el Xavi diu, bé, i que si vol ser la pregonera. I jo, com? Però què dius? De què parles? Ens vam quedar així en silenci i amb riures nerviosos, cares d'alegria i espant a la vegada, sense saber si jo podria fer aquesta feina, òbviament, no podria dir que no. Són d'aquelles coses a la vida que si t'ho proposen s'ha de fer check de la llista de coses a fer a la vida. Tenir una llista de coses a fer a la vida, perquè s'ha de tenir, eh? Així que avui mateix, personalment, faig un supercheck. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. I a tota la comissió, que és realment magnífica, per donar-me aquesta oportunitat, aquest regal, aquesta responsabilitat, aquest privilegi, aquest supercheck. Llavors, la pregunta que em va venir al cap només començar pensant avui, i que potser també us heu fet vosaltres, era, però, per què jo? Per què m'han triat a mi? No sóc política, no sóc historiadora, no sóc músic, no tinc cap bar, no surto cap ball, almenys no actualment, no sóc periodista, no sóc artista, no sóc figura pública, sóc veterinària. I sí que n'hi ha moltes de bèsties i animals d'aquest poble, ja m'enteneu. Però clar, no sé, jo no ho veia una raó suficient, no? Llavors vaig seguir reflexionant i sembla que ja em va venir al cap. En primer lloc, soc sitgetana. 3 o 4 generacions per part de mare, 3 generacions per part de pare. De petita vaig ser de les primeres gitanes de l'agrupació, per Santa Tecla. De fet, l'altre dia recordàvem amb la Marta Soler que no hi havia manera de trenar la cinta. Es veu que no eren massa bones. També vaig ser timbalera de Diables i ja de més gran vaig fer un any de gitana quan l'Adriana Mata sortia, però aquell any justament no va poder sortir, però sortia el Joan, el pandurista de gitano, eh? Home! I després ja vaig ser diablesa de l'agrupació. Però m'he plantat aquí, ja que el que visc que més m'agrada és ser públic, estar amb la meva gent i, bueno, i amb tothom en general. No? Llavors, per altra banda, el que també soc és una persona que en castellà es diu fiestera. És a dir, soc una persona celebradora, molt amiga dels meus amics i alhora també molt familiar.
I sí, qui em coneix més podrà dir de primera mà que m'agrada celebrar i m'agrada festejar, ja que la vida són dos dies. I què és la festa major? Doncs això, una festa. I de 36 hores, que si fa o no fa, són dos dies. Total, que així és com vaig trobar la resposta a per què jo. Sitgetana celebradora.

Bueno, ja està. Seguim. El pregó que avui esteu escoltant pretén mostrar la festa major des dels seus engranatges. No? Aquest any sabeu que el que es vol ensenyar en el fil conductor de la festa major és les costures d'aquesta festa. Totes les persones que hi ha darrere, que cusen, que fabriquen, que munten i desmunten i que fan una feinada que nosaltres ni ens n'adonem, segurament. Amb el pregó vull donar la volta a la roba, metafòricament, i ensenyar les costures de la festa, que per mi es tracta de les persones que formen part del teixit del públic. Les reunions familiars, les reunions d'amics, des del carrer, des dels balcons, des de les cases, des de les finestres, les taules dels menjadors i dels rebedors. Serà la meva festa major, però de ben segur que us sentiu reflectits en moltes de les coses que diré, ja que al final compartim el mateix sentiment per la festa. Comencem, doncs, les 36 hores de la festa major.

els colors de festa major s'inicien quan començo a veure les banderes de Sitges penjades als balcons. Jo sempre sóc l'última en recordar-me de penjar-la, la veritat, ho he de reconèixer. Però és bonic, no?, anar caminant pel poble i cada dia anar veient més banderes penjades. Sembla que ja se senti l'olor alfàbrega. Les primeres que sempre veig són les banderes dels Ferret de Querol, que són veïns i posen la bandera de Sitges i també posen la del Drac, clar. Llavors és quan jo trec la meva, que encara no està del tot descolorida malgrat el sol, i també la penjo tot adornant l'hort de Can Fals, preparant-nos pels versos, vermuts, concerts o simplement per saludar-nos de balcó a balcó per dir-nos bona festa major. Que per cert, parlant de veïns, aquest any trobaré a faltar la Sílvia Pasqual i els seus fills que se'ns han mudat. Sé que trobaran a faltar el balcó per poder veure la moixiganga i també trobaran a faltar la seva terrassa per veure els focs artificials. Ja sabeu que sou benvinguts sempre, tot i que el meu balcó no dona al carrer Major, però potser la Montserrat, la Soler, la dona del Corella, us deixa treure el cap pel seu. El següent sentiment ansiós que tinc és el 22 a la nit, que per mi és com la nit de Reis. Emoció, nervis, felicitat, però amb ganes de que passi ja i sobretot de no despertar-me abans d'hora, perquè si no, ja no podré dormir més. Però llavors, arriba el gran dia. La meva àvia, el cel sigui, l'Antònia López, la Toni, tenia la tradició de portar nardos a les seves nores quan anàvem a veure l'entrada de Grallers al Xatet. Quedàvem allà els meus pares, la meva tia Cris, l'Artur no, pobre, que sempre estava al seu salito, el Pep tampoc, perquè es preparava pels diables, i segurament hi havia pues, algú més. La meva àvia portava un nardo a cadascuna d'elles i aquella olor, cada cop que la sento, em fa recordar la iaia. Així que aquesta tradició l'hem anat mantenint. Primer la Cris li portava la meva mare a casa seva i ara li porto jo. M'aixeco al matí, vaig a Calaxut i vinga, nardo a la mama. I l'entrada de casa de la meva mare queda adornada i aromatitzada amb l'olor de nardo, l'olor de la iaia. I després, l'esmorzar. L'ànsia i neguit de que comenci ja ens pot a tots els sitgetans i sitgetanes. I per tant, quan més aviat quedem, doncs millor. Cerveses i clares preparades a les neveres, als porrons, a les taules de les cases, del Retiro, del Prado, al carrer, al Barón, al Cable, a la Gralla, a la Seu, al Racó, és igual. Esmorzars de forquilla, barbacoes, entrepans o croissants, però tots esmorzats. Perquè arriba el que per molts és el millor moment de tots de la festa major, l'entrada de Grallers. Hi ha molts punts claus per veure'ls, i tothom del seu. El meu és el cap de la vila. El moment de dir bona festa major a tothom. Bona festa major! Bona festa major! I així 300 vegades i si cal 400. Eh? Cal 400. Aquí, jo quan tenia 17 anys, vaig començar a anar amb el setè crit. Important destacar que el que tinc entès dels primers que van fer samarreta de grup. Eh? Després tornarem aquí, després tornarem. Anàvem amb neveres de platja, ens instal·laven davant dels Jànios i ala, a omplir porrons de cervesa i de clara. Ei, de tant en tant pujàvem a omplir-nos els Jànios, no fèiem botellón tot el rato, Jordi, no pateixis. Llavors els repartíem, ens els bevíem i algú bueno, també se'l tirava per sobre. Feia calor, però potser no tanta com ara, eh? Perquè ara, entre que no cabem, perquè tot i que la natalitat va a la baixa, jo no sé d'on surten tan joves, i la calor, no passa més coses perquè Déu no ho vol. Uns toldets o uns ventiladorets, doncs potser ens anirien bé. O potser canviar l'hora d'entrada a Grallers. No, ho dic res, que em mataran. Bueno, he de dir que des de baix no, m'encanta veure els Ferret allà als seus balcons, la família del Pinyo als seus, el Pito de la Pizze, el Patatonga amb l'aigua, el fill del patatero. I llavors, un segon de silenci. I se sent el primer toc de matinades. La multitud crida i aixeca els barrets al so de la música. Braços amunt, barrets de palla, tots al ritme de les gralles. Cridòria! Buf! És que és un moment màgic. Pèls de punta. Això és una de les coses que volia representar en aquesta plaça avui quan us vaig dir de portar els barrets. Així que ara, qui vulgui i qui ho senti, és el moment d'aixecar els barrets i fer-los ballar sentint aquesta cançó com si estiguéssim
a l'entrada de graella.

qué bonito. Está bonito.

Bravo. Gracias, Mayol. Come così, eh? Come così? Di compagnia, clà. Che bonic. Bueno, i ara tornem a les samarretes. Abans he comentat que les primeres samarretes de festa major de grup les van començar a fer el setè crit. Aquestes persones van fer de mi part de la persona celebradora que sóc ara. Ramon Artigas, Edu i Xavi Santís, Àngels, Meme Rafecas, Marc Neumann, Carles, Pere, David, Juanca i més. I no deixar-me, per suposat, a la Carmeta Milà. Mil gràcies per ensenyar-me els valors que tinc ara de la festa major i moltes altres coses de la vida. Bé, doncs això, parlant de samarretes, vull fer un incís i parlar de la moda actual festa majorenca entre els més joves. He fet un treball d'investigació entre les meves cosines i els meus cosins, que són tots més petits. Així que comencem, doncs, l'evolució de les samarretes de festa major.

Bé, als anys 90 i 2000 portàvem la samarreta normalment sencera, no? És una samarreta. Amb un disseny maco o no, que et podria agradar més o menys, amb el nom o no, però vaja, que la funció entre els més amants del foc doncs la feia, no? Que era tapar les espatlles, el coll, el pit, tot plegat per tapar de les espurnes dels diables i bèsties. Bé, doncs si seguim recorrent els anys, el 2008 la meva cosina Serena em diu que ella amb 16 anys no es tallava la samarreta. De fet, les feien a impremta. Però que a partir del 2009, ja se les customitzaven més. I es feien, per exemple, una butxaqueta, una tela de sac, el drac brodat, floretes de gitanes, però mai se les tallaven, com a molt les mànigues una miqueta, si feia molta calor, i una miqueta doncs això el que ve a ser a baix, a la cintura. Però llavors es veu que el 2017 la meva cosina Iris, amb 12 anys, i els seus germans Max i Hugo, la Mar també amb 16 i el Víctor, ja es tallaven les samarretes, diguem, casaco. Nois i noies, eh? És a dir, es tallen mànigues per fer-se tirants, coll, cintura, i clar, s'havien de fer alguna tira per aquí per tapar-se una miqueta el sostenidor per no cremar-se. Llavors es firmaven el que quedava de samarreta entre els amics i ale, al carrer. A la meva cosina Tessa també li vaig preguntar, i ella diu que entre els seus amics hi havia de tot, però que sí, que sí, que també se les tallaven. Per tant, jo no sé ben bé què va passar entre el 2009 i el 2017. Si un canvi climàtic i una pujada de temperatures bestial, o que les hormones d'adolescència van afectar més, però vaja, que la gent jove d'ara, almenys fins al 2025, segueix anant amb samarretes tallades així. I el més curiós és que et posen sota el foc. I a veure, que sempre s'ha sabut que els sitgetans som uns valents al foc, no? Anem amb pantalons curts, samarreta de màniga curta i tal. No com a Vilanova i a Vilafranca, que van amb collal. Vaig? És veritat, és veritat. Però clar, igual no cal tant tallar de tant, no? No ho sé, no ho sé. Però bé, la veritat és que si a ells els agrada, jo ho respecto, no? Perquè això és el que hem de fer entre tots. Respectar-nos i respectar la festa. Per tant, ei, endavant i a cremar-se, tu. Home, i tant. I tant. I tant. Bé, ara tornem a l'entrada de Grallers. Ja és la una, aproximadament, per situar-nos. És en aquest moment que amb la meva família, ja fa uns anys, vam començar una tradició nova. I és que jo, quan tenia 10 anys, al mig del xatet, amb la gentada i la calor, em vaig marejar quasi fins a desmaiar-me. La meva mare em va portar a casa i em va posar sota la carxofa de la dutxa amb aigua freda i em va fer dos ous ferrats. Des de llavors i fins ara, després de l'entrada de Grallers, la meva família ens reunim a casa, el meu tiet Macari, i fem el tradicional aperitiu barra dinar de festa major, just abans de sortir de les dues, perquè ningú més es desmai. Empanades, patates, fuet, formatge, truita i cervesa, molta cervesa, i vi per ma mare i les meves ties, que no falti. Agafem forces i marxem cap a sortir de les dues. Ara, al carrer Major, fent veïnat, podem tenir base a casa, perquè per si fa falta alguna cosa de nevera. Ojo, que simultàniament hi ha la ballada del sardana al cap de la vila. Més d'un i un haurà anat a practicar les passes que ens va ensenyar l'Aurora. Ara sí, situeu-vos, estem al carrer Major, a baix, i es veuen els gegants girar la cantonada. I llavors ja traiem el barret, taps per les orelles i ulleres de sol, perquè el foc s'acosta. Olor a pólvora i fum, molt de fum, que amb la xafogó que ja queda ben concentrat, així, a peu de carrer, que et queda el nas així negre després. Doncs la sortida, que nosaltres, amb els meus amics, veiem tots els balls. ¿Vale? Però en general, el que fem a les altres sortides és anar amunt i avall perseguint el foc. Perquè, clar, a mi m'encanta el foc, per si no ho sabíeu. De fet, ja he comentat abans que fins i tot vaig ser diablessa de l'agrupació fa uns anys. I ara m'agradaria obrir un parèntesi aquí un momentet per fer una crítica constructiva, una reflexió que ens hem de fer tots plegats des de fora i des de dins de les colles. Els balls són això, balls.
són el cor de la cultura popular catalana. En el nostre cas, de Sitges. Popular. Per tant, vol dir del poble. És a dir, que res ni ningú et pot prohibir a sortir a cap menys per coses de la teva vida personal. És igual si ets dona, si ets home, o t'agrada la gent del mateix sexe. Com és igual si et cases, si et separes, si t'ajuntes o si tens amants, és igual. Els balls són de tots i la vida personal és de cadascú. Per tant, respectem-nos i deixem de costat el tema personal i gaudim i celebrem la festa a través d'aquests balls tan estupendos que tenim i que tant podem gaudir tots i totes. Aquest amor pel foc no l'he tingut sempre, no, eh? No. Quan era petita em feia por. Però per perdre-la, per una banda, el meu tiet Pep tirava carretilles al jardí per jo poder-me acostar una miqueta més. I per altra banda, el meu pare, amb l'ajuda d'en Ros, me la van fer perdre, diguem que, d'una manera una mica bèstia. Tant com ho és el propi drac. Va ser una prova de xoc, no? Ara això estaria prohibidíssim, perquè clar, ens ho prohibeixen tot. No? Segurament era la mateixa època que el drac i els diables entraven a Las Vegas o al cable quan el drac, encès, compinxat amb el meu pare, molt bé, em va perseguir pel carrer Sant Damià i per poc no em moro. Però val a dir que potser va ser teràpia i ara potser per això sóc enamorada del foc. Qui sap? Inclús el meu cosí Didac segueix a les meves passes. És que no us passa que se us erissa el pèl quan noteu l'olor pólvora i quan sentiu el pum, pum, tum, pum, pum, tum, pum, pum, pum, pum, pum, tum, pum, això. Mira,

Molt bé, Lídia, gràcies i companyia. Bé, i vinga, va, seguim avançant en la festa. Acaben de passar tots els balls i pugem a casa meva. Aquí ens podem fer la pregunta si Hort de Can Fals o hospital. Jo fa uns anys que, com visc a l'Hort de Can Fals, pues s'ha convertit en el campamento base d'aquesta festa. Bueno, hi ha moltes, vaja. Cervesa fresca i pizzas al forn. I si sentim els versos des de casa, doncs, escolta, fantàstic, que ja comencem a tenir una edat i s'està molt bé assegudetes i fresquetes. Aquest és un dels moments que només em queda deixar la porta de casa oberta perquè no para d'entrar i sortir gent de casa, a refrescar-se, a veure, a explicar-te coses, anècdotes, pit-stop, hi-hi, ha-ha, i a seguir. I així anem fent temps fins a la processó cívica. Llavors, clar, a la processó cívica ja estem tots una mica celebradors. Celebradors, la veritat. Grans, joves i no tan joves, anem allà on sigui. Si és a prop d'un bar, d'una casa o d'alguna cantonada estratègica per on passi la processó. Si t'agrada el foc, et poses als entrecreuaments de carrer perquè saps que hi haurà una encesa. Si t'agraden els balls i et fa por el foc, et posa un carrer ben ample per apartar-te o que tingui alguna sortida controlable. I els turistes, bueno, que facin el que puguin, tu. Aquí, si tens contactes o coneixes algú, potser et deixen tirar alguna carretilla. Bé, ara ja no, perquè també està prohibit. Però, per favor, aprenguem a dir que la massa no és un me dejas el palo, bro? Home, per favor. És que així no et deixaran mai la massa, òbviament. Home, per favor. És que... Ensenyem bé i aprenguem bé el vocabulari Festa Majorenc, home, que perquè la gent que va dient això és de Sitges, tenim un problema. Que greu. Bueno, passen les hores i no te n'adones, però s'acaba la processó. I bé, un altre moment màgic de la Festa Major, el castell de focs. Veure'l des de la platja de la Fragata o inclús des de la Segona, per mi és increïble. No? Sembla que estiguis dins del castell i que hi formis part. Aquesta posició és impossible o molt difícil per Festa Major, però per Santa Tecla és el moment dels sitgetans. Si et deixen anar a una terrassa a primera línia o a un terrat, pots tenir també la mateixa sensació. Tres avisos. Apagar llums. Pèls de punta. I som-hi. Comença l'espectacle. Canvis de llum al cel. Carcasses que pugen fent efecte de tronc de palmera i rebenten. I oh! Tots els sitgetans alhora. Un segon de silenci i continuem. Tornen efectes de colors, flaixos, pums i pams. I ara no és una sola de palmera, sinó tres. I llavors els espigons. Arriben a vegades dels timbals de Festa Major. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. I no deixem els aquàtics. Bueno, ara sí. I vinga, amunt i avall. Ara xiuladores que pugen. Fiu, pum, petits cucs que baixen fent com crec, crec i fent zigzag i s'acosta. I el gran finale. Palmeres de colors, vermelles, blaves, verdes, sorolls, xiuladores. Pum, pam, pim. I ara sí, la traca final. 30 segons d'explosius non-stop. El clímax del castell de foc. Bravo. Bravo. Bravo. Cada any, en aquest moment, penso com m'agrada ser de Sitges.

0: Però bé, no ens podem entretenir massa en aquest moment. No ens podem bocabadats amb la màgia del castell durant massa temps, perquè ja està aquí la baixada de les escales. He de dir que per mi aquesta sortida ha anat prenent importància al llarg del temps. De fet, ara mateix, no sé si potser de les més maques que hi ha i que jo, personalment, no me la vull perdre. Veure baixar els gegants per aquelles escales, que semblen fetes expressament per ells, no? Poc a poc, però amb decisió. Jo pateixo, ho he de reconèixer, jo pateixo, però és veritat que la confiança que els geganters és plena i sempre penso, tranquil·la, Zoe, que estan ells, els geganters. I què dir dels balls que baixen ballant per les escales o els que baixen muntats? Sembla una cosa espectacular. L'altre dia vaig veure un vídeo a internet i uau, també, us recomano veure el vídeo fet des de l'aire amb drons. Increïble. Bueno, i baixa el foc. Què puc dir? Quin moment, que bonic. Les colles es posen les millors gales, és a dir, el foc que faci més bonic i que ompli millor les escales. I vinga, espectacle, un altre cop. És que quin festival de poble aquest, Quin festival. En fi. Aquí, després d'això, ve un moment delicat de decisió. O te'n vas a ballar la música que hi hagi el passeig o te'n vas a casa a dormir. Aviam, qualsevol decisió és bona aquí. Però poca gent de Sitges veurà si decideixes anar al ball. Això és així. Però és veritat que va bé per fer temps si el que vols és esperar-te a la matinal. És cert que si després de la matinal vols fer un bon esmorzar i anar a ofici, millor anar-te'n a dormir. Bueno, fer una becaïneta, perquè tampoc tens massa temps. El que està clar és que la matinal s'ha de veure. El que més recordo de petita és els meus pares despertar-me i anar tota adormida a la platja Sant Sebastià. I, de fet, la meva família continua fent. Punt de trobada de bon matí, davant del monument a Santiago Rusiñol. És el moment que, quan vas cap allà, que sents els picarols de les persones dels valls que van cap a la punta. I allà és on et despertes i ets conscient que la matinal està a punt de començar. I vinga, va, com no l'hem tingut prou, tornem-hi. Quan passen ja a la platja Sant Sebastià, és el moment de buscar algun lloc per fer el primer mos, amb cafè o algun envalentonat, doncs amb cervesa. De petita anàvem a la Marta del Pa, al carrer Major, a menjar croissants. Ara ja de més gran, doncs toca esperar que obri el Roi, la Granja, un Can Sabater. Veus cares de gent que s'allava tard, de cansats, de dormits, de gent celebradora, gent amb rams de flors que ja ha replegat dels carros de cavalls i també algun borinot doncs fent el burro. No? Que dic jo, tu pots ser tot el celebrador que vulguis, vale? Hi ha diferents maneres de celebrar, totes vàlides, però sempre que no molestis els altres, que n'hi ha cada un i cada una que té la, al matinal té la. Bueno, llavors a esmorzar. Les colles van a esmorzar, les famílies i els amics doncs també. És un bon moment per agafar forces. Jo, si em trobo la meva mare, em pregunta, que has esmorzat? Vols alguna cosa? Compro un entrepà? No, mama, gràcies, ja he menjat, no pateixis. Aquestes mares, sempre patint, tinguis l'edat que tinguis. I arriba el moment de que qui vol anar a donar les gràcies a Sant Bartomeu per tot aquest festival que tenim muntat, doncs és ara, la missa d'ofici. La meva àvia hi anava, segur com moltes àvies i avis sitgetans, jo l'esperava fora, amb centenars d'altres persones. I de fet aquí torna a ser punt de trobada familiar. Ens retrobem, fem un xin-xin, ens diem que estem prou bé i vinga, fins després. Llavors aquí has de triar si blanc o negre. És a dir, si et poses tocant el panyella, posa't protecció solar, ventilador, portàtil, barret, ventall i molt de líquid, ja que hauràs triat estar a la solana. Si et poses al costat de l'Ajuntament, esculls olorar i probablement tocar la suor del costat, ja que està doncs com més atapeït perquè hi ha ombra. Això ja és qüestió de prioritats i gustos, o bueno, també dependrà del temps que faci. I ja que parlem del temps, és un bon moment de fer un parèntesi. El meu cosí, Gori Massip, m'ha fet el favor de fer-me un vídeo on ens informarà de la meteorologia d'aquesta Festa Major 2026 I així no cal que el pareu pel carrer i li pregunteu tota l'estona quin temps farà. Vale. Vinga, endavant, vídeo.
1: Volem saber el temps que farà per festa major? Doncs va, som-hi. Tot començarà aquí, a l'entrada de Grallers, quan esperem una mica de... A les sardanes i a la sortida de les dues, compte, perquè esperem una mica de... La processó cívica arribarà el dia de la vigília amb una mica de... I arribarem a la nit amb el castell de foc i la baixada de les escales, quan esperem que l'ambient sigui més... A les 6 del matí de Sant Bartomeu arribarà l'alegre i festiva matinal, que ens portarà una mica de... Per la sortida d'ofici, com sempre, el que hem d'esperar és... La processó en honor de Sant Bartomeu ens portarà una mica de tot, una mica de...
0: Sí?
1: I tot acabarà aquí, a la ballada final, quan esperem un temps una mica més... Apa, ara que ja sabeu el temps que farà, molt bona festa major.
0: Bé. Moltes gràcies, Gori. Tot i que llàstima de les interferències, llàstima, que no ens han deixat que quedi massa clar quin temps farà aquests dies. No? Bueno, ho deixem així, a l'aire. Deixem a l'aire. Bueno, bé, on ens havíem quedat? Ah, sí, a la sortida d'ofici. Estiguis a un costat o l'altre de la línia que separa l'ombra i el sol, el que està clar és que és una sortida que l'has de gaudir a tope, perquè és així, pim-pam, església ajuntament, però d'aquestes intenses. Els gegants de la vila entren ballant, seguits dels cubanitos amb les estimades cubanites i també els gegants moros. Després, els cabassuts, però els seus saltirons. I ja s'acosten els timbalers del drac i amb ells l'olor pólvora. Llavors, el drac entra tot encès, amb ganes de cremar, i el segueix l'àliga també encesa amb les mateixes ganes o més, donant pas per poder agafar aire als timbalers de l'àliga. I el que ve ara és maco, maco. Les tres diableses juntes, els tres lucifers junts. I vinga, fon-li foc, tots els diables allà com si fossin una onada de foc que arriba des de l'inici de la plaça. O què dic una onada? Un tsunami que envaeix tota la plaça. Un minut de pums i pams i d'espurnes que no saps d'on venen ni on van. No saps si t'estan entrant per darrere, per davant o per la bamba. Però vaya minut, vaya minut. I amb somriures a la cara i noves cremades a les samarretes, venen els timbals per ja després deixar passar els balls. Clic-cloc dels bastons, picarols, graies, castanyoles, panderetes, espases d'angelets, banda i copla i la solemnitat de la moixiganga ara envaeixen la plaça. I tots van ocupant el seu espai. Un pilar dels nostres estimats castells també s'apropa i es col·loca al seu lloc. Tots amb la seva música, veient els gegants com ballen i celebrem tots que avui és Sant Bartomeu. I al final acabem l'acte cantant tots junts els segadors. Que bonic. I tot i que la gota caienta per l'esquena i ves a saber per on més, aplaudiments i pell de gallina un altre cop. Una emoció més d'aquestes 36 hores. Bueno, va, que l'emoció d'aquest moment ja està, però hem de continuar. I tornem a fer un reset. És el moment del vermut. Cable, retiro, prado, casa, família, amics. Doncs aviam, com tota la festa major i com he anat dient, l'important és celebrar. I és per això que en aquest moment jo, personalment, intento anar al retiro i saludar per fer algun xin-xin amb qui encara no he pogut o no m'he trobat. No? Per exemple, l'Òscar Ferret, l'Abdon Vidal, el Janis Montaner, el Mingo o la Valentina. Suburban o coble, segons l'any, calor, xin-xin i després a dinar i descansar. Descansar o no, això ja cadascú que faci. I ara sí, recta final. Arriba l'esperada processó de Sant Bartomeu. Com cada any, nerviosos perquè ja és l'última sortida i tot i estar cansats, volem aprofitar-la i gaudir-la al màxim, ja que a més, facis el que facis, passa volant. Segur que tothom té punts claus i estratègics per on posar-se. I potser coincidim en algun. Jo ja fa molts anys que faig la mateixa ruta i tot i haver canviat de grups amb qui anar, seguim fent el mateix. el primer. A les 7, el cable. Fa ambient, aquest punt, ben atapeït, tot, quasi no pots ni entrar dins, però tard o d'hora aconsegueixes entrar i aprofites per saludar el Manel i el Francesc. Ei, no saps si demanar Coca-Cola o cervesa, però acabes optant per cervesa, clar, i vinga, va, tornem a arrencar. Veiem els gegants al final del carrer Barcelona i se sent la gent dient, ja venen, ja venen. I així és, ja estan aquí. I les graies toquen el gener. Els gegants ballen separats i en parella. I de tant en tant es tiren els trastos. Ai, ai, saben que aquesta nit potser hi ha castell de focs, eh? Ja m'enteneu. Després, enceses. Algunes amb més parafernàlies que altres. I un cop s'acaben i decidim quina és la que ens agrada més, escoltem els últims timbals i seguim. El segon punt clau, parada tècnica al Retiro, que fa molta calor i tenim set. És una parada bastant pim-pam, ja que tenim pressa per arribar al cap de la vila, abans no arribin els gegants pel carrer Sant Francesc. Llavors, enceses i més enceses, gent que emputxa i et trepitja, que penses, ei, si no t'agrada el foc, posa't al costadet i ja està, i deixa els altres. I bé, i després seguim els diables, baixem el passeig i entre espurnes, diables, bèsties i alguna salutació d'última hora, intentem avançar-los, sense que ningú s'enfadi, per finalment poder entrar dins la plaça del Baluar. I allà ens quedem. Al lateral esquerre de l'església, cara al mar, esperant que vagin venint tots els valls i es vagin posicionant, mirant l'església, per saludar i donar les gràcies al culpable de tot això, Sant Bartomeu. És un moment de reflexió, no? De rebobinar mentalment aquestes 36 hores i pensar, que bé que m'ho he passat. D'observar la meva gent i pensar, que ben acompanyada que estic. De sentir la meva família a prop i pensar, quina sort que tinc. I sort de pertànyer a aquest poble, com tots nosaltres, i pensar quina gran festa major. I entre tots aquests pensaments, per fi, se sent de lluny la banda. Ja arriba el sant, ara sí. Pèls de punta, música dels balls, banda, diables encesos, drac i àliga, unes palmeres de colors i traca final i llagrimeta mentre el sant entra a la parròquia on tornarà a reposar fins l'any que ve, després d'aquests dies tan moguts, tan festius i tan emotius. I corrent cap a l'Ajuntament que ens toca encesa final i ballada final. Moment de rematar totes les forces amb les carretilles del drac i l'àliga i acabar ballant i saltant el so de les graies amb els bessons destrossats, amb trepitjades, enganxaments de suor, però traient tot el millor de nosaltres perquè sabem que això s'acaba. I així és. Arriba una cançó que és l'última i els gegants marxen. S'ha acabat. Cares de tristesa, cares de cansament, però també cares de felicitat, d'alegria i abraçades entre la gent que ens quedem allà com si estiguéssim esperant a que tornin a sortir els gegants. Som feliços perquè ha estat un altre cop la millor festa major de totes, com cada any. I feliços també perquè encara ens queda Santa Tecla. Òscar Ferret. I bé, ara arribem a la part final d'aquest pregó. Per acabar, hi ha motiu de festa i celebració, que és el que he volgut transmetre des d'un principi, m'agradaria acabar amb un brindis final. Ja que què és una festa major sense brindis? És per això que ara uns quants voluntaris us repartiran ara una llauna de cava per cada un. Sí, una llauna. Cortesia de l'empresa Glass Can Wines, empresa on treballa el meu cosí David, que en fi, ara ho provarem tots junts i em direu què tal. I si cal, us passo el contacte. Mireu els voluntaris, com me'n recordava. Que maca, eh? No l'obriu encara, eh? Que ja l'obrirem. Vaya, vaya, tu. Vinga. Semblen un exèrcit. És que són 800 llaunes, eh? 800! Vaja, vaja. Bueno, mireu. Mentre seguim repartint aquestes llaunes, que són, ja us dic, que són com a 800, eh? O 800 i pico, us volia proposar una cosa. A veure. No sé si tothom sap que cada divendres faig un vídeo per Instagram on explico els esdeveniments i festes que passaran i que potser jo assisteixo al poble al cap de setmana. Si no ho coneixeu, no patiu, no patiu, que he escollit un recull de vídeos perquè us feu la idea. Vale? Vinga, va, endavant, vídeo.
2: Resum. Ja és divendres! Ja és divendres!
3: Ja és divendres!
4: Ja és divendres!
5: Ja és divendres!
6: Ja és divendres!
7: Que bé! Quina il·lusió! Ha sigut una setmana curteta, eh?
8: Què passa aquest cap de setmana? Perquè avui treballo 12 hores, em vaig a Barcelona a treballar, veieu? Vaig amb la fama d'això de la feina, amb el bol i m'imagineu-vos.
9: Divendres plujós, per això el gadget aquest, eh?
8: Que es nota, perquè a mi es nota, perquè hi ha mogollón de plans, però mogollón, sí o no? Mogollón, mogollón.
10: És Nadal! M'encanta el Nadal! M'encanta el Nadal! Avui fem sopar de nenes.
11: I vaya divendres un altre cop.
8: Sabeu què passa? Que aquest poble no em deixa fer detox com Déu mana, perquè sempre hi ha coses.
12: Ai, senyor, quins nervis, serà una gran nit, una gran nit.
13: Demà, si s'acaba, si s'ha tret un pedazo, que després ho explico. Però has pitjat, el que es pot fer és anar a la galla, fer el vermut, a la platja i tal. Pumba, xumba, xumba, avui toca xumba, xumba, xumba. Demà, relax.
14: I sabeu què? Què és el més important d'aquest divendres? És que falta un mes per Sant Bartomeu.
15: Ai! Quins nervis! Bueno. Ens veiem el cap de setmana que ve. Vale?
0: Vale. Doncs ja us heu situat, no? És una miqueta. Cada divendres faig aquests vídeos. Doncs el que m'agradaria fer ara és un vídeo que em matré aquest divendres 21 i que el vull fer doncs, amb tots vosaltres. Moment, un altre cop, de treure el barret. Vale? L'únic que m'heu d'ajudar una miqueta, al principi, faré, sabeu les cantants que fan aquella típica foto? Bueno, doncs farem això i diem, ja és divendres, farem veure que és divendres, vale? Ho diem tots junts, jo diré quatre tonteries i quan acabi direm, bona festa major! I s'acabarà el vídeo i el veureu divendres penjat a Instagram. Anem a fer la prova, va. Aviam, si me n'ensurto. Sí, amb els barrets. Hòstia, l'any com pesa. Aviam. Ah, sí que va. Aviam. Ah, mira si que us veieu. Que maco. Vale, perfecte. Vale, m'ho veuré, farem un, dos, tres i, eh? Començo a gravar i ja l'editaré. Vale, va. Un, dos, tres. Ja és divendres! Molt bé, amor els barrets, escolteu, aquest cap de setmana què podeu fer? Anar al vermut, al racó, el vermut a l'Ateneu. Diumenge i dilluns ja sabeu què fer, tu, que ja sou grandets i és festa major. Vinga, va, som-hi, que ja és festa major! Aé! Allà també! Toma! I ara sí, diguem bona festa major tots. Una, dos i tres. Bona festa major! Tomba, i aquí ficaré música, vale? Ah, ja ho editaré. Heu de fer veure que balleu. Vale. Molt bé. El tenim, m'encanta, tu. Crec que ha quedat perfecte. Sempre gravo a la primera, eh? Ui, això és així. Bueno. Com va el cava? Com el tenim, Vinyet? Tot a punt? Suposo que sí, no? Vinga, va. Bueno, abans de fer brindis, eh? Ai, que teniu set, eh? Bueno, vale, va, obriu-lo, va, proveu-lo, perquè així tenim més temps per dir el David si està bo o no, va. Tens raó. Mira, saps què, tu? Jo també. Una miqueta. Salut. Jo me'l guardo. Vinga, ara una miqueta de romanticisme. Vinga. Vale, un moment, que ja acabo. Abans de fer el brindis, no us l'acabeu. I ara, bueno, toquen els agraïments, una miqueta. Vale? Vull agrair a la meva família, tant Puigivet com Masó, per ensenyar-me i fer gaudir de la festa major. I els meus amics, que no els anomenaré perquè són i han sigut uns quants i no em vull deixar cap, perquè sense ells no podria gaudir-la ara. Aquest pregó no hagués estat possible sense el recolzament dels meus pares, òbviament, dels meus tiets Jordi i Zoé, de la meva tia Cris, dels meus cosins per ajudar-me sempre en tot el que els demano i sobretot els meus amics Adriana Matas i Xavi Huete, que des del primer moment que em van anomenar pregonera han estat i estan al meu costat assajant cada setmana, fent-me recolzament moral, donant-me idees, fent de regidors ara mateix i emocionant-se quasi més que jo de que estigui aquí dalt. I tant. Tinc molta sort. Els timbalers del drac, els grallers, perdó, el vedell, el

Bueno, arriba ja el moment del brindis. Aquest brindis el farem amb cava en honor a la meva àvia Montse, la Montserrat Maluquer, resident ara de l'Hospital Sant Joan, però una de les persones que més li ha agradat el cava a la seva vida. I fins i tot ara, a vegades, encara s'ho pensa que beu cava, tot i que és suc de préssec el que li donem. Brindarem pels que estan, però també pels que no estan. I aquest any, en especial pel Salva Serra, joder. Pel Salva Serra, el pare de la meva cosina Serena, que tots els seus amics, la Resu, la Serena, l'Enzo, l'Oliver i tots el trobarem molt a faltar per festa major. Ens costarà molt no tenir-lo fent xin-xin amb nosaltres. Vinga. Per tu, Salva. Bueno, però brindem per la celebració, brindem per la festa, brindem perquè la vida són dos dies i la festa major, 36 hores. Així que aprofitem cada moment, celebrem cada moment cadascú a la seva manera, amb la seva gent i sempre des del respecte pels altres i per la festa. Sitgetans i sitgetanes, ara sí que brindem. Oh, gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró. Visca la festa major! Bona festa major! Bona festa major!

0: Doncs fins aquí aquest pregó, aquest celebrat pregó, ben bé uns 50 minuts o més, de la Zoe Puig i Bet Masó. Un pregó molt des del cor, però molt teatral alhora. I ara el públic, tot dret, tota la plaça, celebrant després d'aquest petit castell de foc tirat des del terrat de l'Ajuntament. I ara el president de la comissió, la regidora de festes, l'alcaldessa, pugen a dalt també l'empostissat per oferir un ram de flors a la pregonera que ens ha declamat aquestes 36 hores de la festa major de Sitges. Abraçades, i ara entenem, sentirem encara alguna doncs consideració final per part de les autoritats, com dèiem, tothom dret.
1: Aquí puc parlar? Hola?
0: Un perfil.
1: Mireu quin
0: record... De la punta.
1: Ah, vale. Mireu quin record que va.
0: El veiem de perfil, el veiem bé.
1: Gravat i tot, tu, gravat i tot. Que bonic, no, molt bonic. Gràcies, moltes gràcies. Ah, més coses?
2: Sí, clar.
1: Ai, el pin.
0: Per el pin, clar.
1: A la dreta o a l'esquerra? A l'esquerra.
0: Sí. I fan entrega també la regidora Eva Martín del, del pin de l'Ajuntament.
1: Que maco.
0: I per últim, home. Xavi Salmerón, que també amb una abraçada li entrega un ram de flors a la pregonera.
1: Que bonic.
3: Moltes gràcies a la Zoe, un fort aplaudiment per aquesta fantàstica pregonera i aquest fantàstic pregó.
1: Bravo! Gràcies. Moltes gràcies.
0: I ara de nou...
1: Pues ja
0: doncs, yes. Aquí un... Pues ja està.
1: I tant, a la plaça sentir rombeta de la bona i copa de cava. Correm, més cava, avui sortirem macos, avui, tu. Celebradors, celebradors.
4: On tindrà lloc concert de la Caleta, gentilesa del bar al cable. Jo no us oferirem una copa de cava per portar...

0: la Zoe Cayetana.
1: baixa una mica perquè ara mateix encara està doncs conversant amb la regidora, amb l'alcaldessa, després de la declamació d'aquest pregó. Zoe, vinga, abans que baixis. Felicitats, primer de tot.
2: Gràcies, quina emoció, tu, quina emoció. M'ha parlat tant.
1: Escolta, no era llegit, eh?
2: No era llegit. Tenia peus, no? Tenia peus, però me'l sabia bastant, sí. Bueno, molts dies assajant, sí.
1: Això és assaig, això bàsicament és assaig.
2: És assaig, sí, i també és com jo, que algunes coses eren mig improvisades també, no? Però sí, assaig.
1: La gent t'ha fet cas amb els barrets.
2: Pues sí, escolta, ha hagut una imatge preciosa i la veritat m'ha fet molta il·lusió que tothom em fes cas. Molta il·lusió, molt bé.
1: Esperaves aquest seguiment, és a dir, al final has volgut seguir les 36 hores de manera gairebé cronològica, però la gent ho ha entès perfectament.
2: Clar, al final jo he fet la meva festa major, no? Però la festa major per tothom són les 36 hores, no? I llavors ho volia fer així perquè la gent també es anés pensant com ell participava en aquestes 36 hores.
1: Ara anava a preguntar pel vídeo del divendres, però clar, ja l'ha resolt.
2: Exacte, ara ja el tenim, l'arreglaré una mica, però serà aquest, 100%.
1: El que no serà igual seran les 36 hores.
2: No, aquest any canvia i molt. Tot això que he explicat avui no ho faré aquest any. Serà des d'una altra perspectiva, però que també tinc moltes ganes perquè al final no ho faré potser mai més a la vida i llavors pues, ho gaudiré al màxim, segur.
1: Doncs, Puigivent, moltíssimes gràcies, moltes felicitats i molt bona festa major.
2: Moltes gràcies i bona festa major per tothom. Gràcies.
1: Vinga, ja et deixem. Merci. Ja vas baixar.
2: Merci.
1: Doncs la Zoe, molt contenta. I ara que ara fa el posse, oi? Perquè doncs, li facin també alguna imatge final en aquest empostissat que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament. Estem ara a dalt naltros i realment es veu molts barrets, és a dir, que la gent doncs, això ha seguit al peu de la lletra aquest consell de doncs, tenir la... Ja està. Ah, sí, ja està. No, avui em parlo complicat.
3: Molt bé, perfecte.
1: Escolta, d'entrada, bona festa major a l'alcaldessa.
3: Igualment, molt bona festa major.
1: Què us ha semblat el pregó?
3: Doncs fantàstic, la veritat, molt divertit, molt, com ella diu, no? Molt disfrutona, jo li dic, amb molta alegria, amb moltes ganes de festa. Ens ha descrit tota la festa major des d'inici final, un caràcter molt sitgetà i molt de festa, no? Que és el que ens agrada.
1: A més, la festa major del públic.
3: Exacte, la festa major del públic, el públic és molt important a la festa major. Jo també en soc molt de públic i ens agrada molt trobar-nos, saludar-nos, desitjar-nos bona festa major, per tant, m'he sentit molt identificada, la veritat.
1: Dos detalls d'aquesta festa major. Primera, el temps. Segona, doncs, la qüestió a la que heu fet referència abans, a la prèvia del discurs. Què us amoïna?
3: Bé, el temps ens amoïna sempre, perquè els incendis, per la calor, per si plou, ara també estem pendents, evidentment. Bé, el Gori ens ho ha dit molt clarament el que passarà, per tant, bé, amatents a veure què passa. I per altra banda, malauradament, aquestes actuacions que ens hem vist en els darrers, jo diria en els darrers temps, perquè també ens ha passat, desgraciadament, aquests festius com Carnaval o alguna festa major, que hi ha aquests grupúsculs de gent que ataquen, per exemple, en aquest cas van atacar un servei públic, no un servei públic que a més està per prevenir, per prevenció, amb tots aquests atacs masclistes o xenòfobs o homòfobs, i per tant això nosaltres hi hem d'estar a sobre, com no pot ser d'una altra manera, des de drets socials, drets civils, des de la policia, evidentment que farem actuacions des de l'Ajuntament amb les denúncies que calguin, i hem d'estar a sobre, i això com jo he dit també, jo crec que entre tots els sitgetans i les sitgetanes nosaltres hem de lluitar contra això, sobretot amb pedagogia, amb la gent jove, amb pedagogia, per respecte a les tradicions i a les festes, i assenyalant els que ho fan això, perquè no el poden quedar impune, s'han d'assenyalar a la gent que vol malmetre les nostres festes, no?
1: Doncs més enllà, Aurora Carbonella, alcaldessa de Sitges, moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
3: Moltes gràcies i gràcies als mitjans de comunicació, que tingueu bona festa major també vosaltres.
1: Moltes gràcies. Doncs ja està, amb aquesta processó de Sant Bartomeu que se sent de fons, la gent contenta, cofoi, amb aquesta sorpresa de les llaunes de cava, oi? que no l'hem pogut aprovar, és a dir, que no tampoc podem explicar més com és, però en qualsevol cas que ha tingut un èxit important perquè les han repartit aquestes 800 llaunes a la plaça de l'Ajuntament. Són les 11:06, fins aquí l'inici de la Festa Major de Sitges a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest primer dels actes de la Festa Major del 2026. Tot l'equip de Ràdio Maricel, des de en Jordi López l'Albert Soler, el control tècnic, la Carola Fernández, que ha estat aquí també fent els vídeos, en Pitu, que va fer, en Pitu Valera, que el veiem allà entre el públic i també li va fer l'entrevista, i en Vicenç Morando, que ha estat una miqueta també amb el control de tot plegat, i en Joan Tutusaus, qui els ha parlat. Us desitgem tot l'equip de Ràdio Maricel una molt bona Festa Major 2026. Bona nit.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
2: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
3: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
4: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
3: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
5: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo muy importante, niños y niñas del colectivo LGTB.
3: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
4: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
3: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerar els seus drets.
5: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
3: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
5: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
0: Trescat Info.
2: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
2: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 20 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
7: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20 de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
8: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
7: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
2: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%. Un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
9: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
10: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren. I que s'obren per ser diferents.
9: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
10: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
9: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
2: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
11: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
12: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
2: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
0: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor encara un pèl més marcada a tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous, encara, les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
2: La calor, doncs, continua a finestrals. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
14: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
15: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
16: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
14: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
2: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
17: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
18: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
17: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
2: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
19: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Pedaire.
20: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
21: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
20: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
22: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
0: Esports.
2: Amb Pau Dax.
23: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Ziso pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawi. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
24: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
23: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
25: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
23: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
26: I felt very happy, very surprised, let's say.
1: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
23: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
3: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
23: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
4: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
23: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
5: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
23: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
0: 3CAT Info.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan et fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: Des de novembre hi va buscant veterinarios i és difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem. També tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalater.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc a tocar de la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot, i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
2: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que es continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Batiscafo, monoplaça.

0: Gràcies.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltó. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo, Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos...

0: agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
2: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
3: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat

0: ...de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren. de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de risc molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 20 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema. Farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada a tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestrals. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
23: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya majoritàriament. Gent gran s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
24: No és
2: tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
6: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí, a Tarragona, ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
3: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
26: No va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
25: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
27: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante.
5: como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
25: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
25: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
25: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
25: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
11: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure, i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
25: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una 8ª persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: Desde noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues, ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu o la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C-13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de soca-rel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant passant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés. Batiscafo, monoplaça.

0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
1: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
2: Batiscafo Catiusques.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro l'aparença, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.

0: Us portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
2: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interès.

0: interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana. Unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Jr., fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i Vivaps, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectiu LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 centenars de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 10 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financi la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%. Un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions. Tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta aquesta xafogor encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous, encara, les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà el cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
23: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
24: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
25: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Pedaire.
2: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
3: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
2: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
25: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
4: Ha estat una Diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
25: Esports.
0: Amb Pau Dax.
5: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29, precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Ziso pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawi. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
6: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
5: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
7: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
26: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
5: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
5: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
5: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
11: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure... I tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
5: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntament un mundial de futbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una 8ª persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de novembre hi va buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
2: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Petit escàfol, monoplaça,

0: coses.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle, que es podrà veure al setembre, ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que la veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir...

0: este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament